0: L'import a Sant Cugat ha augmentat un 2,9% respecte del mateix període del 2025, quan era de més de 5.500 euros. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
3: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
4: Què vols que pensi?
3: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
4: Que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res, i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
3: Tomàquets encara n'hi hauria.
4: Sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets, i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb màniga curta.
3: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
4: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
3: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
4: Sí.
3: I no qualsevol pagesia ecològica.
4: Exactament.
3: Explica'ns.
4: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. i el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
3: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
4: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
3: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
4: això...
3: al Pallars.
4: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
3: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
4: Sí.
3: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
4: Estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem... que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats de tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
3: Teniu molta clientela turística?
4: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè... els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
3: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
4: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que haurien d'estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar. Tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió. Però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
3: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
4: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se... a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies i primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia? Això
3: pogués estar... La conciliació.
4: Això, ara no en sortia la paraula, no en sortia la paraula. I després també també es treballa molt tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix, aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
3: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
4: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
3: tu ets
4: descomptat.
3: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
4: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
3: Vosaltres feu pagesia ecològica,
4: sí.
3: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
4: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre, a veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat, hi ha un tipus de gent que cuina pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella... els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
3: Que bonic.
4: Sí.
3: Parlem de fills.
4: Sí. Molta
3: gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
4: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tindrà les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arreu de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
3: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
4: El Lluís Fisa, sí.
3: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
4: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre, diu que aprendre a donar espai al seu puesto. La dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
3: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisa, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
4: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar doncs, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
3: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
4: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant, pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre, pues, que la natura és natura, sempre.
5: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
6: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda, si se me'n van una mica cap amunt, però després si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu.

0: I després hi ha el que seria el mastí, no? O el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
1: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells, i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
0: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000, 6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
1: No.
0: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors, què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser agafant els més llanuts, i al final, perquè vèiem que jo era un recurs, val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, eh? Hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, conteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol, però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així, quan ve la calor, ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
0: Bueno, hi ha diferents races, no? que tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte, perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturant. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables. La llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
1: Sí, no?
0: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, vas, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
1: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem, i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, ara ens queixem que tot està car.

0: és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Tu ens deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs, engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes. Per què no crea una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és de propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el cercartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol i la Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Les famílies de la residència de Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència. L'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i ha començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. A més, una trentena de persones utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre atén unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb uns 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, dedicarà les nits temàtiques del curs 2026-2027 a explorar les persistències del colonialisme i els seus efectes en el món actual. Sota el títol Colonialisme, un passat encara present, el programa proposa 7 sessions fins al maig per abordar les herències colonials des de diferents perspectives i contextos geogràfics. La principal novetat d'aquesta edició és que per primera vegada les nits temàtiques s'articularan al voltant d'un mateix fil conductor. L'objectiu és aprofundir en una problemàtica comuna al llarg del curs i analitzar com les estructures de poder i les desigualtats generades pel colonialisme continuen condicionant els conflictes i les relacions internacionals. I Sant Cugat continua sent un dels municipis més cars de Catalunya per comprar un habitatge. El preu mitjà de les compravendes registrades durant el segon trimestre del 2026 s'ha situat en 5.674 euros per metre quadrat construït, segons les dades de l'estadística trimestral de compravendes de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquesta xifra situa la ciutat en segona posició del rànquing català, només per darrere de Cadaqués, on el preu mitjà arriba als 7.360 euros per metre quadrat. L'import a Sant Cugat ha augmentat un 2,9% respecte del mateix període del 2025, quan era de més de 5.500 euros. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 14 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes, de seguida que tinguem aquesta comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber quin és l'estat de la qüestió a aquesta hora de la tarda. I de seguida us explicarem que avui, per exemple, al Connectats ens avançarem a la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama el pròxim 19 d'octubre, amb el testimoni de la Carme Roca, afectada per la malaltia des de fa 5 anys. Escoltarem les seves reflexions. Continuarem amb la cursa Race for Life que tindrà lloc aquest diumenge a Sabadell, organitzada per la Fundació d'Oncolliga. Parlarem amb la presidenta d'Oncolliga Sabadell, la Natàlia Català. I acabarem descobrint l'escola xinesa de Rubí de la mà de la professora Ximei Guang. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Doncs comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: la tarda, és moment de saber què destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Fem el repàs i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa proposa un pressupost ordinari per al 2027 de 283,5 milions d'euros. Això suposaria un increment de 17,8 milions respecte a aquest any. Les inversions seran d'11,5 milions. Pel que fa a distribució, territori i habitatge s'emporten un gruix de gairebé 110 milions. 45,2 per a serveis transversals, estructura territorial i atenció ciutadana i 15,7 per a projecció de la ciutat. Pel que fa a l'acció social, hi pertoquen 47,3 milions. Promoció econòmica i educació s'enduen prop de 50, mentre que transició ecològica 7,5. Entre el conjunt d'accions previstes, el govern destaca l'increment de la plantilla de la policia municipal amb 15 nou agents i 5 caporals, així com l'aportació de 1,5 milions més a l'empresa d'autobusos TMS i l'increment en més de 120.000 euros per avançar l'obertura de les piscines a l'estiu el 5 de juny, a més de la proposta d'un nou conveni col·lectiu. La intenció del govern és aprovar pressupostos i ordenances en un mateix ple extraordinari el proper 3 de novembre.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que actuava des de Sabadell per facilitar l'entrada irregular de migrants provinents de la República Dominicana. Hi ha 4 detinguts i, a banda dels passaports fraudulents, s'han intervingut prop de 4 quilos de cocaïna i 8.700 euros en efectiu. Es tracta d'un dispositiu policial que es va desplegar ja fa un parell de setmanes a la Creu Alta, després que els agents detectessin ciutadans de la República Dominicana que intentaven arribar a Europa a través de passaports colombians. Segons expliquen els agents, en un comunicat, els migrants viatjaven fins a Colòmbia o Perú i ahir obtenien una cèl·lula d'identitat colombiana per tenir després accés a un passaport que els permetés viatjar fins a Europa. Part d'aquesta organització, que coordinava l'entrada de migrants de manera irregular, actuava des de Sabadell i entre els 4 detinguts hi ha el líder de la trama.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició a la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema, de territori local i nacional. Així ha afegit que el potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez.
5: Què tal? Bona tarda. Ja és aquí la 5a edició del Gastro Recup, on els restaurants pretencs Emilio Sánchez Academy, el Gastro Garage i la Fundació Sagnier de Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. En l'àmbit del Baix Llobregat hi participaran també altres municipis com Viladecans o Sant Vicenç dels Horts. Escoltem Marta Mancilla, cap de comunicació de la Fundació Sagnier.
6: Hi ha diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra, donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, als restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba creem o es crea
7: fem
6: des de l'àrea d'alimentació.
7: Fem un menú sorpresa.
5: Enguany participen més d'un centenar de restaurants de tota Catalunya en aquesta iniciativa, que té com a particularitat principal el factor sorpresa, i és que des de cada establiment s'oferirà als comensals un menú complet per un preu fix de 20 euros, però no sabran què menjaran fins al moment que tinguin davant del plat.
0: Gràcies, Luis. Abandonem el litoral. Ens n'anem novament al Vallès. Tornem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El jove castellarenc David Funes, de 18 anys, ha creat 47 Private, una marca de roba urbana totalment feta des de Castellà del Vallès. De moment, la seva carrera comercial s'ha iniciat amb el disseny i venda de samarretes i de suadores. Funes s'encarrega tant de la part creativa, amb l'elaboració dels dissenys, com de la gestió del projecte i de les diferents tasques necessàries per fer créixer la marca. Les comandes de roba es poden fer per internet a través del perfil d'Instagram o a la pàgina web 47private.com. Funes explica que, tot i tenir diferents talles, el que és bo de la roba es queda exclusiva i reconeix que no volen fer 500 unitats per poder vendre moltes samarretes, sinó que sigui una marca exclusiva. A més de diferents talles, el client pot trobar samarretes de color blanc, blau, negre i rosa i ben aviat a la mateixa varietat de la línia de les dessuadores. Per oferir així més opció als clients i continuar desenvolupant el catàleg de la marca. A més de la confecció, l'estampació també es fa a Castellà del Vallès, a l'empresa Logotam, al Pla de la Bruguera. Al dors de les samarretes, el client pot triar dissenys de cors, cartes i estrelles.
0: Gràcies, Oriol. Tornem a, novament a, ara a Rubí. Mariona Jerez, molt bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'associació de Sant Galderic ha decidit endarrerir una setmana la celebració de la Fira de Sant Galderic, prevista per aquest dissabte 17 d'octubre. Així, la nova data serà dissabte 24 d'octubre. El motiu és que està previst un canvi important de temps per aquest cap de setmana que es podria traduir en pluges intenses per aquest dissabte. La decisió es va prendre ahir durant la reunió extraordinària de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí. Segons un comunicat de l'entitat, la decisió respon a la intenció de prioritzar la seguretat de totes les persones que hi participin, és a dir, visitants, paradistes i col·laboradores, i també per poder dur a terme totes les activitats programades al voltant de la fira que va celebrar l'any passat els seus 30 anys de vida a la ciutat. L'associació ha afegit que estan treballant per mantenir el màxim d'activitats possibles que ja estaven preparades per aquest dissabte, mantenint l'esperit cultural, artístic i participatiu que caracteritza aquesta cita anual de Rubí.
0: Gràcies, Mariona, i abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
9: Bona tarda. Les famílies de la residència Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit. Després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència, l'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat, Esfarés, ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i han començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. Una trentena de persones, a més, utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre té unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina.
0: Gràcies a la Saravella. I ara sí, recuperem la comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Adrià Fernández, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, ara es troba tallada la C31 a Sitges per retirar el camió accidentat d'aquest matí. Ara mateix es fan desviaments per la C32. D'altra banda, per entrar a Barcelona i a l'ús de la Trinitat ja es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. A la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, també hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa. I a més d'això, a les dues rondes cal destacar un accident a la ronda de dalt entre Pedralbes i Hospitalet de Llobregat, que encara continua provocant diversos quilòmetres de lentitud i aturades en sentit Trinitat. D'altra banda, també hi ha retencions a la ronda litoral, en els dos sentits de la marxa, també per la sortida de tractoristes en sentit Llobregat. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món. A Catalunya, des de 1994, la incidència es manté estable, mentre que la mortalitat disminueix un 2,6% anual i la supervivència relativa, és a dir, el percentatge que sobreviuen als 5 anys, és del 86,5%. Però més enllà de les dades i les estadístiques, hi ha històries personals, com les de la Carme Roca, una santcugatenca que ha volgut compartir el seu testimoni amb el programa. Dilluns que ve, 19 d'octubre, se celebrarà el Dia Internacional del Càncer de Mama. La Carme, a través d'aquesta conversa, ha compartit com és l'experiència, les emocions i els sentiments de les dones que, com ella, el pateixen. Carme, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Com et trobes?
1: Doncs bé, ara ja he arribat al punt dels 5 anys i esperançada, perquè en 5 anys, doncs, de moment no he tingut cap problemet així afegit de lo que seria el procés normal.
0: En quin moment estàs?
1: Ara fa just 5 anys que em van operar. A mi m'ho van diagnosticar el 2021, al mes de febrer, en una visita rutinària. Em diagnostiquen un tumor, passo per dos tipus de quimio, em treuen el pit i ganglis, i després faig radioteràpia. I de tot això, doncs, ja fa 5 anys, que és el moment, no? La línia que en diuen. El que passa és que en el meu cas hi havia metàstasi, una metàstasi que no era operable, amb la qual cosa, doncs, jo segueixo fent PET tags cada 8 mesos, revisions cada 6... No estic lliure del tot, o no ho podem dir, no ho podem assegurar, perquè no es veu res, però no ho sabem. Però sembla que m'estic en sortint.
0: Tu ho vas fer públic a través de les xarxes. Per què ho vas fer així?
1: Ho vaig fer perquè en el primer moment vaig pensar... Jo tinc una vida social molt activa, no? Aquí a Sant Cugat, doncs, hi ha molta gent que em coneix... La gent més propera, doncs, li expliques directament, no? Perquè és una cosa que, no, home, que requereix, no? Un tu a tu. Però sí que vaig pensar, doncs, que hi havia molta gent que potser es podria, doncs, estranyar de veure'm. Doncs, clar, jo vaig perdre el cabell. Bueno, clar, durant un temps, doncs, se'm va notar que jo patia un càncer. I... pensant en facilitant aquesta gent, no? El apropar-se o el dir-me o el parlar-me, no? Jo em veia en com jo a lo millor hauria reaccionat, no? Davant d'algú amb càncer, no? Que no saps com acostar-te, aquesta por, aquesta pensar, ostres, no? Perquè és una malaltia greu, tothom pensa, doncs, que a lo millor, pues, clar, una possibilitat és que et moris. Vull dir que hi ha aquí un...
0: tabú encara, no?
1: Sí, sí. I aleshores jo volia trencar amb tot això. Jo volia que la gent, doncs, estigués tranquil·la, que li fos fàcil, no? Que no fos un xoc, no? Quan algú em veiés pel carrer.
0: M'imagino que una experiència així et genera una muntanya russa de sentiments. Passes per diferents estadis. Quins són els sentiments que a tu t'ha provocat aquesta malaltia?
1: Jo crec que me'ls ha provocat tots. I, de fet, encara, encara van i venen, i encara hi ha moments de por, hi ha moments de tristor, hi ha moments de ràbia. Jo crec que al principi és ràbia i por, no? Ràbia de per què m'ha tocat a mi, no? Si això toca cada 10 o... per què m'ha tocat a mi, no? I a més, quan et plantegen l'escenari i resulta que, a més, tens metàstasis, que encara és un percentatge més baix, i a sobre m'ha hagut de tocar això, no? Vull dir, la ràbia, la por de què em passarà, tristor de pensar que em podia morir, i jo sempre he tingut molt present els meus fills, no? Eren petits i bueno, pues et fa por per ells, no? De pensar... Que possiblement, doncs, bueno, que et pots morir. Pau, també hi ha hagut moments en què m'he sentit molt bé amb mi mateixa, perquè també és com que et trobes amb tu mateixa, i alegria també, perquè comences a viure d'una altra manera.
0: Però pels sentiments no hi havia una pastilla.
1: Ni ningú que t'expliqués que passaries per tot això. Sí que falta, no?, aquesta part a l'hora de transmetre't, no?, d'explicar-te el que et passa i quin serà el tractament, falta aquest punt de... i com et sentiràs.
0: Tu has sentit a parlar de reconstrucció.
1: Sí.
0: Però no és el mateix quan ets tu la pacient o si és el professional que parla de reconstrucció d'un pit.
1: Com a pacient jo entenc que hi ha d'haver l'opció i la respecto totalment i entenc que hi hagi molta gent que opti per aquesta opció, perquè a més és un tema molt personal, però crec que falta, no?, que no se't marqui com un camí dintre del tractament. Hi ha gent que pensem que la reconstrucció no la necessitem i que, a més, doncs, ens provoca altres, no?, altres desperfectes dintre del nostre cos, diguem-ho així, perquè per solucionar un problema, no?, n'has de desfer d'altres. I crec que encara hi ha una sensació de que reconstruint, pum, ja està, no?, ja s'ha acabat, ja està. Ja pots dir, pots fer com si no haguessis tingut un càncer.
0: O sigui, t'ho venen com la solució.
1: Bueno, i a més et diuen, és que encara ets molt jove, no? I clar, i aleshores penses, ostres, què m'està dient, que la parella que tinc em pot deixar? De fet, hi ha moltes dones que es queden soles, no? És a dir, que les parelles, doncs, bueno, que hi ha una ruptura i sembla que no puguis tornar a tenir una parella, no?, si et falta un pit. La veritat és que fàcil no ens ho posen, perquè realment, si t'ensenyo com
0: mira, has vingut aquí,
1: he vingut equipada per explicar-t'ho, mira. Perquè això és el més sexy, que ens podem posar quan portem una pròtesi i, a més, tenim un limfedema, val? Aleshores, hi ha aquest teixit, que és pel limfedema, i la bosseta per la pròtesi. Clar, amb això, evidentment, lligar, Ara, hi ha gent, per sort, no?, que això pues, li és igual, no? Ara, clar, anar allò una nit, una noche loca, que en diuen, home, pues no seria lo seu, no?, que vagis amb això i bueno, no sé, perquè, clar, això també és una cosa que la gent no ho sap.
0: Clar, no.
1: I la gent no pregunta, no? Però, clar, les pròtesis, bueno, pues, bueno, són això, Aquesta seria la primera pròtesi.

0: Per exemple, els fabricants d'aquest tipus de
1: sostens, sí.
0: De sostenidors...
1: Veure, estic segura que si un home s'hagués de posar això, hi haguessin inventat alguna cosa més estètica o més còmoda, perquè a vegades ja no és només l'estètica, no? Cadascú l'estètica, vull dir, per lo que per mi pot ser lleig, que això per mi ho és molt, per algú doncs pot ser bonic, però evidentment això no és ni còmode, ni estètic, ni sexy, ni molt menys.
0: Doncs aquí deixem aquesta reivindicació, però tu en tens moltes més, perquè en tot aquest procés doncs t'has qüestionat o has reivindicat que es millori tot aquest camí, tot aquest recorregut, perquè hi ha moltes traves burocràtiques, perquè falten professionals especialitzats, no?, en algunes parts del procés, que teniu moltes dificultats i que això és un sobrecost.
1: Això és un sobrecost al·lucinant. O sigui, els sostenidors me'n donen un cada 6 mesos, bueno, me'n donen una recepta, no?, que jo pago 30 euros. Aquests sostenidors deuen costar uns 200 euros. Bueno, fins que no en tens un segon, has de fer filigranes per rentar-lo per la nit, que estigui eixugat el dia següent, no? Vull dir que... I la medicació, i les proves, i tot és un sobrecost. Bueno, i teràpies o coses alternatives. Jo he de fer exercicis de força, he de fer... Clar, tot això, o t'has de pagar un gimnàs, o t'has de... Vull dir que no és fàcil, no és fàcil ni viure com realment el metge et diu que has de viure. Seria un cost bastant gran d'alimentació, d'activitats físiques...
0: Carme, tu has dit que les cicatrius, les més doloroses, no es veuen. Creus o confies que la societat arribarà al moment en què siguem capaços de normalitzar totes aquestes coses?
1: Jo penso que poquet a poquet anem prenent consciència de que un cos sense un pit pot ser un cos igual de bonic, sensual i, no?, i de normal que no sé, que el qui tingui un pit cap amunt i l'altre cap avall o la que els tingui perfectes. És a dir, tots som cossos que l'harmonia no
0: s'ha de trobar,
1: i la bellesa no està en, no? I les cicatrius també poden ser belles.
0: Gràcies.
1: De res, a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: ara us parlarem d'esports, d'una iniciativa amb finalitat solidària. I és que la Fundació Encolliga fa una crida per assolir el repte dels 2.500 participants en la cursa solidària Race for Life, que se celebrarà aquest diumenge a Sabadell. La recaptació es destinarà íntegrament a serveis d'acompanyament i suport a les persones amb càncer de la ciutat. Per parlar de tot plegat, la Mireia Sanz ha conversat amb la presidenta d'Encolliga Sabadell, la Natàlia Català, i també amb la Rosa Maria Prats, que forma part de l'organització.
1: Aquest diumenge se celebra una cita que busca aconseguir una xifra rècord de participants, superant les 2.500 persones. El recorregut de la cita serà l'habitual, amb l'arribada i sortida a la plaça de la Creu Alta i amb la voluntat de premiar tots els participants fent sortejos de premis. En volem parlar aquesta hora amb la Natàlia Català, la presidenta d'Encolliga. Natàlia, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
1: Que ha vingut acompanyada de la Rosa Maria Prats. Hola, Rosa Maria, què tal?
2: Bon dia.
1: Acosta't una mica més al micròfon, Rosa Maria, que el tens un pèl lluny. Pots arrossegar-lo cap a tu, que estaràs més còmoda. Perfecte. Ho teniu tot a punt, tot enllestit per la cita ja?
2: Tot a punt, Rosa Maria?
3: Tot a punt. Tot. Ja estem a punt de repartir dorsals.
1: Exacte, perquè clar, entenc que clar, tot això la cursa

0: no és només el dia de la cursa, clar, hi ha tot uns preparatius, no, que s'allarguen un munt de dies, no? Per preparar una cursa com la Race for Life, quan comenceu?
1: Ostres, doncs comencem molts mesos abans. Molts mesos abans, a més, la Judit, que és la que porta la capdavantera de les Reis, ja se'n cuida de molts mesos abans, ja començar a moure el tema de mails i començar a parlar amb patrocinadors i col·laboradors, i a partir d'aquí doncs ja comencem a teixir la xarxa.
0: Uh-huh. Ah, clar, cinquena edició, la doneu per consolidada del tot, Natàlia? Creus que ja està més que assumida, més que consolidada, i que la ciutat la té també com una cita més?
1: Jo crec que sí, tot i que és veritat que aquest any que estem de cinquè aniversari, celebrem a la crossa, després la Rosa Maria us explica una miqueta el que hem decidit fer, una miqueta més de festassa, no? Però sí que és veritat que la ciutat la té com a seva. Jo, Sabadell és una ciutat molt solidària, ho dic sempre, i des d'aquí crido encara una miqueta més, perquè tot i que diuen que s'hi farà mal temps, que si no ho farà, lo important sempre és participar i que és per una bona causa.
0: Uh-huh. Quantes persones creieu que es podran inscriure aquest any a la Race for Life, o quin objectiu us heu marcat i com van les inscripcions?
2: Bueno, van fent, el que passa que en falten més, perquè és clar, si volem fer els 2.500, us heu d'animar tots, si plou, un chubasquero, perquè és que és una cursa que és emotiva, és familiar, és molt maca, vull dir que val la pena participar-hi. Us heu d'animar tots i va, aquesta setmana apunteu-se.
0: A tope, no? Apuntar-nos en aquesta Race for Life. Recordeu una mica als oients quin és l'objectiu d'aquesta cursa. És a dir, quan va néixer, quin objectiu teníeu?
1: Bueno, l'objectiu de qualsevol activitat que es fa des d'Oncolliga sempre és fer una bona recaptació per donar suport a tots els serveis i a tots els usuaris, doncs, que acudeixen a Oncolliga. Tenim serveis des d'atenció domiciliària, tenim serveis de psicooncologia, tenim serveis de treball social, tenim servei d'ajuda fins i tot econòmica. És a dir, hi ha un munt de serveis que es donen de manera gratuïta a tots els pacients i a les famílies. Llavors, clar, és important tenir un bon recurs a darrere per fer front a les despeses que això suposa. I la cursa, com el sopar solidari, com quan fem les paradetes amb les voluntàries, amb les manualitats que es venen, sempre l'objectiu és ajudar a malalts de càncer i les seves famílies, de manera gratuïta.
0: No hi ha un projecte concret, per tant, que estigui vinculat a la Race for Life? És a dir, no hi ha uns diners que penseu, aquests diners els destinarem concretament a això o allò altre?
2: Bueno, és pa per tot, és la raó del càncer de mama, però els fons recollits va sobretot amb suport oncològic. Quan una família rep aquesta notícia, necessites un suport. Tenim molts coneguts que gràcies al suport oncològic han tirat endavant tant la família com el malalt, i bueno, es fan servir per si fas les activitats de qigong, de ioga, oi, Natàlia, tot és... al fons és el
0: pel dia a dia d'Oncolliga, no? Per totes Oncolliga. Les propostes. Al final sí. És, tot va, com ho has dit, m'ha agradat l'expressió que ho has dit, no? Tot és pa per tot, no? És com per diguéssim, perquè el sac estigui més ple, no? I puguem fer més coses.
1: Exacte,
0: i puguem fer totes les coses que oferim.
1: No, t'arriba allà on moltes vegades sanitat pública doncs no arriba, no? Ens envien persones del taulí perquè estan en llista d'espera del psicooncòleg i llavors ens les envien directament perquè saben que aquí donem resposta ràpida, que és el que necessita un pacient acabat de diagnosticar, per exemple.
0: Mm-hmm. Clar, no? Aquests retards, l'altre dia en parlàvem també del problema de salut mental, no? Que costa, no?, trobar el professional que et pugui acompanyar, i clar, al final és important, no?, que et pugui fer aquesta atenció on tan bon punt la necessites, no? Deies que heu preparat una festa, deies, la Rosa Maria ens explicarà, que hi ha festa vinculada a aquest cinquè aniversari. Quines activitats heu previst per aquest cinquè aniversari?
3: Ara es combinen les dues com vulguem
1: dir,
3: ara no sé.
1: A veure,
3: què
1: us expliquem.
3: L'estat
1: d'aniversari, vam dir que ho faríem una mica diferent,
2: sí,
1: no?
2: Farem un sorteig, quan s'acabi la cursa. Abans eren els tres primers que arribaven i ara serà un sis. Oi? Fem sis sortejos de la gent que ens ha, bueno, d'aportacions que ens han fet, d'entitats que ens han donat els regals per fer el sorteig.
1: El sorteig serà per número de dorsal, és
2: sí,
1: a dir,
2: pel dorsal.
1: No premiarem el que arriba primer ni segon, no, perquè ells ja tenen el seu propi premi amb el seu crono i saben el temps que han fet, sinó que premiarem doncs a la participació. Vam decidir que aquest any ho faríem així, i allò, com ha dit la Rosa Maria, doncs hi ha sis premis molt xulos, molt xulos. No diré res, eh?
0: Home,
1: no
0: digues alguna cosa, perquè potser hi ha algú a casa
1: no
0: que pensa ara no sé si anar-hi o no anar-hi, per si plou.
2: No, heu de venir, perquè si no, no teniu...
1: Heu de venir perquè són premis molt xulos.
2: Tothom ha d'anar amb
1: vinculats a l'esport, alguns, sí. Sí. D'altres sí. Vinculats a l'automoció, per exemple, etcètera, etcètera.
2: Ja. prou tres pistes.
0: Ja, home, escolta'm, esteu aquí, que ara ja tinc molts dubtes, ja sabeu que a mi una cosa, si no se'm pot fer, és deixar-me amb la intriga. És la cosa que...
2: No, és que saps què passa? Que ha de tenir premi tant el que camina com el que va en cadira de rodes, que si és una cursa hi ha cotxets, nens amb els cotxets amb els pares, inclús algun gosset amb un dorsal sempre lligat, per descomptat. Vull dir que és una cursa que és fantàstica, emotiva, ja ho he dit abans, vull dir que val la pena doncs, que es doni un premi a qui ha participat.
1: Uh-huh. I això ho farem en acabar la cursa. En acabar la cursa es farà el sorteig per nombre de dorsal i que, evidentment, una de les premisses és que s'ha d'estar allà. És a dir, si la persona té que marxar pel que sigui, doncs no passa res, pot donar el dorsal a una altra persona, però sí que es farà entrega del premi amb el dorsal en allà, d'acord? Uh-huh. Que estigui present. I també una altra de les coses que farem aquest any amb motiu d'aniversari és que farem escalfament. Estarem molt marxosos sí. De bon matí.
0: Molt bé, perfecte.
1: De 9 i mitja a 10, doncs farem escalfament en la tarima a prop de la sortida perquè tothom doncs, pugui
2: ja
1: sortir amb moltes ganes.
2: Moltes ganes.
0: Molt bé, escalfament de quin tipus? Hi haurà música o com ho fareu?
1: També serà sorpresa.
0: Oi, és que no m'expliqueu res. Ah, mare meva, com ho farem?
1: Que voleu que us apunteu tots per venir a veure.
2: Només per veure-ho?
1: Sí, sí, segurament serà música sí. I seran... Però seran estiraments, no sí. Una classe sí. Qualsevol.
2: Si no serà aeròbic, eh?
1: No
2: patiu,
1: exacte.
2: No patiu.
0: Sí, serà vinculada que quan correm la cursa, o la caminem, o la fem com l'haguem de fer, mm-hmm. Estiguem preparats
1: tothom
0: per no fer-nos mal. No?
2: Ara,
0: una
2: això,
0: mica el resum,
2: això.
0: No?
1: Perquè no... la salut, a fer salut.
0: Exacte, perquè no ens fem mal. Per tant, sí. Tenim els reconeixements, que són diferents, no tenim premi al primer, al segon i al tercer, sinó aquests sis que sortegeu. El recorregut serà el mateix que cada any, que els darrers anys?
1: Sí, sí, sí, el recorregut és el mateix sempre. Sí, sí.
0: Per tant, sortida de plaça de Creu Alta, oi, si no m'equivoco?
1: No ben bé.
2: No, no. El Pi Margall, davant
0: sí,
2: del Cort Inglés.
0: D'acord, sí.
2: Ben bé, on hi ha el graig del Cort Inglés,
0: sí, sí.
2: I després arriba fins als cinemes Imperial i cap amunt altra vegada.
0: Cap amunt, molt bé, perquè et recorregut per l'eix central una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí, uns pugen i els altres baixen. Ens anem dient adéu quan passem pels que van més ràpids que nosaltres. És molt divertit. Va, apunteu-s'hi.
0: Home, la Rosa Maria ens està venent superbé, eh? Escolta'm. Per tant, aquesta és la proposta d'aquest any, l'escalfament, aquest cinquè aniversari. Necessiteu més gent, més inscrits, sempre el màxim que puguin ser possibles. Recordeu-nos una mica com es pot inscriure la gent.
2: Bueno, per la web, que és Mitja Marató Sabadell, si no, també estem a Can Balsac avui a la tarda, de 5 a 7, per qui no sàpiga fer-ho, i ja està, no?
1: I després en l'entrega d'equitrats, també, estarem...
2: Sí, els dorsals.
1: Sí, com que estem a Fira Sabadell, el divendres a la tarda i dissabte tot el dia, l'horari...
2: Sí, l'horari és de 4 a 8 el divendres, el dissabte de 10 a 1 i el dematí, i altra vegada a la tarda, també altra vegada de 4 a 8, no?
1: 4 a 7,
2: el dissabte. 7 el dissabte pleguem una hora abans.
1: Mm-hmm. Llavors,
2: però no també... tenim hora de plegar, eh? Si algú s'ha d'inscriure a les 8, encara hi seré.
1: No passa res. Es poden venir a inscriure allà, si algú...
0: És a dir, pots anar a inscriure i agafar dorsal a l'hora.
1: Sí,
2: si n'hi han, que la millor...
1: Si s'esgoten...
2: Afanyeu-vos abans...
1: Abans que s'esgotin tots... Doncs sí, us apunteu per la web, o podeu venir avui a la tarda, o si no, a última instància, a Fira Sabadell.
0: D'acord, per tant, divendres i dissabte, a última instància, a Fira Sabadell, podem fer apuntar-nos i rebre aquest dorsal. Això sí, si aneu a última hora i us quedeu sense dorsal, mala sort, quants n'heu fet?
1: Doncs sí, doncs quants hem de ser? 2.500.
0: 2.500.
1: Que tenim.
0: Per tant, escolta...
1: Sempre podem improvisar-ne algun, que vam fer l'any passat.
2: Sí.
1: Sempre se'n pot improvisar algun, perquè els de Mitja Sabadell doncs, sempre tenen recursos per tot. I bé, doncs... Estem esperant que us apunteu tots.
0: Doncs aquesta recollida de dorsals, recordem-ho, Fira Sabadell, divendres a la tarda, dissabte tot el dia. La cursa és diumenge a partir de les 10 del matí, si no m'equivoco.
1: Se surt a les 10, les 9 i mitja escalfament.
0: Exacte, les 9 i mitja aquest escalfament, que escolta'm, això dona una pastassa de por. En tots aquests diners que dèiem que us ajuden al final a consolidar les activitats que feu des d'Oncolliga, però no sé, Natàlia, si teniu algun repte de futur en ment o alguna cosa que, aprofitant que sou avui aquí, que ens vulguis explicar algun projecte de la mà d'Oncolliga que tingueu en ment doncs, poder desenvolupar la ciutat.
1: Bueno, doncs com a projecte és ampliar una miqueta tots aquests serveis que es donen, perquè, per desgràcia, doncs cada vegada són més les persones que necessiten aquest tipus d'atenció. Llavors, el que volem fer és ampliar, no? Ampliar que poguéssim tenir més servei de psicooncologia i molt més servei de treball social i també d'atenció domiciliària, que és el que, per desgràcia, doncs, cada vegada es necessita més i cada vegada hi ha més personal jove. Llavors, necessitem també que aquests psicooncòlegs estiguin especialitzats moltes vegades en temes d'educació infantil o de que hem portat a terme doncs, tot el que és la logística emocional de quan hi ha un diagnòstic de càncer a dintre d'una família on els membres són joves i nens petits, per exemple. Llavors, estem treballant per poder oferir tots aquests serveis que, com et deia, cada vegada la sanitat pública doncs, està més saturada i ens els remeteixen a nosaltres i nosaltres hem de tenir resposta. Llavors, organitzem tot aquest tipus d'activitats per poder donar aquests serveis. Recordant sempre que són gratuïts, que nosaltres no fem pagar a ningú, no tenim, som fundació, no som associació.
2: Per això necessitem més sponsors. Animeu-se.
0: També. Per tant, també important que tots aquests serveis són gratuïts, és a dir, que això és el que explica que Oncolliga faci diferents activitats solidàries també al llarg de l'any i us puguem veure en diferents punts amb aquesta necessitat de poder oferir aquesta atenció, no, a les persones que la puguin necessitar.
1: Exacte. Sí, sí, és per això. És per això que ho fem, perquè, clar, representa que el cost de tot absolutament recau sobre la Fundació.
0: Per tant, aquest repte de futur important, que és al final consolidar una mica el que tenim, no? Sí. I poder-ho fer créixer al final, sí. Però a través de la consolidació, no? Del projecte com a tal. Una de les maneres d'ajudar a Oncolliga, doncs, si us interessa, a través d'aquesta Race for Life, que tenim aquest diumenge a Sabadell, 5a edició, el repte de 2.500 inscrits, que jo crec que ho serem i podrem fer-ho, ens hem de posar les piles tots plegats, tota la ciutat, que al final també us ha d'acompanyar. En definitiva, moltíssimes gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat avui, a la Natàlia Català, la presidenta d'Oncolliga, i a la Rosa Maria Prats, la voluntària també d'aquesta cursa. Gràcies per haver estat avui aquí a l'emissora municipal i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
0: Allà estarem.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bona tarda, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. Si ets una persona que llegeix habitualment i t'agradaria tenir un registre dels llibres que llegeixes, o si no llegeixes gaire, però t'agradaria començar i marcar-te un repte per aquest any, avui et porto una recomanació que et pot interessar. Es tracta d'una aplicació anomenada Goodreads, on pots anar apuntant els llibres que llegeixes, valorar-los, deixar-hi comentaris i guardar aquells que t'agradaria llegir més endavant. A més, pots marcar-te un repte anual, és a dir, decidir quants llibres t'agradaria llegir al llarg de l'any i anar veient com avances. I si t'agrada compartir les teves lectures, també pots descobrir llibres nous i connectar amb altres persones que tenen els gustos semblants als teus. Així que si vols tenir les teves lectures més organitzades o necessites una petita motivació per llegir més, Goodreads pot ser una molt bona manera de començar.
1: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Les famílies de la residència de Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència. L'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i ha començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. A més, una trentena de persones utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre atén unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb uns 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, dedicarà les nits temàtiques del curs 2026-2027 a explorar les persistències del colonialisme i els seus efectes en el món actual. Sota el títol Colonialisme, un passat encara present, el programa proposa 7 sessions fins al maig per abordar les herències colonials des de diferents perspectives i contextos geogràfics. La principal novetat d'aquesta edició és que per primera vegada les nits temàtiques s'articularan al voltant d'un mateix fil conductor. L'objectiu és aprofundir en una problemàtica comuna al llarg del curs i analitzar com les estructures de poder i les desigualtats generades pel colonialisme continuen condicionant els conflictes i les relacions internacionals. I Sant Cugat continua sent un dels municipis més cars de Catalunya per comprar un habitatge. El preu mitjà de les compravendes registrades durant el segon trimestre del 2026 s'ha situat en 5.674 euros per metre quadrat construït, segons les dades de l'estadística trimestral de compravendes de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquesta xifra situa la ciutat en segona posició del rànquing català, només per darrere de Cadaqués, on el preu mitjà arriba als 7.360 euros per metre quadrat. L'import a Sant Cugat ha augmentat un 2,9% respecte del mateix període del 2025, quan era de més de 5.500 euros. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
3: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
4: Què vols que pensi?
3: Digue-m'ho,
4: Que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
3: Tomàquets encara n'hi hauria.
4: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, ¿vale? Amb sombreig de malla d'alumini i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb màniga curta.
3: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
4: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
3: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
4: Exactament.
3: Explica'ns.
4: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
3: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
4: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, ¿vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
3: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
4: això...
3: al Pallars.
4: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
3: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva, sí, quan, sí, vivia, sí, en aquest,
4: sí,
3: barri,
4: sí, sí, sí, sí, sí.
3: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
4: Bueno, a veure, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... A veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. això pues, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
3: Teniu, sí. Teniu molta clientela turística?
4: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
3: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
4: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
3: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
4: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués estar...
3: La conciliació.
4: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix, aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
3: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
4: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
3: tu ets
4: descomptat.
3: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
4: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
3: Vosaltres feu pagesia ecològica,
4: sí.
3: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
4: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre de lo que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina pues, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, pues, que ara és època de carbasses. Pues, s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
3: Que bonic.
4: Sí.
3: Parlem de fills.
4: Sí.
3: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
4: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
3: El Lluís, que no hem dit el seu nom.
4: El Lluís Fisa, sí.
3: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
4: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre, és a dir, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
3: I imagino que tenir la certesa que tens algú que, de fet, ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
4: exacte.
3: Manera.
4: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar doncs, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i va seguir el meu pare, després el meu pare van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
3: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
4: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
5: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
6: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells, i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons, i el mufló seria com una ovella... Que té

0: muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
1: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
0: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és. Per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí. També hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arreulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
2: Sí, no?
0: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis o estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
2: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs pues és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si

0: tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Tu ens deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs, engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
0: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes. Per què no crea una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una, beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tofu i la Siseta, el ser cartropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol i la Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui, que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 90.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Les famílies de la residència Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència. L'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i ha començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. A més, una trentena de persones utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre atén unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb uns 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, dedicarà les nits temàtiques del curs 2026-2027 a explorar les persistències del colonialisme i els seus efectes en el món actual. Sota el títol Colonialisme, un passat encara present, el programa proposa 7 sessions fins al maig per abordar les herències colonials des de diferents perspectives i contextos geogràfics. La principal novetat d'aquesta edició és que per primera vegada les nits temàtiques s'articularan al voltant d'un mateix fil conductor. L'objectiu és aprofundir en una problemàtica comuna al llarg del curs i analitzar com les estructures de poder i les desigualtats generades pel colonialisme continuen condicionant els conflictes i les relacions internacionals. I Sant Cugat continua sent un dels municipis més cars de Catalunya per comprar un habitatge. El preu mitjà de les compravendes registrades durant el segon trimestre del 2026 s'ha situat en 5.674 euros per metre quadrat construït, segons les dades de l'estadística trimestral de compravendes de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquesta xifra situa la ciutat en segona posició del rànquing català, només per darrere de Cadaqués, on el preu mitjà arriba als 7.360 euros per metre quadrat. L'import a Sant Cugat ha augmentat un 2,9% respecte del mateix període del 2025, quan era de més de 5.500 euros. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Alfredo Bergua, recentment nomenat president del Partit Popular aquí a Sant Cugat, per uns canvis que ara explicarem. Primer de tot, Alfredo, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Pregunta obligatòria, començar preguntant què ha passat amb l'Álvaro, com és que ha marxat l'Álvaro Benejam? No fa ni una setmana rebíem un comunicat als mitjans a 8:45 del vespre que deixava l'acte de regidor, deixava la presidència i, per tant, deixava de ser l'alcaldable del PP a Sant Cugat.
1: Doncs efectivament, així ho has explicat molt bé. Realment, a veure, la política són etapes i crec que l'Álvaro ha arribat un moment que va considerar que el seu moment havia acabat. Vull dir que ell, com sabeu, pues, té una professió, té una família i hi ha dies que, pues, bueno, pues que no podia arribar allà on hagués volgut arribar. I per tant, ara venen dues campanyes electorals, pràcticament seguides, que comporten una dedicació plena i per tant, ell va considerar doncs, que ja amb la situació de la feina, de familiar, doncs que no podia donar a l'abast que requeriria l'ocasió. I sobretot amb unes eleccions municipals que requereixen una dedicació permanent al carrer i ell pues, va dir que creia que era el moment de donar el pas al costat. Ell deixa un gran equip a Sant Cugat, és el seu llegat. Jo li deia en el dia que ens comunicava oficialment pues, aquesta renúncia i que, per tant, tot el que vingui a partir d'ara pues, és en gran part fruit de la seva feina i que, per tant, pues, el que hagi de venir, que espero que sigui molt bo, pues, tindrà sempre el segell de l'Álvaro Benejam com la persona que en el seu dia va reconstruir el partit quan pràcticament aquí no hi havia res.
0: La decisió us agafa per sorpresa? Perquè sí que no? Tornem de l'estiu, parlarem més endavant, eh? Previ a l'estiu ja havíeu començat part de la campanya amb aquella imatge que tots tres, no? L'Álvaro era el cuiner, vosaltres dos com els pinxes, no? De dir una mica que teníeu la recepta per Sant Cugat, tornem de les vacances, no passa res, i de cop i volta aquest comunicat. Entenc que internament potser no us agafa per sorpresa, però a la resta ens ha agafat per sorpresa.
1: A veure, en alguns més que altres. Vull dir, a veure, l'Álvaro, per mi, jo sempre ho he dit, és com un germà petit. I, per tant, el conec des de fa molts anys, el vaig afiliar jo fa quasi 20 anys, i, per tant, tenim una confiança més enllà del que pot ser la relació política entre dues persones. És una relació d'amics. I, per tant, doncs, bueno, és veritat que vam fer aquesta campanya, perquè sí que és veritat que la intenció de l'Álvaro Benejam, sobretot, venia amb molta força, perquè passar de 0 a 3 és un subidón, i més que ens van quedar a prop del quart. Per tant, ell es veia amb ganes. Però, clar, al final, la feina i tota la situació personal pues, se posa cadascú al seu lloc. A veure, les receptes per viure millor continuen vigents, eh? Vull dir, perquè el projecte continua més enllà de les persones. La política és això, vull dir, les idees, els projectes no tenen per què ser personalistes, en aquest cas. I el Partit Popular de Sant Cugat, afortunadament, doncs, cada cop són més persones i totes disposades a seguir el llegat que l'Álvaro Benejam doncs, ens ha deixat.
0: Mm-hmm. Ara parlarem del projecte de ciutat que té el Partit Popular. Permet-me que intenti una mica més, tot i que, si em permets una opinió personal, sé com de correcte ets, sé fins a on arribaràs. M'agradaria saber si aquesta decisió que ha pres l'Álvaro, si darrere també hi ha una mica de conflicte polític, si hi ha hagut malentès intern, si
1: mai.
0: És una trencada...
1: Mai.
0: Perfecte.
1: Vull dir, impossible, vull dir, per què no? Perquè precisament és una de les coses que més ens enorgulleixen, no? La bona sintonia que hi havia entre els tres regidors i que hi ha, i també amb la resta de la Junta Local i amb el grup de simpatitzants i les joventuts del partit, vull dir, és que anàvem tots a uns, és que som com una gran família, jo sempre ho he dit, és la meva segona família, el Partit Popular de Sant Cugat, i així ha estat. Vull dir que en algun moment, històricament, doncs, en algun moment hem tingut visions diferents, per suposat, només faltaria, com passa a totes les famílies, però... Vull dir, ja, és que és un secret a veus, vull dir que la bona relació que hi havia entre els tres regidors del Partit Popular i la resta de la Junta de militants del partit, vull dir, no... Res.
0: Agafes tu la presidència del partit, com dèieu en el comunicat. No sé si després d'aquests 11 anys que comentàvem de l'Álvaro al capdavant del partit han deixat prou llegat com perquè sigui ara una línia continuista. Veurem canvis en el Partit Popular de Sant Cugat. Què teniu sobre la taula?
1: A veure, jo assumeixo la presidència perquè estatutàriament em correspon. Jo fins ara era el secretari general i els estatuts del partit deixen ben clar que quan hi ha una dimissió de president, en aquest cas el secretari general, doncs assumeix la presidència fins que es renovin els càrrecs que això encara no sabem quan serà, perquè depenem de, jeràrquicament d'òrgans superiors. En aquest cas, s'havien de renovar ara aproximadament les províncies, tenien convocats congressos provincials, i el convocar Pedro Sánchez de les eleccions generals, tot això ha quedat suspès. Per tant, no sé quan renovaran els càrrecs a nivell local. El que sí que vaig tenir que començar a prendre decisions des del primer moment, i el primer que vam fer és proposar, que és una potestat que té el president, nomenar secretari general. Per tant, la figura que em substitueix en aquest cas a mi. I com no podia ser d'una altra manera, doncs vaig proposar l'Estrella de Salanova, doncs que també té prou experiència ja en el grup municipal i bé, sap com funciona bé el partit, perquè ha sigut una de les meves persones de confiança des del primer dia, i per tant doncs, era el càrrec més lògic a l'hora d'afrontar les eleccions que ens venen i tot el que vingui per davant.
0: L'Àlvaro deixava, com dèiem, l'acte de regidor, per tant, dels tres regidors que hi ha al ple de Sant Cugat, ara estàs tu i està l'Estrella. No sé si d'aquí fins a les eleccions qui serà la tercera persona que ocuparà...
1: Això ja s'ha posat en marxa ja el procediment. Uh-huh. Vull dir, l'Àlvaro ja ha presentat la seva renúncia i els propers dies veureu qui ocuparà el càrrec que deixa vacant l'Àlvaro.
0: Que ja ho veurem ara en el ple d'octubre?
1: No, en el ple d'octubre el que es fa és un canvi de portaveu. En el primer dels primers punts de l'ordre del dia, la nova assumirà la portavocia del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, i en el darrer punt de l'ordre del dia es despedirà l'Àlvaro formalment del consistori. I a partir de llavors l'entrada del nou regidor o regidora es produiria en el ple del mes de novembre.
0: Em queda preguntar pel que fa a la marxa de l'Àlvaro. Teníem molt clar que era l'alcaldable a les eleccions municipals del 2027. No sé si us ha donat temps ja de pensar qui serà l'alcaldable del PP.
1: Bé, tu abans has preguntat si ja s'havien pres decisions en aquesta junta que vam tenir ara ja fa una setmana, pràcticament, dimecres de la setmana passada. I doncs puc afirmar que sí. Una de les decisions que es va prendre és proposar la persona que hauria d'encapçalar la llista del Partit Popular a les properes eleccions municipals i que farem públic en uns quants dies.
0: Us dona la impressió que estan a... No? Tenim octubre, el 29 de novembre tenim unes generals que, vulgueu o no, encara que són diferents de les municipals, els partits també us hi heu de bolcar per promoure el vot ciutadà. Nadal, Setmana Santa... Arrenqueu amb força aquesta nova campanya, com si diguéssim? Us veieu amb energies d'arribar al maig bé?
1: És que, a veure, nosaltres ja partim de la base que la mateixa nit electoral del 28 de maig del 2023, jo ja deia a tots els meus companys que l'endemà començava la campanya de les eleccions municipals de l'any 27. Per tant, el partit no ha deixat d'estar desmobilitzat. Vull dir, si és veritat que ara s'ha d'activar doncs, tot el tema de més presència al carrer, que potser l'haguéssim segmentat per setmanes, n'hi haurà més de presència, perquè òbviament hi ha unes generals on el Partit Popular s'hi juga moltíssim, però hi haurem de mobilitzar totes les persones que s'hauran d'estar a les taules electorals, però bueno, és una cosa que la portem bastant per la mà.
0: Havíem parlat, no?, abans de l'estiu d'aquesta campanya de que teníeu el PP, teniu la recepta que li falta a Sant Cugat. No sé si amb les notícies dels últims dies que han passat més a nivell de l'Estat, del cas de la Mari Carmen, el decret de l'habitatge, tota la situació com està de país, si continua sent la mateixa recepta aquí a Sant Cugat, què ens podeu dir? Els tres pilars bàsics del vostre projecte.
1: Nosaltres seguirem, és que n'hi ha més de tres, diferents eixos, des de manteniment dels carrers, perquè per nosaltres és una qüestió, la neteja en general, és una qüestió que és bàsica, òbviament l'accés a l'habitatge, que no volem que la gent de Sant Cugat se n'hagi d'anar, per tant s'ha de construir, i és evident que aquí també ens hi trobaran, i tot el tema fiscal, perquè per molt que diguin realment la pressió fiscal a Sant Cugat, per molt que digui el govern municipal, ha pujat. I mira, avui mateix em parlaven de Castelldefels. Castelldefels, el primer any de mandat, quan entra Manu Reyes, ve també d'un govern d'esquerres, i també els havien fet un forat econòmic important. Doncs ells es van veure obligats, és veritat, el primer any a pujar l'IBI, per compensar, no? Però és que ara, la setmana passada, divendres, van aprovar les ordenances fiscals a Castelldefels. Els ciutadans de Castelldefels pagaran menys impostos dels que pagaven quan va arribar el Partit Popular, ara l'any 23. Per tant, aquí a Sant Cugat, el senyor Brugaroles, l'alcalde, el senyor Vallès, per molt que diguin que la pressió fiscal no ha pujat, és mentira, perquè estan pujant cada any ara l'IBI segons l'IPC, quan el que haurien d'haver fet realment és compensar la taxa de residus amb l'IBI per tenir en marxa per fer-ho. Perquè ara mateix estan ingressant molts més diners dels que estaven ingressant abans, perquè abans la taxa de escombraries es pagava a través de l'IBI. Per tant, no només no han baixat l'IBI, sinó que a sobre l'estan pujant. I a més tenen el que recapten per la taxa aquesta de residus. Per tant, que no vinguin a dir que no s'ha pujat la pressió fiscal perquè sí que s'ha pujat. I per tant, el tema fiscal és un altre tema que a nosaltres ens preocupa i molt. Ens preocupa molt el tema de la joventut en si, el tema de l'oci, de la cultura i el tema de l'esport, òbviament. Per tant, hi ha molts eixos, per a nosaltres n'hi ha molts d'importants, però...
0: Me'ls pots explicar, si vols, no, tenim temps. Pues,
1: no, podem parlar de seguretat ciutadana, que és veritat que tenim una ciutat que, en línies generals, podem dir que afirmar que és una ciutat que és segura, perquè així les dades policials així ho demostren, si ho comparem tant amb l'àrea metropolitana, amb municipis del nostre entorn, els intents diuen que, pues, que estem per sota en quant a delictes. Ara bé, això no ens podem caure i relaxar-nos, al contrari, nosaltres hem d'intentar arribar al delicte zero, que és impossible, sí, però que s'ha d'intentar, i que hem de tenir més presència policial als carrers, cal complir les ràtios policials en quant a recursos humans, tant la policia local com Mossos d'Esquadra, cal una efectiva col·laboració i coordinació entre dos cossos, perquè tenim un conveni que es va firmar quan van venir Mossos d'Esquadra, van aterrar a Sant Cugat ja fa 20 anys, per tant, no s'ha renovat, el tema delictiu és diferent al que hi havia en aquell moment al que hi ha ara, noves tipologies delictives, noves formes de rob, de delinqüència, per tant, tot això s'ha de treballar. I bueno, doncs són coses que a nosaltres ens preocupen. Ens preocupa, que ja ho he dit abans, tot el tema del món esportiu. Vull dir, perquè... arribant... Jo era dels que, quan vaig veure el programa de Junts, vaig dir, per fi, Junts ha obert els ulls i creuran l'esport, no? Però és que no han fet res del que van prometre. Al contrari, vull dir, és que venen el que no han èxit ara aquest mandat és el tema del pla estratègic. Bueno, un pla estratègic que, recordem, van presentar quan ells mateixos governaven amb altres sigles l'any 17. Vale? Per tant, i que no l'han complert. I ara ens presentaran un nou pla que vés a saber el que diu i com el volen executar. No? A pocs mesos que potser canvia el govern. Per tant, hipoteca un govern que pugui venir després. Amb el tema del manteniment, Sant Cugat ens dèiem, hi ha més de 30.000 incidències a la via pública, sí, ara sembla que comencen a fer coses. Jo, no, és que clar, és que a Sant Cugat no hi ha hagut manteniment durant molts anys, i és cert, però hi ha figures destacadíssimes en el govern municipal, com poden ser el tinent d'alcalde Carles Brugarola o la tinent d'alcalde de Cristina Paraire, que porten moltíssims anys aquí a Sant Cugat governant amb àmbits que són decisius a l'hora d'intervenir a la via pública a reparar incidències. Tant la Cristina Paraire com el Carles Brugaroles, doncs no poden mirar cap a un altre costat perquè ells són corresponsables de la situació que s'ha creat. Que en els 4 anys de tripartit no es va fer res, d'acord, però és que això no ve d'aquests 4 anys del tripartit, ve de molt abans, i estaven potser mirant un altre lloc i ara tothom són a córrer i a posar-se medalletes que hem fet això o altre. La pregunta és, si s'hagués fet quan tocava, estaríem en aquesta situació? Jo crec que no.
0: De fet, és una queixa que crec que gairebé tots els grups de l'oposició, podria dir que tots, teniu molt clara, no? En el moment de en què ha fallat el govern actual o què podria millorar, tots teniu molt clar el pla d'equipaments que no hi és, tant equipaments culturals com esportius, i l'estat en el que estan molts dels equipaments. No?
1: De fet, en el primer ple del mes de juliol de l'any 23, crec, si no recordo malament, el Partit Popular presentava una moció que demanava un pla d'equipaments que es va aprovar. El govern va votar a favor.
0: I s'ha fet.
1: I crear-se una taula per treballar-ho conjuntament amb els grups municipals. Encara estem esperant a que ens citin. Vull dir, l'únic equipament que creu que, bueno, que anuncien a Bombo Platillo, no?, com es diu en castellà, és la famosa Biblioteca Central, un import d'uns 14 milions d'euros. Que, a veure, que no estem d'acord, no estem en desacord que es faci una biblioteca, però bueno, jo crec que hi ha altres prioritats a la ciutat perquè ho estàvem parlant, o sigui, és que hi ha biblioteques que estan caient, vull dir, quan hi ha goteres, parlem de Volpelleres, per exemple, que no és tan vella, o la de Mirasol, que també que hi ha aigua per tot arreu, vull dir, i volen aventurar-se en projectes quan jo crec que el que primer que hauríem de fer és invertir realment en manteniment, i quan estigui tot, pues, no comencem la casa per la teulada. Anem a arreglar que hi ha les instal·lacions esportives, pues, tres quartos de lo mismo. Instal·lacions que estan molt envellides, que necessiten un manteniment que no s'ha fet durant anys, i que sí, es van posant pegotes, no?, com es diu, però la realitat és que Sant Cugat ha anat creixent, estem pròxims als 100.000 habitants ja, i que els serveis de tot tipus no han crescut a la mateix ritme que la ciutat. I, per tant, ens trobem amb un dèficit d'instal·lacions i equipaments esportius, culturals, socials... Sant Cugat, doncs, bueno, jo crec que pot aspirar molt més del que té. I, per tant, aventurar-nos en projectes d'aquests faraònics, perquè potser algú vulgui dir que aquest és el meu llegat, doncs, la veritat, nosaltres no ho veiem.
0: Ara et demanaré un doble exercici. Comencem primer, com si diguéssim, amb la part negativa. Si haguessis de dir una o dues coses, les que tu consideris, per si no ets capaç de seleccionar només una que s'ha equivocat molt o que no t'han agradat gens des del Partit Popular, evidentment no us han agradat gens del govern durant aquest mandat, quina seria?
1: Bueno, una l'acabo de dir ara, perquè és la manca de diàleg amb les coses importants de Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis. Quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no s'ha dit res a la junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, d'anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han Ametller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no? I que després, que, bueno, jo penso que són cortines de fum tot plegat, i el temps ho dirà, perquè de Can Camps, doncs, fan un anunci sense estar ni consultar-ho amb els propietaris del terreny, i ni tan sols parlar-ho amb els municipis afectats de la zona, doncs, bueno, sembla, doncs, un projecte que acabarà amb un calaix. I respecte a Can Ametller, per exemple, que sí, que queda molt bé, però nosaltres tenim seriosos dubtes amb moltes qüestions vinculades a la memòria econòmica. Vull dir, per nosaltres no hem vist la memòria econòmica, no sé si els números surten realment, perquè que els promotors privats se'n facin càrrec de pràcticament de tot, doncs jo no sé si al final, si es vol fer tant habitatge públic, si al final els números sortiran. Ah, sí, si vols posar pisos a 1 milió d'euros, doncs igual sí que surten, però no crec que sigui el tipus d'habitatge que s'hagi de construir allà, no?
0: I la part positiva d'aquest govern, si m'haguessis de dir, mira, això ho han fet bé, ha estat un encert...
1: Bueno, com a part positiva, perquè és veritat que es van trobar un forat, doncs van saber reconduir una miqueta, doncs, els números, no? Però realment... Tampoc se m'ocorreix gaires coses de positives que jo valorar ara mateix d'aquest govern municipal.
0: No ens queden gaires minuts. M'agradaria saber quins resultats, a hores d'ara, tenint en compte, no, l'anunci de que l'Àlvaro deixava, que estem pendents de qui serà el nou alcaldable del partit, que ens hem de preparar per les eleccions municipals, quins resultats serien acceptables o quins resultats són els que busqueu?
1: Mira, el Partit Popular és un partit de govern. I com a tal, sortim a guanyar les eleccions municipals. Vull dir, després els ciutadans diran, però nosaltres no ens conformem en tenir representació.
0: Perfecte. Més enllà d'això, també ho pregunto a tots els partits, eh? Arribats a la possibilitat de negociar per entrar a formar part del govern, amb qui sí i amb qui no.
1: A nosaltres només negociarem la nostra entrada de govern amb els ciutadans de Sant Cugat. El nostre programa, la nostra candidatura, i per tant seran els altres que s'hagin d'adaptar al programa del Partit Popular.
0: Molt bé, doncs Alfredo Bergua, nou president del Partit Popular de Sant Cugat, moltes gràcies. Digues, digues.
1: No, que nosaltres no farem cordons sanitaris, vull dir que no ens agraden els cordons sanitaris i, per tant, crec que, i menys en política municipal, tothom que tingui coses que aportar i que siguin bones per Sant Cugat han de ser ateses, vingui d'on vinguin.
0: Perfecte, doncs ara sí, Alfredo Bergua, nou president del Partit Popular de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns, estarem atents d'aquestes informacions que ens fareu arribar els pròxims dies per veure qui serà el nou alcaldable i com es desenvolupa el partit els pròxims mesos.
1: Doncs moltes gràcies i fins aviat.
0: Bon dia.

0: Caca Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions.

0: Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
1: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
2: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
3: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
4: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre a les 19:30 hores al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio on Cugat Mèdia reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
11: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
4: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
12: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

Avui estrenem una nova secció dedicada al món de les hipoteques i ens estrenem parlant d'un concepte que sentim constantment a les notícies, llegim als diaris, als telenotícies, però que no sempre acabem d'entendre. Es tracta de l'Euríbor. En l'últim any ha tornat a repuntar. Al setembre aquest indicador va tancar amb una mitjana del 3,24%, el nivell més alt des del juliol del 2024. I això genera dubtes entre les persones que tenen una hipoteca o fins i tot els que estan pensant en comprar un habitatge i requereixen d'una hipoteca per fer-ho. Però què és exactament l'Euríbor? Per què puja? Quan ens pot afectar? I, sobretot, què podem fer davant d'aquest escenari? Avui en parlem amb la Montse Cespedes,

0: Pedosa, experta en hipoteques. Molt bon dia, benvinguda, Montse.
1: Bon dia, Alba, com estàs?
0: Molt bé, ens estrenem per ajudar tota aquella gent que té hipoteca o que està buscant una hipoteca, que l'ha de renegociar. Aquesta temporada comptarem amb la teva expertesa en el món de les hipoteques i també la divulgació, que també és un punt molt important, per entendre com això. Et preguntava, què farem aquesta primera secció? I em dius, parlem de l'Euríbor. L'Euríbor, que és un mal de cap, que el anem sentint, però que a vegades no acabem d'entendre exactament què és. Per tant, comencem pels més bàsics. Què és exactament l'Euríbor i per què és tan important per les famílies que tenen o volen una hipoteca?
1: És molt important. Bueno, l'acrònim d'Euríbor és European Interest Offered Rate. Bueno, European Interest Bank Offered Rate. En realitat, no, parlant col·loquialment, és el preu al que els bancs es deixen els diners. No? Si hi ha una, per exemple, en l'ambient desconfiança, normalment puja l'Euríbor. Però depèn directament de l'evolució que faci també el Banc Central Europeu i la inflació. No? Llavors vam tindre una pujada del Banc Central Europeu del 0,25. Al desembre probablement no, pràcticament segur, car que no canviïn molt les coses, tornarem a tindre una pujada, una altra vegada al 0,25, bàsicament perquè, com saps, les dades de la inflació estan pujant i bastant, i amb bastanta força, i a mi m'està recordant bastant, no?, fa uns quants anys, quan vam fer aquella pujada a l'Euríbor immediata. Recordem que l'Euríbor, no?, com bé parlàvem, ha pujat un punt en un any, que dius, és important.
0: Són molts diners. Se'ns han encarit molt els diners, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí.
0: No? Quan sentim que l'Euríbor puja, que l'Euríbor baixa, què està passant realment? Qui el fixa i de què depèn?
1: L'Euríbor fa una mitjana, d'acord? O sigui, per dir-ho d'una manera, els principals bancs d'Europa publiquen el preu del diner que ells tenen, no? I llavors, el que fa l'estament és agafar el 70%, fins al 70% més alt i fins al 70% més baix. Tot el 30% restant el treu fora, vale? per fer una mitjana més equilibrada. I aquella mitjana fa un Euríbor intradia, fa un Euríbor diari. Llavors, l'Euríbor intradia, que pots mirar a una pàgina per internet que es diu euriborddiario.es, aquesta mitjana d'intradia cada dia, que jo la segueixo evidentment cada dia, és la mitja ponderada que fa a l'Euríbor a un any. Perquè recordem que l'Euríbor hi ha a 3 mesos, a 6 mesos, a 9 mesos i a un any.
0: Són moltes dades a tenir en compte, clar. També és veritat que hi ha gent que confon l'Euríbor amb el tipus d'interès, que són dos conceptes que no hauríem de barrejar. Explica'ns una mica la diferència i els tipus que marca el Banc Central Europeu.
1: Clar, a veure, els tipus del Banc Central Europeu és el que marca, per dir-ho d'una manera, el fons monetari. És la política monetària que emplea tota Europa, tota la comunitat econòmica europea, per dir-ho d'una manera col·loquial. Val? I l'Euríbor és el que afecta directament a la financiació, no només hipotecària, sinó, per exemple, l'Euríbor a 3 mesos o a 6 mesos es fa servir, per exemple, per les empreses, no? I l'Euríbor un any per les hipoteques. Llavors, hi ha que tindre clar que tota Europa depèn d'aquest Euríbor, per exemple, un any a l'hora de fer la financiació hipotecària. O sigui, no només per les hipoteques variables, sinó també per als bancs per dictaminar a quin tipus, perquè pensem que l'Euríbor és, per dir-ho una part, el punt zero amb què els bancs a partir d'ahir guanyen diners, no?
0: Perquè també pot ser negatiu, tot i que això fa molt temps que no
1: ho
0: veiem.
1: Fa molts anys. Bueno, va estar 6 anys en negatiu, eh? Es diu ràpid, però va ser 6 anys que l'Euríbor va arribar a estar mig punt en negatiu, eh?
0: Els que tenien hipoteques variables devien fregar les mans aquella època.
1: Sí, van ser 6 anys, eh? Hi ha que recordar-lo.
0: A l'últim any ho deies, eh? L'Euríbor ha repuntat amb força, pujant més d'un punt percentual. Deies, la inestabilitat no agrada, no? És un dels factors que les guerres que tenim al Pròxim Orient, inestabilitat política en molts països del nord i també del sud global, és un dels factors que fan que aquest Euríbor segueixi pujant?
1: Indirectament, perquè el que fa realment que puja l'Euríbor, a part de la tensió geopolítica que estem vivint, també pensa que tenim una pujada bastant important de la benzina, del petroli, amb molta inestabilitat, també de la cistella de la compra, i llavors hi ha un encariment del preu, la inflació fa que encara hi hagi més encariment, i per exemple aquí a Espanya, no, i a Catalunya els sous no estan pujant exactament com deurien pujar, no? I llavors, clar, el que està fent és empobrint cada vegada més a la gent.
0: Tot costa més, els sous no pugen.
1: Els sous no
0: per tant,
1: pugen,
0: la diferència entre el salari i la despesa, oi?
1: És
0: alta.
1: Cada vegada més alta.
0: Aquest encariment de l'Euríbor que veiem que està sent constant, l'hem d'entendre com un fenomen puntual o hi ha alguns indicadors que tu et facin pensar que això durant un temps seguirà a l'alça?
1: Jo faig molt d'anàlisi de dades perquè m'agrada molt i perquè m'agrada anticipar-me el màxim possible, no? Per de parlar amb gent del carrer, no? No guiar-me tant per les dades oficials que surten després. Llavors, per avançar-me, jo miro l'IRS, que és el mercat de futurs de l'Euribor, que és el mercat de futurs de l'Euribor a 25 anys i a 30 anys, que són normalment les hipoteques, no? Llavors, sempre va adelantat, no?, el mercat de futurs de l'Euribor. Llavors, què passa? Doncs, si tenim l'Euribor al 3,5 en el mercat de futurs, vol dir que probablement arribarà al 3,5.
0: És com una bola...
1: No és una bola, és un anàlisi tècnic, basada en dades, però és una avançada, per dir-ho d'una manera, del futur, de l'Euribor.
0: Quan puja l'Euribor, la quota de la hipoteca augmenta automàticament o ho fa només quan arriba la revisió?
1: Ho fa només quan arriba la revisió. Aquí hi ha que deixar-ho clar. Primer, les hipoteques que estan signades a fixa els hi dona exactament igual que pugi o baixi l'Euribor, per això tenen una hipoteca fixa. I a l'Euribor la pujada sempre la notem quan hi ha la revisió. Llavors, hi ha hipoteques que tenen la revisió semestral i hi ha hipoteques que tenen la revisió anual. Llavors, sempre hi ha que partir de la base de que la revisió sempre és en l'últim mes. Llavors, si tu revises a l'octubre, serà amb l'Euribor de setembre. Si tu revises al setembre, serà amb l'Euribor d'agost. Però sempre serà amb la revisió anual. Per exemple, qui tingui la revisió, jo m'ho invento, al març, ara mateix aquesta pujada no li està afectant com a la gent que tingui la revisió al setembre.
0: Ha de creuar els dits perquè no pugi gaire per quan li arribi...
1: Té una pinta de pujar important.
0: La revisió. Deies que hi havia diferents tipus de revisió, anual o semestral. Això és una de les coses que ens hem de fixar quan signem la hipoteca. Ens explicaves l'altra vegada tots aquells punts que hem de tenir en compte.
1: No, és importantíssim, no? Perquè en realitat la revisió semestral s'adapta molt més a l'evolució de l'Euribor i la revisió anual queda com més congelada, no?, durant tot un any. Jo crec que és un punt que ja no hauríem revisar amb les hipoteques, perquè, sincerament, les hipoteques variables, que n'hi ha milions encara en Espanya i amb IRPH, trobo que haurien d'estar ja fora del mercat. No, perquè fer un producte, no, un contracte financer a llarg plaç de 25 o 30 anys que es faci amb una hipoteca variable, a veure què farà l'Euribor, ho trobo amb una incertesa molt important, no? Llavors, jo trobo que ara mateix es tenen que fer hipoteques mixtes a 10 anys, amb la previsió que durant aquests 10 anys canviem a fixa quan hi hagi un millor escenari de tipus, una hipoteca a tipus fixa. O sigui, les hipoteques variables realment estan pràcticament desapareixent del mercat.
0: Les carrega el dimoni, no? Genera una incertesa de què ens pot passar, de si podrem pagar o no podrem pagar la hipoteca quan els tipus estan tan alts. Posem un exemple pràctic. En aquestes persones que encara tenen aquestes hipoteques variables i que els hi toca fer revisió ara el mes d'octubre, quants diners pot variar una quota d'una hipoteca?
1: És molt relatiu, perquè, bueno, a veure, pot variar molts diners. Val? Ara mateix estem parlant de que una mitjana d'una hipoteca de 150.000 euros a 25-30 anys pot variar ara mateix 900 euros anuals. I tu dius, val, és anual. No, però... baixeu al mensual igualment, tenim que mirar, no? Tenim que valorar que estem pagant 900 euros de més. Jo trobo que ara potser és un bon moment per fer un canvi encara i en tipus als bancs. Jo vaig reunir-me ja amb els bancs i vaig fer un directe a xarxes i encara hi ha bons tipus d'interès als bancs si tens un bon perfil. Llavors, qui tingui un perfil raonable i una hipoteca de més de 100.000 euros, jo li recomano que faci un canvi a tipus fixa ja.
0: Quan ens ho hem de plantejar, això? Tenim una hipoteca variable, estem patint perquè estem veient que l'Euribor va pujant. Tenim aquest neguit cada vegada que ens toca anar a revisar el tipus d'interès. Quan ens val la pena fer aquest canvi a un altre tipus de producte, a una hipoteca fixa, Montse? Què hem de tenir en compte?
1: A veure, dona igual. Tens una hipoteca variable, encara que no tinguis un Euribor més 0,25, però dona igual, estem al 3,2, més un 0,25, bueno, ja ens posem en un 3,5, pràcticament, o sigui... parlen clar i català. Llavors, el que tenim que tindre clar és que el canvi d'hipoteca, quan tens menys de 100.000 euros d'hipoteca, és més, no impossible, però és més complicat fer-lo perquè el banc no li surt rentable, val? Perquè té que assolir els gastos. D'acord? No? I sobretot inclús de les hipoteques. Pensa que a partir del 2019 tots els bancs fan càrrec dels gastos de la constitució d'hipoteca. Llavors, si la teva hipoteca és d'abans i tu vas pagar els gastos, doncs encara. Val? Però si el banc va assolir aquests gastos, quan tu fas la subrogació, l'altre banc té que pagar els gastos a l'altre banc. Llavors, això la gent no ho sap. Llavors, als bancs no els interessa fer subrogacions. D'acord? Però jo sempre recomano que qui tingui una hipoteca variable vagi al seu banc a negociar el tipus d'interès, perquè la banc ara mateix sí que estan per feina de quedar-se amb les hipoteques que tenen.
0: D'acord.
1: De millor, no perdre.
0: Millor renegociar literal. Que anar a buscar una altra banca, perquè probablement sí. Els números no li sortiran ni al banc i, per tant, a nosaltres
1: no,
0: tampoc.
1: I a vosaltres tampoc, perquè no surt rentable en molts casos. Car que no sigui una hipoteca que sigui relativament nova, que tingui 3 anys, 5 anys, i que sigui d'un import important, 200.000, 300.000, 400.000.
0: Mm-hmm. Quin és l'error més habitual que fem quan estem mirant hipoteques? És que mirem només la quota final que ens queda?
1: Et seré franca. Jo trobo que, a part de mirar només la quota, jo ara trobo un error bastant garrafal, i és que la gent es guia molt. O sigui, s'ha posat molt de moda, i jo ho entenc, no pagar els seguros. Uh-huh. Val? I llavors, no li donen importància als seguros i, per exemple, no, assolir una assegurança de llar, que estàs assegurant el teu patrimoni, la teva vivenda i la teva llar, per d'alguna manera, la gent va a preu, en comptes uh-huh. d'anar a cobertures. Val? I amb el seguro de vida estic veient moltes hipoteques d'imports molt importants que no volen fer l'assegurança de vida per estalviar diners, cosa que jo entenc, però que després, si a un dels dos els hi passa qualsevol cosa, no podran assolir la hipoteca. Llavors, el que estic... Jo l'error més garrafal, honestament, que estic veient és que la gent ha perdut la por a les conseqüències de no tindre assegurat correctament, no?, a tot això, i estic veient les conseqüències en problemes molt grans.
0: Mm-hmm. Fixar-nos en el preu i no tenir en compte que a la vida poden passar determinades
1: poden passar coses
0: que poden regirar la situació i fer que no et puguem fer front al pagament d'una hipoteca, sobretot quan és molt elevada. Quin consell li donaries a una família que li toca ara revisió a l'octubre o als pròxims mesos?
1: Si té una hipoteca variable, jo trobo que si té... A veure, depèn de l'import, no? Per exemple, jo honestament, no? Per posar-te un exemple, a mi em queda hipoteca, però jo la tinc a l'1,75... I després vaig comprar abans de 2013, però tinc la desgravació fiscal. Uh-huh. Llavors, jo no la cancel·laria mai, per exemple, ni faria res, perquè em queda res. Jo pago pràcticament tot capital, vale? I hi ha que recordar també, no?, la desgravació fiscal sí. Abans de cancel·lar. No? Però jo ara mateix, si tinc més de 100.000 euros d'hipoteca i tinc, dona igual, un Euribor més en variable, jo és que la canviaria ja. Ui, sempre i quan em quedin més de 10 anys.
0: D'acord. Tenim aquestes dades per tenir-les en compte.
1: Sí, 100.000 d'euros.
0: El capital que ens queda i els anys que ens queden per pagar-la. Hem parlat fins ara de la gent que té una hipoteca, sobretot la gent que té hipoteques variables i que estan patint aquestes pujades de l'Euribor. Però és un bon moment ara per demanar una hipoteca. Volem comprar-nos un pis, hem comprat un pis sobre el Planell, ens volem emancipar. És bon moment per anar al banc a fer una hipoteca o és millor esperar-se?
1: A veure... Aquesta pregunta és una arma de doble fil, perquè nosaltres no sabem... Jo sempre parlo molt clar dient que jo no sé quina evolució farà l'Euribor, però és que no la sap ningú. Mm-hmm. Ens podem guiar en el curt pla sapiguent que, a veure, Banc Central Europeu diu que pujarà els tipus, l'Euribor està pujant, l'IRS està disparat. No, tenim unes dades de la inflació que les últimes fan por. Val?
0: I llavors... 5 dècimes ha pujat al setembre a Catalunya fins al 4,5%.
1: És molt bèstia. No volia comentar-lo, però és molt bèstia el 4,5%. A mi m'escandalitza, no? I dius, ostres, és que estem igual que quan l'Euribor va arribar al 4%, sincerament. Llavors, ara el que sí que tenim molt clar és que la tendència és a l'alça i bastant a l'alça, molt contundent, d'acord? Llavors, ara mateix, esperar-se, no, perquè no sabem quan continuarà pujant i quan començarà a baixar. Recordem que va trigar 2 anys en baixar. Llavors, jo trobo que ara encara els bancs tenen ganes de fer hipoteques, veuen que el mercat està molt, molt més frenat del que sembla, uh-huh. diuen que sí, que tot això, però bueno, va amb el delay o amb el retras, no?, de les dades oficials de 2 o 3 mesos. Però en el carrer, jo parlant amb immobiliaris d'aquí de Sant Cugat, em diuen, és que està parat, o sigui, em truca la gent, Montse, és que no sona el telèfon. Val, sí que es van fent vendes, llavors jo trobo que és un bon moment per negociar una hipoteca, perquè tots els bancs tenien els objectius de 2025, que va ser un any de bonança absoluta, i clar,
0: molta compra-venda d'habitatge.
1: I ara no arriben els objectius finals, i tant com l'any passat anaven passats, aquest any no arriben, llavors estan dient, escolta, que necessitem hipoteques per quadrar els marges, no? I llavors demanen hipoteques, llavors és un bon moment encara per negociar hipoteques, aquest mes més que mai.
0: Consell estrella, jo diria, del dia.
1: Tenir-ho
0: en compte, perquè més el futur és incert. Sí. I tu deies, ens plantegem en aquest cas d'aquesta família o aquestes persones que volen fer una hipoteca, dius, és el moment per fer-ho, tenim aquests objectius que ens explicaves en l'altra ocasió, a més, que es marquen amb l'any anterior, per tant, sempre. Aquest any els objectius eren ambiciosos. Quina hipoteca demanem? Fixa, variable, mixta. Variable ja l'hem d'estar.
1: Variable fora. La mixta o la mixta de 10 anys amb la clara intenció de buscar després un escenari de tipus a la baixa o una hipoteca fixa. Jo recomano demanar les dues i fer una comparativa del que ens donen. Perquè trobo que si et donen una hipoteca fixa per sota del 2,5, jo agafaria una fixa.
0: Per què? És per la tranquil·litat?
1: A veure, partim de la base de que la quota de la hipoteca, no, o la del lloguer, no, és el gas recurrent que té, més important que té qualsevol família catalana. D'acord? Mm-hmm. Llavors, partint d'aquesta base, jo no em puc planificar financerament quin estalvi tindré, si podré pagar els col·legis dels nens, si depèn de la quota de la hipoteca em puja 200 euros, 90 euros o en baixa. Llavors, jo trobo que un gas recurrent tan important com és aquest té que ser estable. Mm-hmm.
0: Hem parlat de la part dolenta de la pujada de l'Euríbor, no? Que és en la despesa hipotecària, però hi ha una altra cara de la moneda, que
1: correcte,
0: és per a aquelles persones que poden tenir diners i els poden estalviar, no? Explica'ns una mica com funciona això i per què és dolent per una cosa i és bo per l'altra.
1: Bueno, és molt bo per l'estalvi, perquè, per exemple, tots els neobancs han pujat bastant, no?, les comptes remunerades, o sigui que t'estan pagant entre un 2,5% i un 3% per tindre els diners en una compte corrent. Recordem que hi ha, no sé si eren 940.000 milions d'euros, o sigui que és una barbaritat, amb comptes corrents de diners mm-hmm. dels estalviadors. Llavors, dir, home, si no vols risc, ho poses a una compte remunerada o fas un plaç fix o fas bonus, no?
0: Per tant, tu recomanaries a les persones que tinguin una mica d'estalvi posar-los en aquest tipus de,
1: sí, per cent,
0: de producte? I quin interès ens hauríem de marcar a dia d'avui,
1: home,
0: que estigués sobre la taula tenint en compte aquestes dades?
1: Home, jo aniria al 3, clar, no? I si, sobretot, a veure, el truc més antic, no?, que es feia a la banca i que els clients saben de tota la vida és els diners nous, els bancs els paguen molt més, doncs et canvies de banc i t'ofereixen, doncs, potser un 2,75 o un 3 amb un dipòsit a tipus fixa, no? Llavors dic, home, jo trobo que està molt, molt interessant, no?, de tindre-ho al 0, tindre-ho al 2,5 o al 3... Compte.
0: Són diners que no ens ajudaran a aquesta inflació que tenim al 4,5%.
1: Clar, és que no, clar, jo sempre dic que una cosa és estalviar i una altra cosa és invertir. Això ho parlem, si vols, la pròxima vegada.
0: Ens ho guardem, sí.
1: Ens ho guardem.
0: Ens quedem amb aquest consell de, si tenim estalvis, buscar aquests espais que ens els remuneraran, deia la Montse, demanem el 3%, i si vols, parlem de la inversió de cara a la pròxima sessió, que en mereix un capítol a part, de ben segur.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies, Montse.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus o els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Valldoreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i també al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Valldoreix, que han compartit amb Cugat Mèdia el seu neguit quant a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest pas d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot en algunes de les cases de la zona. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat tornarà a fer vaga aquest divendres. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de Biblioteca ha convocat una nova jornada de protesta davant, diuen, la manca d'avenços en el conflicte laboral que manté l'Ajuntament des de fa mesos. Els treballadors denuncien que el consistori no ha plantejat cap solució a les seves reivindicacions. El canvi escolar de la Floresta començarà a fer-se realitat més de 3 anys després del calendari anunciat inicialment. L'Ajuntament iniciarà els propers dies les obres d'adequació de l'itinerari entre el pont del diari i l'escola La Floresta, un projecte aprovat definitivament el juliol del 2022 que havia de començar a executar-se durant el primer semestre del 2023. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La proposta s'ha fet aquest dimecres després de la reunió de l'executiva nacional del partit. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara haurà de superar el procés de ratificació interna de la formació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat, que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona la nit de dissabte a diumenge. Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, a Sant Cugat els fets haurien passat a 1:45 de la matinada de diumenge 11 d'octubre i els autors haurien sostret un telèfon mòbil. I una avaria elèctrica ha deixat 32 clients al carrer d'Esteve Pila de Sant Cugat sense subministrament durant més de 24 hores. La incidència que ha afectat almenys 4 habitatges i els dos ascensors d'un edifici del número 70 es va produir aquest dimarts.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
3: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
4: Què vols que pensi?
3: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
4: Que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
3: Tomàquets encara n'hi hauria.
4: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, ¿vale? Amb sombrells de malla d'alumini i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere, anàvem en rebequeta i ara encara anem amb màniga curta.
3: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
4: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
3: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també ets pagesa.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: I no qualsevol pagesia ecològica.
4: Exactament.
3: Explica'ns.
4: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi i ara és el que toca i és el futur. I el futur i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
3: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
4: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, ¿vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
3: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
4: això...
3: al Pallars.
4: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
3: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri...
4: Sí.
3: Deus haver vist això canviar moltíssim. La gent, els hàbits...
4: Bueno, a veure, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... datat de l'any passat, sabem que hi ha... A veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això pues, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
3: Teniu molta clientela turística?
4: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
3: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits
4: de... Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
3: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
4: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia? Això pogués
3: estar... La conciliació.
4: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix... Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
3: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
4: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
3: tu ets
4: descomptat.
3: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
4: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important, també.
3: Vosaltres feu pagesia ecològica,
4: sí.
3: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
4: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
3: Que bonic.
4: Sí.
3: Parlem de fills.
4: Sí.
3: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
4: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
3: El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
4: El Lluís Fisa, sí.
3: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
4: Ja. A veure, treballar en família no és fàcil, vale? Però sí que és una manera d'unió. Vale? I, a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pues, donar espai a aprendre. Diu que aprendre a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
3: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises... Sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
4: Exacte. A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després quan es van casar, van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
3: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
4: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
5: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
6: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana en majúscules. Algú, mira, mira què et diré, eh? Algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, doncs què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica... té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser agafant els més llanuts i al final perquè vèiem que allò era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, eh? Hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol, però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així, quan ve la calor, ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: Mm-hmm. I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en

0: que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora. Això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
1: Sí, no?
0: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
1: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
0: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, i ara ens queixem que tot està car, doncs que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
1: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Tu ens deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs, engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades, absurd.
0: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions reals.

0: absolutament necessàries i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
1: A vosaltres, sempre.
2: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Gelats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de... Per què no crea una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet, i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important: com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una, beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres, per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des del Tebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i amb l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui, que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20, en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Coes, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP7. També el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre, i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert, i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Valoro lògicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al Delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al Delta de l'Ebre. per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'Escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77 a 49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y así.

0: tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
1: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
0: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
2: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: 91.5 FM.
10: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat de

0: El Camp Català, una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb 1 quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
2: Ho lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
6: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
6: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat dues dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
8: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
9: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
8: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
10: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif, organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'Adif, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
11: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
12: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: El tram Ricla Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
12: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
0: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
12: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això, precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
0: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
12: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys, sí.
0: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
12: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
0: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Big Body, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de...
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2 a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
1: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
7: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CER, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor. Aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
1: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
8: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
1: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
8: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho que incluso se ponga en el Código Civil. Y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
1: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
8: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas. Y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
1: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
8: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
1: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
8: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
1: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
9: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
10: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
13: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
14: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
1: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
15: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
1: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
16: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
1: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls

0: reflexiones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
1: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquesta 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondina Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres

0: Hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
1: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
0: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al Castell de Montjuïc. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral perquè, mentre des d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts, Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i d'aquí uns minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complex, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de 1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però això sí, aquesta setmana, a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la 4ª jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: És Una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent, no tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és, doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies, doncs, o que han perdut, doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de S'Agaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
10: Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellver.
11: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
12: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
11: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
13: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
14: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se a això.
13: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic barceloneta, Cristina Álvarez. Molt bon dia.
15: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
15: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
16: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
17: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
15: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
18: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
15: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
19: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
15: Fins demà.
19: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
20: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
21: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
20: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
19: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Valldoreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i també al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Valldoreix, que han compartit amb Cugat Mèdia el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest pas d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot en algunes de les cases de la zona. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat tornarà a fer vaga aquest divendres. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de Biblioteca ha convocat una nova jornada de protesta davant, diuen, la manca d'avenços en el conflicte laboral que manté amb l'Ajuntament des de fa mesos. Els treballadors denuncien que el consistori no ha plantejat cap solució a les seves reivindicacions. El camí escolar de la Floresta començarà a fer-se realitat més de 3 anys després del calendari anunciat inicialment. L'Ajuntament iniciarà els propers dies les obres d'adequació de l'itinerari entre el pont del diari i l'escola La Floresta, un projecte aprovat definitivament el juliol del 2022 que havia de començar a executar-se durant el primer semestre del 2023. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La proposta s'ha fet aquest dimecres després de la reunió de l'executiva nacional del partit. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara haurà de superar el procés de ratificació interna de la formació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat, que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona la nit de dissabte a diumenge. Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, a Sant Cugat els fets haurien passat a 1:45 de la matinada de diumenge 11 d'octubre i els autors haurien sostret un telèfon mòbil. I una avaria elèctrica ha deixat 32 clients al carrer d'Esteve Pila de Sant Cugat sense subministrament durant més de 24 hores. La incidència que ha afectat almenys 4 habitatges i els 2 ascensors d'un edifici del número 70 es va produir aquest dimarts.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: Avui al Pou parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no? Quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per a unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fetge de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
0: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit. Però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què els passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, a diferents centres, amb diferents grups de neurones, que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, en nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil de fer-nos, que no podem, és molt difícil obtenir mostres de s'esfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones. Que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una, interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen un impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
0: En quin punt es troba aquest estudi i projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap a on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Sí, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do.
1: On and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, finalment amb el Camp Nou, no? Amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, hi ha alguns altres teatres, com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs doncs, per poder, perquè això es pugui fer, no? perquè tinguem com una mica una casa, no? a on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat doncs, pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix doncs, un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda, vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que ja estava, hi havia ja una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió... sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionessin i funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que, a més, passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. I la gent hi va. Vull anar-hi o perquè viu al costat o perquè hi va en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs seria una de les facetes importants a considerar que tenia que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que de bones a primeres l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa a Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat, ara Cugat Media, fa anys, i ja era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, el Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi al final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat tradicionalment és una ciutat molt amant de les arts escèniques i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea el teatre i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats i, per tant, crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat a nivell de programació té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. Primer, és una història que gairebé ens en anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala clavé i, bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala clavé, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres? I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que l'Agra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana, més o menys, per tant hem retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, jo no he vist cap notícia d'això, pues seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori, per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar

0: No s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el Teatre Amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa, saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local, vol dir teatre amateur i provincià. I, en canvi, penso que hi ha gent, entre que amb molta modèstia m'hi considero, que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant, això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I, per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests tres monòlegs, doncs, que, bueno, que han omplert i algun no ha pogut arribar, però només la sala platea. I llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extenent.
1: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves el tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdona, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es va fer el traductori hi havia la sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa CECAT això va dir que sortiria i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, al Teatre de la Unió és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent al mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, perquè segons quins espectacles fan al Teatre Auditori, venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etcètera, etcètera. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
1: Maria, quin tipus de programació imagines, no? Si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió.
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic, i que fins ara Sant Cugat doncs estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard, fa molt temps, no?, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure a Sant Cugat podria ser un punt de trobada, no?, una sala que no necessàriament estigui a Barcelona però que aculli muntatges d'aquestes característiques. Però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir, els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya, i que crec que Sant Cugat

0: té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
1: Xavier.
2: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el teatre del poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguéssim, que es faci esencuat i que passi, doncs, bueno, els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però bueno, iran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, en produccions doncs, més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un passe més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació, de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
1: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem per ordre.
3: De producció, sí.
1: Si voleu, exacte.
2: No sé.
1: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
2: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
4: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig pràcticament es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, italianes, etc. I per altra banda, que es fa començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
3: Però pràcticament estrenen. Pràcticament estrenen el que després es veu a Barcelona.
4: Hi ha un teatre amb aquest que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que veien aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
2: I l'Atlàstida.
4: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer això, teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més, i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Auditori s'han vist coses al·lucinants, excepcionals, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques, qualsevol tipus d'arts escèniques.
1: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium, tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
0: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins la temporada alta, pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament, i és, en aquest cas és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
1: Dolors.
3: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
1: Breument, perquè
2: aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat.
1: S'ha fet un centre de creació a l'Unió.
2: No, s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs. Jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
1: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, sí, de laboratori de creació, clar, que és aquesta nova sala de teatre. Maria.
3: Sí, després... Va, perdó.
0: No, fes tira, tira.
3: És que tinc Maria Dolors.
1: Ai, carai.
3: Segons la meva mare.
1: Digues, Dolors.
3: Ara sóc jo.
1: Ara sí.
3: Tera, no sé on estava.
1: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
3: Sí, Pere, però no sé què...
1: Hem perdut el fil.
0: Jo sí, penso que sí,
3: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si, tant en la programació, amb tota una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses. Vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai, o no sé, o no es vol escoltar, no sé.
1: Creieu que un equipament així pot generar també, ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Serà un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes. Sí.
4: Amb això vaig començar a unir els tres.
0: Sí, sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí,
4: Clar. No, sí. I és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat, és normal... Té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic, aquest públic va anar augmentant, i s'ha fet gran, això és normal. Tot amb això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, Els tres monòlegs que han fet ara, estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
1: Sí, tot cas, no. Hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir dansa, sí, concerts,
4: que parlem
1: perquè
4: de tot,
1: és un espai polivalent.
4: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això. És a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
1: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
4: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a haver-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui pots portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res. Però bàsicament ha de ser això. Ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
1: Xavier.
2: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés. I marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i em vaig anar. I si és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I, bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i aquí pues, tenim els resultats. I ara aquí ha, del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això. Però jo crec que és el llibre a seguir i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
1: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
2: Un o dos anys.
4: M'agradaria sí. Que fos així.
1: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure't a la inauguració, de tornada a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
0: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable i, més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, hi ha aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara a en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà d'aquí 5 anys. Jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos però alhora coincidents que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format, un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida, i també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat se senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? per a formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho, vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no?, desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una Unió plena, sobretot, un Teatre de la Unió amb les cadires plenes.
1: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet i què és el Teatre de la Unió.
2: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè
1: vinga,
2: porto tants anys darrere d'això i tants...
1: Bueno, farem una copa de cava,
2: sí,
1: com a mínim.
2: O més d'una.
1: Xavier Maria...
0: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
1: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
0: A vosaltres.
6: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
7: Continguts en xarxa.
8: En l'acte d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
9: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
8: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
9: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del Govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i de respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-lo a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una... Bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
8: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys. Però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
9: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més fins i tot de 150 anys doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
8: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
9: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn, i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs, des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya s'ha doncs, fomentat molt, i també doncs, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs, és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
8: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
9: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs, fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
8: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
9: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques, i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia, i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat, doncs, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament al territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de valorar.
8: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer o on poden trobar tota la informació al respecte?
9: Doncs bé, crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
8: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
9: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
6: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marca l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 15 d'octubre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Martí González, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Els veïns de la Riera de Sa Adrià reclamen actuacions urgents per evitar noves inundacions després dels aiguats del 29 de setembre. Denuncien desperfectes al clavegueram, erosió del terreny i aigua que va arribar a entrar en alguns habitatges. També demanen que les administracions es coordinin per trobar la solució a un problema que s'arrossega, diuen, des de fa anys.
1: L'aiguat del 29 de setembre ha tornat a posar en alerta els veïns de la Riera de Sa Adrià. A Valldoreix, la intensitat de la pluja va fer que l'aigua arribés al límit de la capacitat de la riera i inundés carrers i alguns habitatges de l'entorn. Ho explica Martín Ansorg, veí de la zona.
2: El 29 va ploure de forma excessiva i el que vam trobar-nos que normalment una riera que és capaç d'absorbir el volum, aquest cop ja anava al límit, o sigui, l'aigua ens arriba fins aquí on estem ara. I el que hem observat després són més destrossos del normal, des del clavegram, el terreny erosionat.
1: Els residents alerten que les inundacions no són un fet aïllat i reclamen una revisió dels sistemes de drenatge i del manteniment de la zona. Demanen que professionals especialitzats i l'Agència Catalana de l'Aigua avaluïn els riscos i determinin quines actuacions cal fer. El problema s'arrossega des de fa anys. El projecte va per arranjar la riera, amb un cost estimat de 8,5 milions d'euros, no s'ha materialitzat per la complexitat tècnica, el finançament i les discrepàncies entre administracions. El ple municipal va aprovar el novembre passat una moció per impulsar un nou projecte executiu durant aquest mandat. Els veïns reclamen ara coordinació entre l'Ajuntament, l'EMD de Valldoreix i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per evitar que les responsabilitats passin d'una administració a l'altra i prevenir nous episodis d'inundacions.
0: Precisament aquests episodis de pluges torrencials a Sant Cugat a finals de setembre i principis d'octubre continuen portant cua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha atès 97 sol·licituds de persones afectades per aquests aiguats. El consistori també ha registrat uns 230 avisos ciutadans i ha dut a terme més de 170 actuacions per reparar els desperfectes.
1: Les pluges dels dies 29 de setembre i 3 i 4 d'octubre van provocar inundacions, esllavissades i caigudes de murs en diversos punts del municipi. Segons el balanç provisional del 7 d'octubre, l'Ajuntament havia rebut uns 230 avisos ciutadans i havia dut a terme almenys 176 actuacions, centrades sobretot en la neteja de carrers i embornals, la retirada de fang i arbres caiguts i la reparació de desperfectes. Els serveis municipals continuen avaluant els danys i les necessitats del veïnat per prioritzar les intervencions. L'alcalde Josep Maria Vallès va visitar el 9 d'octubre algunes de les zones afectades, entre elles del carrer de Sant Jordi i diversos punts de les Planes de la Floresta i Sol i Aire. El consistori assegura que mantindrà el seguiment de les incidències i coordinació dels serveis municipals per avançar a la recuperació de les zones afectades.

0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara ha de superar per això el procés de ratificació interna del partit.
1: Mireia Ingla tornarà a la primera línia política. Ingla va ser alcaldessa entre el 2019 i el 2023, al capdavant d'un govern de coalició amb el PSC i la CUP. Després de perdre l'alcaldia, va deixar la primera línia de la política municipal. Actualment és gerenta de la xarxa audiovisual local i també ha assumit responsabilitats internes a Esquerra Republicana, on ha estat responsable de compliment del partit. La proposta situa el diputat del Parlament Jordi Albert com a número 3 i Laura Pelai, regidora a Vilafranca del Penedès, com a número 4. La candidatura definitiva es confeccionarà el 20 d'octubre, després dels congressos territorials, i haurà de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra.
0: I encara en clau política, el nou president del Partit Popular de Sant Cugat, Alfredo Bergua, assegura que la formació ja ha triat la persona que proposarà com a alcaldable per les municipals del maig de l'any que ve. Bergua ha explicat a Ràdio Sant Cugat que el nom es farà públic aquest dijous a la tarda, després de la renúncia d'Álvaro Benejam a l'acte de regidor.
1: Bergua ha atribuït a la renúncia d'Álvaro Benejam, fins ara portaveu municipal i president del partit, a motius laborals i familiars, i ha descartat que hi hagi conflictes interns. També ha anunciat que Estrella Salanova assumirà la secretaria general del partit. De cara a les municipals, el PP vol centrar el discurs en el manteniment dels carrers, la neteja, l'accés a l'habitatge, la fiscalitat i la seguretat. Bergua també ha criticat la falta de diàleg del govern municipal amb l'oposició i considera que cal prioritzar el manteniment dels equipaments existents abans d'impulsar nous projectes, com la Biblioteca Central. Sentim-lo.
2: És la manca de diàleg amb les coses importants a Sant Cugat. Ens hem esmentat aquesta manera de governar fent anuncis quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no va ser la junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han en Matller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no?
1: El nou president assegura que el partit fa temps que prepara la pròxima cita electoral i afirma que l'objectiu és guanyar les eleccions, no només obtenir representació al ple municipal.

0: I obrim la pàgina social perquè les obres del camí escolar de la Floresta començaran aquest octubre, més de 3 anys després de la data prevista inicialment. El projecte té un pressupost de 1,29 milions d'euros i una durada estimada de 8 mesos, durant els quals hi haurà restriccions al trànsit, Martí.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres per connectar el pont del Diari amb l'escola de la Floresta, amb un itinerari més segur i accessible per als infants i les famílies. El projecte preveu construir una vorera contínua, instal·lar enllumenat i bancs, plantar arbres i reorganitzar la circulació de vehicles i bicicletes al llarg d'uns 950 metres. L'actuació arriba amb més de 3 anys de retard respecte al calendari inicial. El projecte es va aprovar definitivament el juliol del 2022 i les obres havien de començar durant el primer semestre del 2023. Després de diversos canvis de calendari i pressupost, els serveis es van adjudicar el juliol d'aquest any a l'empresa CIC3 Obres i Serveis. Les obres començaran amb la construcció d'una nova xarxa de clavegueram, una fase que es dividirà en 3 trams i tindrà una durada prevista de 10 setmanes. Durant aquests treballs es restringirà la circulació de vehicles i només s'hi permetrà l'accés al veïnat. També es podran produir afectacions temporals als accessos pels aparcaments privats, tot i que es garantirà el pas dels vianants. L'Ajuntament informarà els residents de les diferents fases i les restriccions de mobilitat. La previsió actual és completar el conjunt del projecte en 8 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
1: Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, el cas de Sant Cugat va passar a 1:45 de la matinada de l'11 d'octubre, quan els autors haurien sostret un telèfon mòbil amb violència. Les primeres indagacions apunten que els implicats haurien utilitzat una motocicleta per desplaçar-se i una arma de foc que podria ser simulada. Els Mossos han identificat la motocicleta, que consta com a sostreta. La investigació continua oberta i està en mans de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. Fins ara no s'ha practicat cap detenció.

0: I en clau esportiva, el Vicio Patí Hockey Club Sant Cugat masculí continua en pas ferm a l'hoquei Lliga Plata. Els santcugatencs han guanyat el GEC per 4-3 en el debut a casa i ja encadenen dues victòries en dues jornades.
1: Debut a casa amb victòria i 6 punts de 6 possibles, el Vicio Patí Hockey Club Sant Cugat ha superat el GEC per 4-3 en un partit molt disputat que s'ha decidit als últims minuts. Els visitants s'han avançat, però els vermellinegres han reaccionat abans del descans. Àlex Arevalo amb 3 gols i Pau Gilabert han capgirat el marcador. A la segona part, el partit s'ha mantingut obert fins que a 5 minuts del final Arevalo ha tornat a aparèixer per fer el gol de la victòria. L'entrenador Andy Colaiani celebra sumar els 3 punts a casa, però admet que l'equip encara té marge de millora.
2: Un partido difícil contra un rival de prestigio como es el JEC, contentos por sumar de a 3, ¿no? El primer partido en casa era importante. Venimos de otra victoria el fin de semana anterior, el sábado pasado jugamos en Vilaseca y logramos traernos los 3 puntos de allí. Un partido que no fue el mejor nuestro, pero bueno, era importante el primer partido de la liga sumar los 3 puntos, ¿no? Esto nos deja con 6 puntos en los dos primeros partidos y nos da buenas sensaciones y bueno, con ganas de corregir cosas. El equipo tiene que empezar de a poco a jugar mejor.
1: En dues victòries en dues jornades, el Sant Cugat és a la part alta de la classificació, a un punt del Congrés, que ha jugat un partit més. El pròxim repte serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el filial del Barça, que encara no ha sumat cap punt.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir, i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida, i de moment avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Comptades, parlarem de la situació que viuen les bibliotecàries escolars. Tot seguit estrenarem secció de nutrició amb la Gina Estapé, amb qui parlarem dels ultraprocessats i dels aliments que aviat trobarem als mercats amb l'arribada de la castanyada. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades.
4: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Faves comptades amb Alba Triador.
2: Les biblioteques escolars haurien de ser molt més que un espai ple de llibres. Són un recurs educatiu per fomentar l'hàbit lector, acompanyar l'alumnat i desenvolupar la competència lectora i també l'esperit crític. Però la realitat dels centres educatius de Sant Cugat i de la resta de Catalunya és desigual i la figura de les persones que hi treballen encara no està plenament integrada dins del sistema educatiu. Segons les últimes dades del Departament d'Educació del curs 2023-2024, un 72,9% dels centres que van respondre a l'enquesta disposaven de biblioteca escolar. I aquestes biblioteques tenien una mitjana de 6,2 hores setmanals d'atenció en horari lectiu. I això passa en un moment en què la competència lectora de l'alumnat català ha empitjorat. A PISA 2022, Catalunya va obtenir 462 punts en lectura, 22 menys que en el 2018, i la pitjor puntuació de la sèrie històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de les Biblioteques Escolars, que se celebra el 24 d'octubre, volem saber quin paper poden tenir aquests espais i, sobretot, les professionals que els fan funcionar. Per això ens acompanya l'Eva Tataret, bibliotecària de l'Institut Arnau Cadell. Molt bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: I la Caterina Riera, bibliotecària de l'Institut Escola Catalunya. Molt bon dia, Caterina.
4: Bon dia.
2: Benvinguda. Per situar una mica l'audiència i començar a fer aquesta radiografia, expliqueu-nos una mica quina és la vostra trajectòria dins les biblioteques escolars, com hi vau arribar i què us va fer que us hi quedéssiu. Endavant.
4: Jo sóc bibliotecària de formació, vaig estudiar la carrera universitària, que això és una cosa que molta gent desconeix, i després de fer carrera en altres centres, en un altre tipus d'història, vaig arribar a escolar molt de casualitat, com una prova, a veure si m'agradava, i em va encantar. Llavors, diguéssim que la meva primera i única escola és l'Institut Escola Catalunya, des de fa 6 anys que vaig entrar i no penso marxar.
2: Eva, el teu recorregut és diferent.
3: Sí. Bueno, jo sóc filòloga i fa uns... just després de la pandèmia, que... l'institut, doncs necessitaven, bueno, com es vam haver de tancar la biblioteca que hi havia, doncs, físicament diríem, doncs es va havia de tornar a posar-se en marxa després de la pandèmia en un espai diferent. La qüestió és que havíem de no només reubicar la biblioteca, sinó donar-li un altre, bueno, un altre aire, no? Un altre sentit, no? Sí. I llavors em van oferir si volia com fer com la primera transformació, diríem, dels espais i tot això. Bueno, jo vaig fer un postgrau en prescripció lectora a la FIMA i he fet una mica autodidacta i moltes formacions d'aquestes per poder fer una mica la feina. A mi la veritat és que he fet moltes coses, no?, de literatura i així, però la biblioteca escolar a secundària em sembla... Els adolescents m'agraden molt perquè és com un repte. He treballat molts anys amb més petits i... clar, quan ja retorna amb els adolescents és molt xulo.
2: Quina és la vostra situació laboral actual? Quantes hores esteu contractades i qui us contracta?
4: Anem a veure, el meu contracte el fa l'empresa de menjador, la meitat del sou el paga l'empresa de menjador i l'altra meitat l'AFA. Això és un acord antic que es va arreglar d'aquesta manera. Si no, en teoria, normalment qui paga és l'AFA i a través d'un contracte d'empresa de menjador. Hores a la setmana, actualment jo tinc 21, jo dic que sóc com el Ferrari en aquestes situacions de contractació perquè, bueno, som molt afortunats, normalment són moltes menys. Tot i així és mitja jornada.
3: Jo estic contractada per l'AFA, també a través de Doble Via, que és l'empresa del menjador. Jo faig 16 hores a la setmana perquè només treballo 4 dies.
2: La vostra situació és habitual entre les bibliotecàries escolars de Sant Cugat i de Catalunya?
4: Completament compartida. Insisteixo, jo crec que sóc de les afortunades amb més hores, normalment són menys hores i tothom és contractat a través de l'AFA. No hi ha una altra manera legal de fer-ho, és com un buit, pel departament no existim, és l'única via que troba, bueno, que troba la gent interessada en tenir bibliotecari de contracte. No hi ha una altra manera.
2: A Catalunya, ho dèiem al principi, la mitjana de temps d'obertura amb atenció del personal de les biblioteques escolars en horari lectiu és de 6,2 hores a la setmana i en activitats relacionades amb els recursos de la biblioteca és de 7,4. En el vostre cas, en els vostres centres, quantes hores a la setmana està oberta la biblioteca i quina part d'aquest temps vosaltres hi sou?
4: En les meves 21 hores està oberta les 21 hores. És veritat que hi ha, et diria, crec que 4 hores setmanals que són de feina interna, però la resta, poden venir tant els infants ells sols o fins i tot tenim horari d'obertura a famílies, fora d'horari lectiu.
3: L'Arnau Cadell està obert en horari lectiu només, de 9 a 1, i no està oberta fora d'horari.
2: Potser moltes persones no saben que a les escoles hi ha biblioteques, que hi han de ser per llei, ni saben ben bé quina és la funció que té una biblioteca escolar, no? Què és una biblioteca escolar i quina és la seva funció en un centre educatiu?
4: Vale, evidentment compartim coses amb biblioteca pública. Òbviament és acostament de la cultura, competència informacional, tot això, no? Gust per la lectura, tot això és compartit. Per què biblioteca a les escoles? Ningú es planteja per què hi ha biblioteca a les universitats, per què hi ha biblioteques a centres privats, això no ens ho plantegem. Biblioteca a les escoles per donar suport als mestres i professors, que ens ho demanen almenys a mi molt sovint, estan preparant qualsevol tema per tractar i necessiten informació i no tenen el temps de venir-ho a buscar i qui coneix la col·lecció és el bibliotecari. A banda de tot això, seguim amb el gust per la lectura, ajudem a l'alumnat, no és el mateix el seguiment que té l'alumnat. Jo conec els meus alumnes, sé que llegeixen, a biblioteca pública els més lectors els acaben coneixent, òbviament, però nosaltres som un primer pas. I sobretot hi ha un punt que és l'ideal, però que no es compleix, que és el punt democratitzador, diguéssim. L'escola ofereix biblioteca a tothom. És igual si la teva família després t'hi porta, si la tens lluny i no poden, si per les circumstàncies vitals que siguin no pots anar-hi, tu ja has nascut amb això dins del teu context. Ara bé, a Sant Cugat sí, a la resta de poblacions moltes no tenen aquesta possibilitat, per tant. No sé si estarem d'acord.
3: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Sí, sí, la biblioteca no només és un espai, perquè a vegades no, molta gent es queda com amb l'espai. No, sí. No és només un espai, és un recurs, no? I la biblioteca també té moltes funcions i també com a espai segur moltes vegades. Quan fem la presentació de la biblioteca, no? Que és un lloc per llegir, per treballar, perquè alguns venen a fer classe en algun moment, per demanar llibres, no? I també és un lloc per badar, per amagar-te si necessites una mica estar sol, no? A vegades, no, els docents van, més a l'institut, no, que van canviant a cada hora, estan en un grup diferent, a vegades hi ha alumnes que hi ha algunes coses que es pot escapar, no? I llavors, aquesta de baixarem en un grup, observa una mica, no? I després, no, te quedes amb alguns alumnes que saps que els segueixes una mica, i, bueno, pots ajudar, i això també és... Bueno, a mi m'agrada molt aquesta funció, també.
2: Està clar que és una eina d'equitat, no?
4: Jo penso que perquè sí, hauria de ser-ho.
2: Hauria de ser una
4: no
2: eina...
4: No ho aconseguim, però hauria de ser-ho.
2: D'equitat. En què consisteix la vostra feina? I no sé si seria en què consisteix o en què hauria de consistir si tinguéssiu les hores necessàries per executar-la, no?
4: Vale, la necessitat diu que jo sóc auxiliar de biblioteca, bibliotecari i directora de biblioteca en... Sí, no?
3: Ah, però tens 21 hores perquè tens 3 feines.
4: Però exacte, amb 21 hores que és impossible. La necessitat diu, cataloguem llibres, fem compres, fem la tria dels llibres, segons necessitats de l'escola, del que s'estigui treballant, prescripció lectora, que això es recomana moltíssim. En el meu cas, i suposo que, bueno, no sé si en el teu, però en molts dels casos dels companys, tallers de lectura, laboratoris, no? Foment de lectura de manera directa. És moltíssima la feina. La feina d'ordinador d'un bibliotecari no es veu, no es coneix, però de veritat jo estaria encantada de tenir molta estona algun dia per explicar-la en detall, però per dir-te alguna cosa, a mi és capaç de venir-me gent preguntant-me, escolta, necessito llibres per tercer de primària que parlin d'un unicorn, però que sigui de manera, jo què sé, equitativa o jo què sé, el que sigui, és igual. I que tracti la timidesa. Tot això és feina que hem fet darrere. I has de poder trobar-ho, no? Jo que sé, dir aquest exemple tonto, però tot això fem els bibliotecaris.
3: Sí, la confecció d'aquestes guies, no?, per temes, això, en algun moment has hagut de fer, no?, el buidatge per tenir-ho, no?, milions de possibilitats que et poden demanar. Abans t'ho deia, no?, abans de començar, que és una feina que no s'acaba. O sigui, no tens la sensació de que acabes. Avui he acabat. No? Mai s'acaba.
4: Totalment d'acord.
2: Tu deies, jo soc el Ferrari, no? Gairebé sóc una privilegiada dins del sector perquè tinc mitja jornada. No és l'habitual. Què passa quan una bibliotecària no pot fer tota la feina que ha de fer?
4: En el meu cas, i durant molt temps no ho he dit perquè em feia vergonya, i companys m'han dit, no, no t'ha de fer vergonya, al contrari, digueu ben orgullosa, molta de la feina me la fan les famílies. Això vol dir que les famílies estan pagant impostos per tenir certs serveis a les escoles, no estan funcionant del tot, paguen a més el meu sou de la seva butxaca i a sobre, no contents amb això, han de venir a fer-me l'esporga, que això és retirar els llibres obsolets o trencats, o que jo no tinc temps de fer. Per un bibliotecari no fer esporga és, jo què sé, bueno, és una cosa com molt bàsica, molt trista no fer. A mi m'ajuden les famílies, alguns mestres, fins i tot alumnes m'han ajudat a fer coses, vull dir, és molt maco, perquè per una banda jo m'emociono i estic superagraïda, però per l'altra penso que és surrealista. No sé si en el teu cas és el mateix.
2: No, demostra una precarització, no?
4: Totalment.
2: Al final.
4: Ah, total.
3: No, a secundària la veritat és que les famílies no fan... Bueno, perquè també hi ha la relació amb el centre, no? Ja no venen... És una mica diferent, amb això sí que és una mica diferent. En el meu cas, per exemple, sí que és veritat que la comissió de biblioteca del centre, diríem, no? Que compto amb dos companys de molt ajudadors, diríem, però en aquest cas la feina, més enllà de baixar els llibres a baix o que es portin a la deixalleria, amb això m'ho he de fer sola, perquè
2: no hi ha més recursos.
3: No, i perquè les famílies no venen. Llavors, sí que és veritat que jo he tingut passat, que són alumnes grans, clar, els nostres, no? Llavors, clar, que venen alumnes de quart a ajudar-te, ara hem de canviar aquestes prestatgeries, moure-les cap aquí, tota aquesta, cap aquí, aquest tros d'allà. Això sí que ho poden fer. Però
4: sí, no, que les més
3: molta
4: tècniques,
3: més cosa, no? Perquè,
4: no,
3: clar,
4: jo sé que sóc afortunada dins de la queixa, sóc afortunada.
3: Bueno, ara volia dir amb això de les famílies. Per exemple, hi ha algunes escoles que no tenen personal bibliotecari.
2: Aquesta era la següent pregunta.
3: Ah, vale,
2: no? Que què passa? Tenim una radiografia que és que les escoles que tenen biblioteca escolar amb una persona, un percentatge que no és tècnic, però diríem que la majoria de les vegades no hi és prou hores per exercir la seva feina. Què passa quan ni tan sols hi ha un professional que es dedica a la biblioteca escolar i és una feina que han d'assumir entre els docents del claustre?
3: Disculpa, que és la majoria, vull dir.
4: Sí,
3: o sigui,
4: totalment.
3: Nosaltres som unicorns, aquells que te demanen, nosaltres som unicorns, perquè no... O sigui, normal és que no hi hagi.
2: En què ens transforma, aleshores, aquestes biblioteques que tenim obligades per llei?
4: Es transforma en una sobrecàrrega pel mestre, que potser li otorguen entre una hora i dues setmanals, m'atreveixo a dir, bueno, hi haurà casos de tot, i es tradueix en un magatzem amb llibres, diguéssim, no té vida, i òbviament tota ajuda és més, una hora suma més que mitja, que
3: no,
4: evidentment tot sumarà, exacte. Però ningú s'imagina una piscina municipal sense algú que la cuidi, ningú s'imagina un bar sense cambrers, jo no entenc una biblioteca sense algú dintre. Però...
3: I a més que moltes que tenen una hora, una a la setmana, dues hores a la setmana, acaben fent moltes més hores,
4: sí,
3: i molta més feina. I això que deia, no, les famílies, per exemple, en alguns llocs, la bibliotecària de la biblioteca del costat que porta el nen a l'escola, pues, ve... I són gent que venen a fer una feina més com amb coneixement de causa, no? Però, clar, és aquella mare, quan el nen acaba sisè,
4: sí,
3: pobra,
4: sent una
3: ja
4: feina
3: no acaba venir.
4: Voluntària.
3: Clar, i no pots demanar... No? Necessito anar ràpid ara perquè he d'acabar fent no sé quantos. Llavors, això és molt difícil, no?
4: Ja no és un tema democràtic. A Sant Cugat, o en el cas nostre, aquells infants o adolescents tenen dret a això, augmenta la lectura, a mi m'ho diuen a la biblioteca pública amb la qual fem tàndem, no tan molt els alumnes de la meva escola, perquè de seguida els envio cap allà, això es nota moltíssim. L'escola que no té, això s'ho perd. Mm. Si parlem de barris amb més dificultats, que famílies no poden pagar, etcètera, etcètera, doncs, bueno, suma i sigue.
2: Clar, ho dèiem al principi, la llei d'educació diu que tots els centres han de disposar d'una biblioteca escolar, però no estableix que hi hagi d'haver una persona bibliotecària ni concreta quina ha de ser la dotació del personal. Considereu que aquest és l'origen de tot el problema?

0: Llavors, depenem una mica, no, de que l'AFA tingui recursos, en aquest cas, per contractar-nos, i que des del a secundària, no, que el seu pressupost hi hagi una partida que sigui per la biblioteca. I que, a més, l'equip directiu s'ho cregui i s'utilitzi la biblioteca com a recurs, no?, que apostin perquè hi hagi el pla lector i que estigui posat allà dintre, que el projecte de biblioteca se'l creguin. Però, clar, després hi ha una altra cosa, que són, no?, aquesta relació amb els docents, amb el moviment que hi ha de docents, no és tan fàcil que aquest recurs, no?, s'afiança al centre, perquè, no?, tens allà un profe, no?, que ve un curs i, hosti, fot un ús boníssim de la biblioteca i dius, que bé, i l'any que ve no està. I llavors ve un altre que tot el curs ni baixa i dius, no?, què fem? I llavors ho trobo complicadíssim, perquè, bueno, clar...
1: Això és perquè és molt desigual la situació d'unes escoles o instituts a uns altres, per tant... Un mestre que ve d'un lloc on no n'hi ha, arriba un altre que n'hi ha i, pobre, no...
0: No.
1: És molt desigual.
2: Caterina, tu deies, el departament... No sé quin és l'origen del problema, i deies, el departament d'educació no sap ni que existim, sí que ho sap, perquè jo hi he anat,
1: sí,
2: i els he explicat quina és la situació, no? Quines són les demandes del col·lectiu, perquè a més esteu organitzades, cap al departament d'educació?
1: Les demandes, al final, és que se'ns reconegui dins del departament, perquè és una situació... Bueno, perdó, horrenda, que jo hagi d'anar, no?, contractada per l'AFA d'aquesta manera, els estius anem a l'atur, són fixos discontinus la majoria, no podem reclamar ni pujades de sou ni res, perquè què li reclames a una família que ja està fent un esforç per pagar una quota? Jo porto 6 anys amb el sou congelat i molt agraïda a l'AFA, jo sempre ho diré, molt agraïda a l'AFA, però clar, no. El departament, jo li exigeixo això, tu demanes biblioteca... Tu demanes bibliotecari, ell contempla la possibilitat de que hi hagi bibliotecaris externs, però qui els contracta...
0: I les formacions. Vull dir, si tu vols formar-te, tu pagues. O sigui, és com una mica... No?
1: Bueno, mira, el dia que jo vaig entendre que el departament sabia que jo existia... Jo no, la meva figura, òbviament, va ser en una de les formacions que es donen pel nou programa de gestió que estem fent servir, i ell, un dels perfils era bibliotecaris externs. Per tant, jo aquí vaig dir, vale, no és que no sàpigues que existeixo, ho saps. Llavors jo vaig escriure al departament i vaig dir, sé que saps que existeixo, estic aquí, aquest és el meu nom i treballo aquí. Vull respostes. I les vaig tenir. I la resposta va ser, d'això s'ocupa l'AFA, parla amb ells. Per tant, estem en un forat, no sé, del que no sé sortir-me.
0: Sí, però, per exemple, per fer aquesta formació del nou programari que tenim per al registre, o sigui, no pots anar tu i dir, hola, mira, sóc la persona que estic contractada, no? Existeixo. No, o sigui, el director ha d'entrar i dir, sí, vull que la faci, aquesta formació. És com...
1: I no era fàcil del tot ser acceptat. Es va haver d'insistir, almenys en el meu cas. Sí,
0: sí, no, és com... Ho posen una mica... Bueno, a mi m'ha semblat com dificultós, no? Perquè, clar, estic aquí, deixa'm fent bé la feina, però és que no puc.
1: Sí, realment no existim. Tot i que jo els hagi dit que sí, no existim.
2: Hi ha voluntat d'interlocució per part del departament o és un espavilat amb l'AFA que és qui et contracta?
1: A mi m'han dit espavilat amb l'AFA. Altres companyes que van escriure també... Alguna li van dir, de fet, que és que no era... no podia estar contractada per l'escola, que s'espavilés, que si hi havia una inspecció anava fora. Jo no he vist ningú que li hagin respost. D'acord, anem a parlar. No ho he vist.
0: Bueno, jo crec que és l'últim, no?, l'últim dels molts marrons que tenen, tot i que no és...
2: Però és incongruent,
0: cosa...
2: no?, en sí. qualsevol cas, que la llei d'educació catalana demani que hi hagi biblioteques escolars i que no es reguli de la mateixa manera que aquestes biblioteques escolars, perquè si una biblioteca no magatzem de llibres, o un espai amb llibres, tinguin una persona que se n'ocupi.
0: I que estigui amb un espai amb llibres.
2: I que estigui amb les condicions que estan l'altre personal que treballa en un centre educatiu.
1: Clar, jo ho veig molt evident, però entenc que deu haver-hi molta gent que no ho vegi així. No,
0: i després la gran diferència, no?, del que deies al començament de l'equitat, no? O sigui, l'accés democràtic per tothom a la... no només als llibres, no?, a la cultura, a les... O sigui, en un centre concertat o en un centre privat és que no hi ha color i dius, ostres, per què els nens d'un barri de Terrassa no poden tenir, no? Bueno, això És que clama el cel, no?, això. I
1: s'esborra el primer principi de les biblioteques, sigui pública, sigui quina sigui, que és estar obertes a tothom, independentment de religió o sexe,

0: bla, bla, bla, bla, bla, aquí ho trenquem.
1: És curiós, no?, com en un moment en què hi ha molta preocupació per l'estat de l'educació, de fet tenim els docents en vaga recurrent des de fa més d'un curs, sembla que des del govern es diu que s'entoma, hi ha negociacions, no arriben a bon port, però sí que la preocupació per l'educació dels nostres infants és un tema que està sobre la taula i que crec que preocupa a la societat, i cada vegada que tenim un informe de l'OCDE, un informe PISA, ens posem les mans al cap. Com encaixa això, no?, que ens diguin que els nostres infants cada vegada van més enrere, no en lectura, sinó en comprensió lectora, és a dir, que ja no és que llegeixin més o menys, sinó que no tenen la capacitat d'entendre allò que estan llegint, i que d'un informe PISA a l'anterior, a Catalunya, que no hi ha dades perquè, a més, no s'ha fet bé per acabar de cargolar, no?, però la resta d'Espanya han retrocedit un curs, no es fomenti o no s'aposti per un espai, justament, que el que fa és crear aquest hàbit lector, donar eines als infants perquè llegeixin, perquè entenguin, i no només per la lectura, sinó també per fomentar un esperit crític tan necessari per desenvolupar-nos com a persones, no?
0: Totalment. És que no puc dir res més. És que sí, cert, totalment, però som un col·lectiu molt reduït, tímid, també penso, s'obliden de nosaltres. Per tant, hi ha un problema, el carreguem tots els mestres i ens oblidem d'ell, no?, una mica. Mm.
2: I que no hi ha, i que les reprenc allò, és que centres que hi hagi personal bibliotecari és que són pocs, i que quan decideixen entomar, va, anem a posar en marxa la biblioteca, acaben fent-ho una mica, no? A vegades quan, no?, vas a assessorar algun lloc i dius, vaig a respirar, no?, perquè han posat gomets de colors per departaments, m'agafa un infart. No? Vull dir que a vegades hi ha bona voluntat, però tampoc sí, hi ha molt desconeixement, hi ha bona... però i una mica, no? No és fàcil, tampoc, no? Des d'aquesta banda, i les famílies, és que, o sigui, és el que deies tu abans, no? Ja fan molt intentant, no?, quan es posa, però ha d'haver aquesta bona voluntat des del centre, no? És que s'han d'ajuntar moltes coses, el centre, les famílies que tinguin recursos, perquè si s'ha de subvencionar esmorzars no subvencionen la bibliotecària, no?
0: Per això jo dic que és cosa clar, totalment del departament. A tota la resta de biblioteques del sistema bibliotecari, ja sigui pública, especialitzades, totes formen part de... són públiques, no, diguéssim, perquè escolar no, dins de les escoles públiques. Jo no ho entenc.
1: De fet, el govern va impulsar el Pla de Millora de les Biblioteques Escolars a Catalunya, el Pla MIP, amb una prova pilot que anava del 2023 a finals de curs d'aquest 2025-2026. L'objectiu era reactivar les biblioteques escolars i contribuir també a la millora de la comprensió lectora de l'alumnat, que tan sovint ens assenyalen aquests informes. No sé quina valoració en feu fins ara, ni si heu rebut notícies, un cop hi ha hagut les conclusions, de què suposarà això en les biblioteques escolars, si ja suposarà un canvi o no.
0: Mira, el pla aquest, em perdó, Ric, perquè... perdó, eh? Em vaig entrar per una entrevista que em van fer, em van demanar sobre aquest ple, vaig pensar, no sé de què m'estàs parlant, ho vaig buscar al Google, ok. Vaig preguntar a l'escola, dic, no sigui cas que hagin sabut alguna cosa i no m'hagi arribat a mi. No tenien ni idea d'aquest pla. Vull pensar que algú sap que a la meva escola tenim molta sort i no estem tan necessitats com altres, però jo no he sabut res d'aquest pla més enllà del que posa a la web del departament. No sé si a vosaltres us ha arribat alguna cosa, però...
2: No, a vosaltres no. Però hi havia com un grup de bibliotecàries o professionals que anaven com pivotant, no?
0: Sí, això
2: llegia. Però, clar, és un pedaç mal cosit, perquè, no? És un pedaç per poder ticar que hem fet alguna cosa, perquè és que, si no...
1: És més cosmètic que real?
2: Bueno, és que moltes mesures són...
0: Clar, jo el desconec en primera persona, no ho puc dir... I com jo dic sempre, tot suma. Mira, si és mitja hora o les hores que siguin, tot és benvingut. Però realment, a nivell escoles, o com a mínim aquí, no ho hem sabut veure... No ho sé, no et sé respondre realment.
1: Per acabar, què demanaríeu?
0: Que el departament em faci cas. Que el departament tingui ganes de parlar amb mi o amb qui sigui, però bueno, que reaccioni, canviï la situació. Jo no dic que em regalin la plaça ni molt menys, però... que sigui conscient del que hi ha i ho solucioni, no? Que ens otorgui el paper que crec que tenim.
2: Sí, i que potser posar en marxa... No sé quin sistema de contractació ha de ser, però, i si no, que facilitin els centres poder fer una contractació, és, no? Vull dir que si han de, igual que els instituts contracten el servei dels, de la gent que fa les reparacions, del servei de neteja, del servei de no sé quantos, doncs que hi hagi uns criteris, perquè segur que hi ha uns criteris a l'hora que no pots contractar a Pericolos Palotes S.A. perquè te faci les reparacions del centre, doncs que hi hagi un criteri i el centre pugui contractar d'una manera legal i ben
0: feta. Fins ara tinc entès que poden fer contractacions d'aquest tipus, però fins a 3.000 euros màxim l'any. Per tant, això és... Bueno, no és que tinguem sous milionaris, però entendràs que això de seguida...
1: No dona per un salari d'un...
0: Sí, per una... Jo crec que la cosa és plaça pública, concurs públic, jo lluitaré com qualsevol altra per la plaça. No vull que em regalin res, però vull que ja aquesta plaça existeixi.
1: Doncs seguirem de prop aquesta situació que des del col·lectiu esteu denunciant que es faci justícia al final, que no depengui de la bona voluntat de les AFAs, que no sigui la precarització d'una feina que és molt necessària per les escoles, per als alumnes i per l'equitat a l'accés a la lectura. I n'estarem pendents. Tant de bo que ens tornem a trobar amb altres notícies sobre la taula. Caterina, Eva, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Tu.

0: Avui estrenem una nova secció al Faves Contades per parlar d'alimentació, resoldre dubtes i posar una mica en ordre tot allò que sentim sobre nutrició. Per fer-ho, ens acompanya la Gina Estapé, ella és dietista nutricionista i la creadora del perfil My Healthy Bites a Instagram, on comparteix consells i receptes per menjar de manera saludable. Gina, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Estrenem aquesta secció de nutrició, una de les coses que jo crec que més preocupen, no? A la societat, som allò que mengem, per tant, hem de vigilar o tenir ser conscients del que mengem. I com que és el dia de l'inici d'aquest espai, crec que podem començar per allò que és més bàsic, no? Què és una nutrició saludable, una alimentació saludable? De què estem parlant exactament?
1: Doncs mira, moltes vegades, no? Pensem que, o a dia d'avui, em dóna la sensació que a vegades pensem que una alimentació saludable és com difícil, no?, d'entendre de tants inputs que tenim, però en realitat no deixa de ser algo molt senzill, no? I a mi m'agrada definir-ho, no?, de manera que una alimentació saludable ha de tenir com tres requisits, no? Que ha de ser una alimentació nutritiva, és a dir, basada en aliments frescos, naturals, sense processats, que ens aporti tots aquells nutrients que el nostre cos necessita per al seu funcionament diari, no?, i per estar en òptima salut. Però també m'agrada dir que una alimentació saludable és aquella que s'adapta a les nostres necessitats, no? Perquè al final potser el que et va bé a tu per les teves patologies, per la teva situació, pel que sigui, no és el mateix que em va bé a mi, no? I doncs també és important que s'adapti a les necessitats de cada persona i, per últim, que ens agradi i fins i tot que ens faci feliç, no? Perquè l'alimentació també és plaer, no? I també ha de tenir com aquest punt en el que jo em senti a gust menjant, no?, d'aquest punt de plaer. Llavors, això serien com tres punts que a mi m'agraden incloure dintre d'una alimentació saludable, no? I donant a entendre aquests tres punts, doncs, l'alimentació pot tenir moltes cares, no? Dintre d'una alimentació saludable no, potser no és igual exactament per tothom, però sí que hi ha com certs pilars que poden ser bàsics, no?, en els que tots ens hauríem com de sentar una miqueta, no? I és el que comentàvem, doncs, que tingui aquests aliments naturals, sense processar, i a part, doncs, que ens aporti una gran varietat de fruites i verdures perquè tinguem tot aquest contingut de fibra, vitamines, minerals i antioxidants, no?, que tingui suficient proteïna, que ens aporti greixos de qualitat, hidrats de carboni, doncs complexes.
0: Tenim aquests pilars de l'alimentació saludable i ho dèiem una mica al principi, estem en un moment en què molta gent s'informa a través de les xarxes socials, és un espai on hi passem força estona, sobretot també la gent jove, i a les xarxes socials hi ha de tot, no? Hi ha professionals, perfils com el teu, per exemple, amb el Healthy Bites, que estan tractats des de l'evidència científica, però també hi ha altres persones que comparteixen consells i receptes miraculoses que a vegades no estan basats en evidència. Quan consumim aquest tipus de contingut que ens afecten a la nostra salut, en què ens hem de fixar per no patinar?
1: Clar, jo sobretot miraria que els perfils que seguim siguin perfils de gent, doncs, que tingui una formació darrere, no? No una persona que ha dit que ha fet un curs de coaching d'alguna cosa, no? Sinó que tingui, doncs, una formació, ja sigui dietista, ja sigui dietista nutricionista, ja sigui a lo millor... Fins i tot, moltes vegades, perfils de professionals que a vegades comparteixen temes de nutrició, però potser no tenen tampoc una formació específica de nutrició, no? Que això passa a vegades dintre del món mèdic, que moltes vegades pensem que una persona, per ser un metge, és com que en sap de tot, no? I en sap molt d'allò que s'ha format, però a vegades temes de nutrició no en saben si no han fet una formació específica, no? Llavors també és important veure qui hi ha al darrere, no? Qui ens està transmitint. I jo sobretot intentaria fugir de gent que ens vengui consells molt extremistes, no? O que ens prohibeixi certs aliments, o que ens faci fer coses restrictives, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat, no?, que una persona, doncs, potser tindrà una patologia i potser per aquella patologia concreta, doncs, retirar algun aliment durant una temporada pot ser beneficiós per aquella persona, però això no vol dir que hagi de ser beneficiós per tothom, no? Aleshores, molt important també fugir de pensaments extremistes, no? I al final que les xarxes ens puguin servir una mica per fer-ho millor des de la base, no?, per inspirar-nos, per buscar maneres o receptes, no?, per fer-ho millor a casa, però no per seguir una dieta concreta, no?, una pauta d'alimentació concreta, perquè això mai s'adaptarà 100% a les nostres necessitats.
0: Per tant, si necessitem aquest consell més personalitzat, el millor que podem fer és anar a un professional de la nutrició que amb la nostra casuística serà capaç de dir-nos...
1: Exacte, si creiem que ho necessitem, no? I que, o sigui, soc una persona superesportista, o soc una persona que té X patologia, no? O tinc temes intestinals, no? I necessito algo concret, no anem a buscar aquesta informació a les xarxes, no? Anem a un nutricionista, que serà la persona més facultada, no?, en aquests casos, i que ens pugui adaptar l'alimentació a allò que necessitem.
0: Segurament que a la consulta t'arriba gent que vol començar a menjar millor. No? No sé quins són els errors més comuns que podem cometre quan ens plantegem, escolta, anem a fer un punt i a part i ara la nostra alimentació intentarem que sigui més saludable. En què ens podem equivocar sense tenir una informació bona?
1: Doncs mira, a vegades, coses així que em venen, de diferents situacions que m'he trobat, doncs a vegades que ens fixem molt en el que ens venen els productes. I amb això em refereixo, Ara, per exemple, està de moda la proteïna.
0: A tot arreu. Els iogurts,
1: exacte,
0: tot és proteic.
1: Que la proteïna és veritat, la proteïna és important, no? Però fa falta realment, no?, que tot sigui ric en proteïnes si la meva alimentació ja m'ho aporta. I doncs, moltes vegades, clar, el màrqueting al final dels productes el que busquen és una mica vendre els seus productes, no? I a vegades ens deixem emportar molt per aquests missatges de ric en proteïna, o ric en fibra, o zero sucres, que podem pensar, ostres, una cosa 0% matèria grassa, no? Una cosa sense greixos, una cosa sense sucre, segurament és bo, però potser no. Uh-huh. Potser estem parlant d'un producte, potser no té sucres, però té altres coses afegides que fan que no sigui un producte interessant. Aleshores, a vegades, deixar-nos endur per aquests tipus de missatges o claims, no?, a vegades ens fa cometre errors a l'hora d'alimentar-nos millor.
0: Que tinguem clar que aquí al darrere el que vol és vendre aquell producte i no millorar la nostra salut, no?
1: Exacte.
0: En molts casos. Si haguessis de donar tres consells, allò bàsics, per algú que vol començar a menjar millor, tenint en compte aquells tres pilars que ens has dit al principi, quins serien?
1: Mira, d'una banda, com resumint el que ja hem dit al principi, no?, però intentar que, sobretot, alimentació es basi en aliments i no productes. És a dir, i després, si voleu, podem entrar a parlar més de quins productes amb etiqueta són interessants o no.
0: I tant.
1: Però, d'entrada, al final, tots aquells productes que són com més naturals, saludables, no?, tot el que són fruites i verdures, tubercles, llegums, carn, peix, ous, no?, fruits secs, són aliments que no duen etiqueta, perquè són l'aliment en si, no? Llavors, que la gran major part de la nostra alimentació es basi en aquests aliments, no? I altres coses que ens poden anar bé, o el que jo veig que realment ajuda, no?, a l'hora de dur a terme una alimentació més saludable, és organització, planificació, perquè vivim també, doncs, en una època, no?, que no parem de la feina aquí, allà, tal, i doncs, potser ens costa, no?, aquesta planificació, i més si vols fer canvis, costa molt incorporar-los si no sortim com d'aquesta...
0: De la voràgina.
1: Exacte, del non-stop. Llavors, una senzilla planificació de que tu puguis tenir previst una miqueta què és el que vols comprar, què és el que vols preparar, no?, sense haver de dedicar-hi tampoc molt temps, però ajuda, no?, perquè llavors pots omplir, aquest seria un altre punt, no?, el rebost, amb coses que t'ajudin, perquè això és el que passa moltes vegades, no? Jo vull donar alimentació molt saludable, però arribo a casa super tard, no tinc temps, em fa mandra cuinar, perquè també és lícit que a algú no li pugui agradar cuinar, no? I, com que no sé què fer, acabo tirant, doncs, el millor d'uns espaguetis precuinats, o acabo tirant de la pizza de torn, no? Aleshores, puntualment que haguem de fer això, bueno, doncs no passa res, no? Tampoc ens hem de maltractar mentalment si un dia ho fem, no? Però, d'alguna manera, tenir recursos als que acudir, no? De dir, ostres, doncs mira, m'obro això i amb una miqueta d'això que tinc a la nevera ja tinc una amanida completa i nutritiva, no? Doncs tenir recursos, omplir el congelador i el rebost amb aquests recursos ens ajudaran també a dur a terme una alimentació més saludable.
0: Evitar tirar de l'excusa perquè ja tindrem aliments saludables.
1: Exacte, posar-nos-ho fàcil, no? I si hem de tenir verdures congelades, que a vegades m'ho trobo, no, és que clar, només puc verdures congelades. Bueno, és millor verdures congelades que no mengis res de verdura, no? Uh-huh. Aleshores, si el pas per anar-te acostumant i per fer-t'ho fàcil ha de ser verdures congelades abans que fresques, bueno, doncs passem per les congelades i a poc a poc ja ens anirem acostumant, no? Vull dir que ens ho hem de posar fàcil en aquest sentit, també.
0: Has parlat de les etiquetes dels aliments, no? Millors aliments que no portin etiqueta perquè són allò que són aliments que trobem a la natura, al bosc i al camp. Però hi ha els ultraprocessats i els processats. Clar, quan ja sentim aquest nom, ja se'ns encén aquella alarma de això no és bo del tot, no? Però explica'ns una mica què és un aliment processat i si l'hem d'incloure o no a la nostra dieta.
1: Quan parlem de processats, a mi m'agrada fer com distinció, no? O sigui, no posar tots els processats dintre el mateix sac, no? Perquè al final A mi m'agrada distingir sobretot dos, o fer dues classificacions, no? Tenim aquells aliments que parteixen d'un aliment natural o real, o diguem-li com vulguem, no? Jo què sé, una carxofa, no? I aquesta carxofa passa per uns tractaments a nivell industrials, no? Pues potser se la tallen, es posen en conserva, no? Per poder pues, allargar la vida útil, per fer fàcil consum. Llavors, tots aquells processats, no? O mínimament processats, que estan fets per allargar la vida útil, per posar-nos-ho més fàcil, i que estan, no? O que la base d'aquell producte és un aliment de qualitat, però que se li han afegit, fet tots aquests procediments perquè ho puguem consumir, tot això són ja processats que poden estar dintre d'una alimentació saludable, no? Perquè al final estem parlant d'un aliment real mínimament tractat, no? Però després tenim els productes ultraprocessats.
0: Una
1: no?
0: altra categoria.
1: Clar, que aquí no és un producte que parteixi d'una carxofa, com dèiem abans, no? I que s'hagi aplicat aquestes tècniques, sinó que parteix des de zero, no? I a partir de diferents ingredients, de farines, de greixos, d'additius, tal, pam, surt aquest producte a nivell industrial, no? Doncs aquests són els productes que no ens interessen per la salut, perquè al final són productes que acostumen a ser molt rics en greixos saturats, en sal, en farines més refinades i poc rics, doncs, en fibra, poc rics en vitamines, minerals, no? Aleshores, no seria interessant que estiguessin present de manera habitual a la nostra alimentació. Això no vol dir que puntualment, si em menjo algun, passi alguna cosa, estigui boicotejant la meva salut, no? Vull dir, evidentment, com menys millor, però som conscients que vivim a la realitat que vivim, estan presents i moltes vegades a nivell social o perquè ens donen plaer o per qualsevol cosa, potser algun dia els podem consumir. Però haurien de ser moments més puntuals o moments més lúdics, no? I la base de l'alimentació hauria d'estar basada en els aliments més naturals, no? I que poden estar presents aquest process, mínimament processats que comentàvem, com unes llegums en conserva, com un peix en conserva, etc.
0: Perfecte. Quan anem al supermercat, hi ha alguna pista ràpida per identificar allò que distingeix un processat d'un ultraprocessat? Perquè no tenim clar el que no és un aliment de primera, per entendre'ns, no? Allò que podem trobar sense processar. Però a vegades tenim el dubte de, ostres, llegum, una carxofa en conserva, això és correcte, ens ajuda i té un procés mínim dels ultraprocessats. En què ens hem de fixar en les etiquetes?
1: Jo, sobretot, quan això agafem el producte, no? I l'analitzem, moltes vegades em trobo gent que se'n va com directament a la taula nutricional i jo no m'aniria aquí, m'aniria millor el llistat d'ingredients. Perquè el llistat d'ingredients ja t'està dient tot el que porta. Quan tu comences a veure que un producte porta farines refinades, greixos pues de palma, no? O greixos més processats, un munt d'additius, no? D'es, de coses que ja no...
0: Que no sabem, que, no si sabem no ni què són, no? No sabem què
1: comencem és. A veure llistes molt llargues, no? Amb molts conservants, amb moltes coses que no sabem què són, sucres, que a vegades no posen sucre com a tal, no? Posen dextrosa, posen molts altres noms. Aquí ja comencem a sospitar que estem davant d'un producte que no és tan interessant. En canvi, quan mirem l'etiqueta, no? I això veiem, doncs, carxofa, el millor porta aigua, sal, i com a molt algun acidulant o algun conservant així, tipus àcid cítric, aquí estem parlant de que majoritàriament és un aliment mínimament processat, no? I una altra cosa que és interessant tenir en compte, que això no sé si tothom ho sap, és l'ordre en el que apareixen els ingredients, perquè va de més a menys. Uh-huh. És a dir, no és el mateix que un producte primer ingredient posi sucre, perquè vol dir que la gran part d'aquell producte és sucre, que no que el porti com a últim ingredient, que potser la quantitat que porta és molt més mínima, no? I això ho podem complementar ja després pues, amb la informació de la taula, no? Que si mirem de los cuales azúcares, pues, allà ja ens diu d'aquests sucres simples quan són, no? Però jo, per fer-ho fàcil, m'aniria sobretot això, no? El llistat d'ingredients i veure una miqueta què és el que porta i què és el que estem consumint. Que moltes vegades no en som tan conscients com ens pensem.
0: Quan menys ingredients, millor.
1: Quan menys ingredients, millor.
0: I que el que hi ha al principi de la llista sigui un aliment i no un sucre.
1: Exacte.
0: O un conservant.
1: Exacte.
0: I ara, Gina, s'acosta la castanyada, anem al mercat, anem al supermercat, passarem pels carrers de les ciutats i comencen a sortir les castanyes, els moniatos i els panellets. Què ens en pots dir d'aquests aliments? Si et sembla, comencem per la castanya, que si no m'equivoco és un fruit sec, però no sé si el podem comparar a altres de la seva mateixa categoria o ens aporta alguna cosa diferent.
1: És un fruit sec, exacte, però sí que, com bé tu dius, és un fruit sec una miqueta diferent, no? Perquè així, en general, els fruits secs, no?, a nivell nutricional, doncs ens aporten greixos saludables i proteïna, i la castanya és menys rica en greixos i proteïna i és més rica en hidrats de carboni. Però són hidrats de carboni que són interessants, no?, perquè són d'aquests complexes d'absorció lenta, dels que més ens interessa potenciar, i a més també és molt rica en fibra. Per tant, és un aliment que quan ve l'època, doncs, ostres, si ens agrada, en podem gaudir perfectament i incloure com a snack, no?, o, o no, aquesta castanyada, o inclús per preparar receptes.
0: Tenim després els moniatos, no?, que són els reis de la tardor, també.
1: Sí, exacte.
0: Què ens aporten els moniatos?
1: Els moniatos també, al ser un tubercle, no?, pues, són rics en hidrats de carboni, també. A mi, justament, tot el que són tubercles, trobo que són fonts d'hidrats de carboni molt interessants, no?, perquè no són fonts tan refinades, no? Dintre del món d'hidrats de carboni, no?, podem trobar fonts més complexes, fonts més refinades, aleshores els tubercles són molt interessants en aquest sentit i ens aporten aquests hidrats de carboni d'absorció més lenta. Sí que és veritat que el moniato, per exemple, respecte a la patata, que és una miqueta més dolç, també té hidrats de carboni simples, no té com té una barreja, però és molt interessant el moniato i a més ens aporta betacarotens, per exemple, que són aquests pigments que li donen aquest color taronja, no?, i que són tan antioxidants, que ens van bé per la pell, per la vista, a més també té altres vitamines del grup B, per exemple. Aleshores, per mi el moniato, ara que és temporada, no?, pues és un aliment interessant a aprofitar.
0: A més, aprofita això, no?, l'alimentació de temporada, que la resta
1: exacte
0: de l'any no en tenim.
1: Exacte.
0: Doncs ara podem variar una mica la nostra dieta amb aquests moniatos que ens aporten aquests hidrats que ens explicaves. I hem deixat per l'últim el panellet, perquè jo crec que tots sabem que dels que hem enumerat, doncs, probablement és el menys saludable, no?, tot i que porten moniato, molts, fins i tot castanya. Quants panellets podem menjar? O el podem fer sense culpa? I per acabar, a veure si ens pots compartir alguna recepta, si volem menjar panellets, doncs que siguin el més saludables possible.
1: Doncs clar, la recepta com tradicional de panellets sí que és veritat que porta molta quantitat de sucre afegida, no? Aleshores, estem parlant d'un aliment que si mengéssim constantment o cada dia, doncs no seria el més interessant. Ara és el que comentàvem abans, no? Estem parlant d'un festiu molt concret, i per tant, si aquell festiu on nosaltres els panellets de tota la vida ens agraden, doncs per gaudir-ne un dia amb la nostra família, evidentment no passa res, no? Aleshores, qui li agradin, doncs que els gaudeixi aquell dia i ja està, no? No cal sentir-nos malament ni bé de res, els gaudim i punt. Però sí que és veritat que si ens agrada la cuina i ens ve de gust entrar fins i tot famílies, no?, amb els nens a la cuina i preparar opcions que duguin menys sucre, tenim maneres de fer-ho, no?, com per exemple amb moniato i dàtil. Seria, seria una opció. No sé si vols que digui quantitats així.
0: Sí, doncs així una recepta a l'engròs.
1: Una recepta molt fàcil.
0: Si no, probablement al teu perfil d'Instagram en deus tenir alguna també compartida i si no la tens, potser estàs a punt de posar-la. Fes una recepta, va, que prenguem nota.
1: Si tenim uns 110 grams, 120 grams de moniato ja cuit, que podem coure al forn o... jo prefereixo el forn que el vapor. Després, uns 250 grams de farina d'ametlla, uns 5 dàtils metjul, que són potser aquests més tendres, una miqueta més grossos, 2 ous i després el que necessitem a nivell de cacau, coco ratllat, pinyons, el que vulguem per cobrir. Aleshores, és tan senzill com triturar el moniato, primer amb els dàtils, jo prefereixo trossejar-los petits perquè així es trosseja millor, amb un ou sencer i una clara, d'aquests dos ous que hem comentat, ho triturem fins a tenir una massa homogènia, després incorporem la farina d'ametlla, ho deixem reposar una o dues horetes a la nevera i després, perquè agafi una mica de consistència, i després ja els hi podem donar la forma que vulguem, arrebossar amb pinyons, arrebossar amb cacau, arrebossar amb el que vulguem. I tenim uns panellets una miqueta diferents, però el fet d'utilitzar moniato doncs, també ja li aporta aquest punt dolç i no fa falta utilitzar tant dàtil. No? Amb 4 o 5 en tenim prou.
0: Els hem de coure o no?
1: El moniato?
0: Quan el tenim a les boletes fetes.
1: Ah, sí, perdona. Sí? Un cop tenim les boletes fetes, aleshores els posem al forn uns 15 minuts a 180.
0: Perfecte.
1: I amb això ja els tenim preparats.
0: Doncs ja tenim per als més cuinetes una alternativa saludable i també divertida per fer a casa, tant sigui sols o en família, per aquests panellets ara que s'acosta la castanyada. Gina, està bé, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens apuntem tots aquests consells.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que es repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
3: 1948. Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
4: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
5: Gràcies.
4: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra de la Independència de Cuba, però avancem.
5: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
6: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
4: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
5: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
4: Era l'única nena?
5: Sí, sí.
4: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: En aquella època.
5: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
7: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
4: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
5: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
4: Mira, sona aquests històrics de no tan lluny també, oi?
5: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona, als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
4: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
8: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
4: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera, arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
5: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
9: Mira que és un dels presidents més recordats,
5: I tant, sí,
9: tot i doncs estar breument a l'exercici de la presidència.
5: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
9: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
5: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència, i, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
9: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
10: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'1 milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
9: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
5: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa. Aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
9: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
5: Sí. I bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
9: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent forta.
5: Sí.
9: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
5: Sí, anem de dona a dona.
9: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
5: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, s'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al Fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia
9: ja
5: en tenim
9: ja
5: pocs,
9: menys,
5: en tenim pocs, i d'alguna manera reparem doncs, històric, aquesta injustícia històrica. No? Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
9: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir al fons de Clementina Arderiu.
5: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició, i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda, i a les 7 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
9: Sí, senyor.
5: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
9: Home,
5: jo
9: és un trio, no? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
5: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
9: Vinga,
5: ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
9: Agafeu l'agenda, preneu nota dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
9: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
5: Fantàstic, un plaer.
9: Moltes gràcies.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones recuperen els hàbits i les activitats que havien deixat una mica aparcades durant les vacances. També és el moment en què els gimnasos, els clubs esportius i les instal·lacions esportives tornen a omplir-se de gent amb ganes de posar-se en forma. Però reprendre l'activitat física de manera brusca després de setmanes de menys exercicis pot comportar riscos i lesions. Per parlar de quines són les patologies més freqüents en aquesta època de l'any, com prevenir-les i quins consells hauríem de seguir abans de tornar a entrenar, avui ens acompanya el doctor Antonio Morell, és el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doctor Mora, setembre i octubre, els que van un xic més tard, són mesos especialment complicats per als serveis de traumatologia esportiva?
1: Sí, bueno, de fet, pels serveis de traumatologia esportiva i de medicina esportiva sobrecarreguen ja els mesos de les pretemporades dels clubs, que comencen, els de futbol comencen abans, després ve el bàsquet i altres esports, però des de mitjans de juliol ja comencem a tindre feina i són sobrecargues típiques del començament de temporada, lesions molt, molt freqüents, i després, com tu molt bé dius, en quan comencem l'activitat, diguéssim, escolar, que comencen tots els petits a fer aquests esports que fan de forma lògicament formativa i amateur, pues apareixen moltes lesions. I també per les persones que són més grans i que tornen amb algun quilet de més o alguna coseta d'aquestes que passa durant l'estiu, pues es volen tornar a posar en forma molt ràpid i de vegades aquesta velocitat no és la millor companya.
0: Quan tornem després de fer esport al cap d'unes setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, què és el que més sovint ens passa factura? Quines són aquelles lesions o les molèsties que habitualment veieu a consultar?
1: Les que més veiem són sobrecàrregues musculars. Sobrecàrregues musculars, inflamació de tendons, de lligaments, que alguns havien tingut alguna lesió, altres que no havien tingut, però sempre l'efecte més negatiu en aquest sentit és el iniciar l'activitat amb pressa, no? Tothom vol estar recuperant la forma que tenia o la que li agradaria tindre de seguida. I aquesta velocitat inexorablement fa que el cos treballa d'una forma sobtada i forçada. I això no acaba quasi mai bé.
0: No, la paciència al final és una virtut en molts aspectes
1: sempre,
0: de la vida,
1: sempre.
0: Oi? Per tant, crec que preveient la resposta, entenem que hi ha moltes diferències després de posar-nos a practicar esport, després d'un mes de no haver fet res, a l'haver mantingut d'alguna manera, tot i que probablement no podem mantenir la rutina esportiva que fem durant l'any, però sí que mantenir-nos actius.
1: Sí, es nota moltíssim. Totes aquelles persones, jo te les dividiria en dos, no? Aquells que habitualment fan una pràctica esportiva, que no podríem dir... Hi haurien els professionals, que seria una altra història, i després la gent normal, no? Diguéssim, la gent convencional de carrer. El que ja té una rutina establerta de forma habitual i té una metòdica feta, les dificultats són molt, molt més petites. Per què? Perquè normalment a l'estiu tampoc passen activitat zero i fan el que tu estàs dient, no? Potser no fan la mateixa activitat que feien, no tenen la rutina d'anar al gimnàs que tenien, però sí pues, que... van a jugar a tennis, van a fer qualsevol tipus d'esports, van en bicicleta, no deixen l'activitat ni cardiovascularment ni muscularment. Amb la qual cosa, quan tornen, estan força millor que aquells que passen d'activitat a sedentarisme màxim, no? Llavors, aquests són els que reben més. Però sí, és cert que es nota una diferència molt gran en els que fan un petit manteniment d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, lúdic, però que els ajuda molt.
0: Ens ho comentava al principi, un dels errors més habituals és això de deixem el gimnàs a 31 d'agost o potser abans i arribem l'1 de setembre i agafem les mateixes peses, volem fer els mateixos quilòmetres a la cinta o volem jugar al pàdel igual que ho fèiem abans. I aquí,
1: exacte.
0: Aquí és on passa factura.
1: Efectivament, aquí és on passa factura. Si estàs treballant amb una carga... No, és que jo faig cul de bíceps amb 50 quilos, que és una bestiesa, però hi ha gent que ho fa i dius, no pots tornar amb el mateix pes. Has d'agafar pesos gradualment progressius perquè el teu sistema musculoesquelètic s'acopli a aquesta evolució. O sigui, tot al final, tu ja és molt bé, no? La paciència és una virtut, no? I aquí la prudència i el seny, que a vegades no es tenen perquè venim amb una falera de ja, aquesta immediatesa és la que ens perd. I llavors, quan algú fa aquests excessos, apareixen lesions sobtades que no havien tingut mai i que surten sempre, i aquesta època és l'època predilecte d'aquest tipus de lesions.
0: Com hauríem de fer per fer-ho bé, aquesta tornada a la rutina esportiva? Què hauríem de tenir en compte? Quina seria la recepta, per dir-ho d'alguna manera?
1: La recepta seria, primer de tot, marcar-se una rutina progressiva, tornar amb l'activitat, si era una activitat amateur, amb un parell de setmanes, anar agafant una miqueta més de càrregues, una miqueta més de treball, tant cardiovascular com, si ara que està tan de moda, els treballs de força, que no, que tothom hem de fer força, ara tothom ha descobert que s'ha de fer força. Bueno, i sobretot fer una cosa que gairebé no fa ningú, o molt poca gent, els que en saben molt sí que ho fan, que és escalfar bé, estirar, i això li costa molt. Tothom parla de la força, i jo avui voldria marcar una pauta que nosaltres treballem molt amb l'hospital, al nostre servei, que és el més important, i no només pels nens, sinó sobretot els nens perquè l'assoleixin i ho incorporin com una rutina. I amb els adults, conforme ens anem fent més grans, és més necessari l'elongació i la flexibilitat que no pas tanta força. Diguéssim que és molt millor fer molts estiraments i escalfar molt bé que arrencar agafant pesos forts. I això és molt important.
0: Jo et volia preguntar justament per a l'escalfament, no? Quin paper, quina importància tenia en un moment que vostè ho deia, en alguna manera, ara tothom fa força. És veritat que han sortit gurus per tot arreu, no? Obrim les xarxes socials i sembla que tothom ara sigui un expert en exercici físic i en donar consells. I bé, a vegades cal prendre's les coses amb pinces i preguntar directament als professionals. I avui que en tenim l'oportunitat, doncs ho volem fer, no? Com ha de ser un escalfament com Déu mana, per entendre'ns? Mira, i qui l'ha de fer, si és que hi ha algú que no?
1: Sí. Jo et diria que, primer de tot, tothom. I a més gran sigui la persona, més importància té. És més, els asiàtics, que són uns mestres amb aquest tipus de pràctica, sempre diuen que el més important és estirar, controlar la respiració, coordinar els moviments, i fixa't que estem parlant d'harmonia. No? En definitiva, un concepte molt oriental.
0: Ens ve la gent gran fent tai chi als parcs,
1: exacte,
0: per exemple.
1: La gent gran fent
0: tai
1: chi. No hauràs vist mai gent fent tai chi amb lesions. Per què? Pues perquè estan molt mentalitzats que la limitació de la mobilitat i la qualitat de vida que aquesta t'aporta es fonamenta amb la plasticitat i la capacitat per poder bellugar-te amb comoditat. I aquesta capacitat te la dona els estiraments. Abans de començar una rutina, en contra del que diran, segur que si em senten molts preparadors físics diran que m'he begut l'enteniment, però jo no sé si me l'he begut o no, crec que no, però sí que, com que estic dedicat a una especialitat que reparem les lesions que es produeixen, és el termòmetre més evident. Uh-huh. Llavors, el primer de tot, escalfar, estirar bé, però l'escalfament té que passar per un estirament. Prèviament, el cos, quan t'aixeques, nosaltres, els que ens dediquem a tot això, posem moltes vegades els exemples de la anatomia comparada amb els animals. Tu has vist alguna vegada un gat o un gos que es despertin i no facin el primer de tot que fan? Estirar-se.
0: Sí, senyor.
1: En canvi, nosaltres, el primer de tot que fem? Tocar el despertador.
0: Corre.
1: I corre. A gran error, no?
0: Quines són les lesions que ens poden portar precisament no fer aquests estiraments que són necessaris per a tothom?
1: Pues és molt fàcil. El múscul, tornant a l'exemple de la zona, el múscul està adormit. O sigui, el múscul ve de reposar. I si has tingut un son reparador i has pogut dormir les hores que toquen, que no sempre passa, i més quan tornes a l'activitat, perquè tornes a l'activitat esportiva, però tornes a l'activitat professional. O sigui, és tot un pack, no? Llavors, quan tu agafes i comences d'una forma molt sobtada, el que passa és que passes aquest múscul d'una inactivitat i un relax màxim a demanar-li sol·licituds mecàniques immediates. O sigui, hi ha gent que es lesiona al quarto de bany. No perquè caiguin, no. És que es lesionen perquè fan un gest que sobtat, que interpreten que el poden fer amb total normalitat, com si fossin les 2 de la tarda, per posar un exemple, i no són les 7 o les 8 del matí, o les 6, depèn de l'hora que s'aixequi cadascú, i en aquell moment, aquell és per agafar el secador del cabell així, diu, ui, és que, miri, em vaig lesionar l'ombro perquè em vaig estirar a agafar el secador I vaig sentir una fiblada, doncs aquest és un exemple d'una lesió tonta, diríem, no?

0: I això dona una flexibilitat i una elasticitat que trenca molts mites, no? Per exemple, tothom diu, és que aquest té els isquiotibials curts. No existeixen els isquiotibials curts. Això és una cosa molt, amb molta controvèrsia, molt debat, però no, els isquiotibials s'escurcen perquè tu mai els has allongat. Per això és tan important, i seria molt important també, que des del punt de vista d'educació física, l'educació física a les escoles, de veritat, fos educació física. No aquella assignatura que tots hem dit, aquella és com una Maria d'aquelles que ningú li fa cas. I també moltes vegades no li fas cas perquè el contingut que t'aporta és molt baix per no dir-te que nul. Hi ha un senyor o una senyora que fa fer als nens una sèrie de moviments i d'exercicis, però la pregunta que jo li faig a molts dels nens, perquè ven molts nens a l'hospital, que venen, lògicament, amb lesions, i el primer que els hi pregunto és, escolta, tu saps com tens que fer aquest exercici perquè aquest múscul no es carregui? No. Primer, no saben quins són els músculs. Ningú els hi ha explicat. Jo crec que es tindria que... O sigui, jo tinc dues especialitats, una cirurgia ortopèdica i traumatologia, l'altra és medicina de l'educació física i l'esport, és el nom de l'especialitat. Doncs, sempre trobem a faltar que a les escoles es perdi, i ho dic així, i no vull que ningú de cap escola s'ofengui...
1: S'inverteixi
0: en educar, explicar-los. O sigui, si ara potser féssim una enquesta a tots els pares que ens poden escoltar, escolta, tu què t'agradaria que li fessin els teus fills a la hora que dediquen a aquesta activitat? Jo signaria, sense dubte, que els expliquessin com conèixer el seu cos, quins són més o menys els músculs més importants, tampoc cal que els donin una classe d'anatomia, però explicar-li què és important per bellugar-se bé i no tindre molèsties, i que pugui identificar, que aprenguin com han de fer abdominals, com han de fer coses que després es veuran al llarg de la seva vida influenciades per diferents preparadors físics, entrenadors o gurús, com tu deies molt bé, que senten càtedra, s'ha de fer això, no? Avui en dia estem veient activitats físiques tremendament agressives, que no tothom pot fer. No tothom pot fer crossfit.
1: O el Hyrox.
0: Per exemple. No? I no tothom pot fer un Ironman. No. No estem prou... O sigui, no es pot passar de 0 a 100. Jo tinc gent que em ve a una determinada edat i m'expliquen que estic preparant una marató o una mitja marató. I la primera pregunta és, està vostè assessorat per algú? Té un entrenador? Has cercat bé qui és el que t'ha de portar per aquest camí? O, bueno, això, aquí entrem en un capítol molt, molt curiós, que és que les IAs han entrat també a ser entrenadors.
1: O sigui, les aplicacions...
0: Com he mirat el xat GPT, dius, escolta, para, com que tu has mirat el xat GPT? Sí, m'ho he mirat el xat GPT, clar, m'he dit això, però clar, l'altre dia estava fent aquesta distància, tal com m'havia dit el xat GPT, i tens davant una persona que t'està fent un discurs basat en una intel·ligència artificial que tots sabem que si no li dones exactament bé les dades que tu necessites, et contestarà allò que s'aproximi més a lo que tu li estàs demanant, no necessàriament el més bo.
1: I el que vols sentir, probablement.
0: Correcte. Llavors, home, és molt més recomanable que vinguin serveis mèdics i preguntin abans de fer segons quines coses. Fins i tot, jo diria que seria molt interessant fer aquesta medicina preventiva de les lesions abans de que tinguem que curar tantes lesions.
1: Fet aquesta crida, aquesta educació en activitat esportiva tan necessària, hem parlat dels estiraments. Hi ha l'altra part de l'activitat, no? Quan hem acabat, cal tornar a estirar abans d'escalfar, no? Hem parlat d'escalfament, acabem l'activitat.
0: Estirem. La seqüència seria estirem, escalfem els músculs, li donem una mica d'introducció a l'exercici amb una activitat molt més progressiva i incrementant càrregues, i quan acabem tot el que hem fet, el darrer és abans de sortir corrents, dutxa i sortim corrents a treballar, no, estira. El múscul després vol tornar a tita plasticitat. Quin sentit té això? Té un sentit molt, molt fàcil. Tothom vol tindre molta força. Un múscul no assolirà mai tota la força si no té la capacitat d'estirar-se al 100% i contraure's al 100%. O sigui, el moviment màxim d'aprofitament, no cal ser metge, només pensar una mica en un múscul.
1: La mecànica, no?
0: Exacte. Sí, bàsicament, jo soc molt biomecanicista i el concepte és molt, molt clar. Allonguem el múscul al

0: màxim i després li demanem la contracció. No en el moment de l'estirament. En el moment de l'estirament farem una elongació i una contracció sense càrrega, sense fer molta força. Però això ens permetrà que quan fem els exercicis de força, si hem fet aquesta primera passa d'arribo, escalfo, escalfo bé, primer estiro una miqueta i després escalfo, quan li demani sol·licituds mecàniques amb càrrega, partint d'aquesta força, aquests moviments de força, el cos em respondrà bé i la possibilitat de lesionar-se serà molt més baixa. I al final, lògicament, quan s'ha acabat tot, estira.
1: D'altres lesions que us trobeu en aquesta època, no sé si us trobeu, sobrecàrregues musculars, contractures, són habituals
0: moltes,
1: també?
0: Això,
1: a causa de potser
0: sí.
1: Aquesta mala educació que ens estàs explicant que probablement moltes persones
0: sí,
1: tenen.
0: Sí, sí, aquestes són les principals. Les principals són aquestes que acaben, les sobrecàrregues acaben moltes vegades amb trencaments musculars i et diria que bàsicament el 80% de les lesions són lesions musculars, i l'altre 20% són accidents esportius. Un es pot tindre, no sé, un nen pot jugar a bàsquet al seu club i pues, trepitja la sabatilla de l'altre. Això és una lesió molt típica. Jo he sigut jugador de bàsquet durant molts anys de la meva vida professionalment i una lesió típica del bàsquet és l'entorsis del turmell. O sigui, m'he torçat el turmell perquè trepitjo la sabatilla o la bamba del contrari. Bueno, això és un accident esportiu. Això, o sigui, aquí no, ningú té culpa, no és que hagis fet res malament, és que has tingut un accident.
1: No hi tenim responsabilitat.
0: No tenim responsabilitat. Sí que tenim responsabilitat, per exemple, amb altres patologies que són ja més de caràcter osi, per exemple, no sé, l'os glute lateral, el sever, aquestes són patologies que molts nens, sobretot, pateixen perquè estan en fase de creixement i també perquè són sotmesos moltes vegades a molta intensitat. Molta intensitat, que aquí ja és responsabilitat dels clubs on estan fent-lo i que de vegades, si tinguem un punt crític, no tots els entrenadors són conscients que un nen, per exemple, de 10-11 anys està fent un esport formatiu. I tenim una enorme tendència a ser competitius. I això, estressar l'organisme i psicològicament el nen, de vegades és un efecte rebot. En comptes que al nen li agradi més l'esport, el nen es distancia de l'esport perquè no gaudeix del que té que fer. Un nen petit d'escola, aquests nens que dèiem, els clubs tenen els nens, a l'escola és formativa i a l'escola de base doncs, tenim nens des de 5-6 anys que comencen a fer molts esports, que és una edat òptima per fer-ho. Però l'has de donar una progressió. I al principi el que ha de fer és passar-s'ho bé. Ha de gaudir d'aquell espai que té de temps, que ho viu com una activitat extraescolar, lògicament, la fa i s'ho ha de passar tan bé que tingui ganes de tornar.
1: I no deixar de practicar mai esport. I,
0: exacte.
1: No? Construir hàbits.
0: Construir hàbits positius.
1: No? Que això seria la feina d'aquesta
0: activitat. Aquesta és la part que és molt important per això.
1: En aquesta etapa.
0: I és un gran error moltes vegades dels clubs, perquè per qüestions òbvies de limitacions econòmiques, moltes vegades es contracta algú que pugui fer aquesta activitat i no necessàriament està massa ben format o no té la capacitat exacta de dient més convenient per fer-ho. Llavors, és com si el que tu has contractat des del club té que demostrar que és molt bo fent-ho i llavors el seu equip d'alevins ha de ser el millor. I no, els alevins necessiten ser els millors, necessiten més ser els més divertits del club. Tu el que has d'intentar és que els nens se'n vagin a casa supersatisfets. Aquí forma part també una tasca educacional amb els pares dels nens, que també se'ls ha d'explicar que el seu nen no té per què ser ni Michael Jordan ni té per què ser Messi. Escolta, ve aquí a assolir l'esport, a agafar uns hàbits tremendament profitosos per ell al llarg de la seva vida, perquè claríssimament, i això ho veiem no només la meva especialitat, totes les especialitats, tractar una persona de qualsevol patologia que té una base sòlida esportiva feta o amb un que no la té és diametralment oposat. O sigui, les possibilitats d'èxit terapèutic milloren moltíssim en persones que tenen un hàbit esportiu, que estan habituats a fer un treball físic, i això es nota moltíssim quan els tenen que fer intervencions quirúrgiques, quan tenen una malaltia comú que s'han de recuperar, recupera. El que té una activitat i una vida molt més sana, i l'esport estaria dins del concepte de salut, recupera i millora molt millor que aquell que és sedentari o que no l'ha fet o que té sobrepès. Tot això surt a sobre la taula cada vegada que ho truquem.
1: Hi ha una altra situació que podríem dir que és habitual aquests dies, també durant la resta de l'any, que és, acabo de fer aquella activitat esportiva, i em fa mal, no ho sé, el bíceps, em fa mal l'isquio, els bessons, no? Com distingim de què és una sobrecàrrega puntual, d'aquesta manca d'entrenament i que probablement no hem estirat bé ni al principi ni al final de l'activitat, a quan hi ha una lesió?
0: Mira, és molt fàcil. Primer de tot, has de tindre el seny, que és el que és més recomanable sempre en tots els aspectes de la vida, però aquí tens que tindre el seny de discernir molèstia de dolor. Quan tenim una molèstia, és un signe d'alerta de que allò s'està sobrecarregant, que no està treballant massa bé. Quan tenim dolor, és que tenim lesió. I hem de parar. Hem de saber fer un stop, aturar-nos. I també, jo aquí diria una qüestió molt, molt crítica des del punt de vista dels metges. Molta gent que em trobo, què fa? És que vaig anar al fisio, em va fer punció seca, em va fer epi, em va fer... Et diuen totes les tècniques que els hi han fet, però venen molt pitjor de com estaven. I no és una crítica als fisioterapeutes. Jo crec que el fisioterapeuta té una funció, el mateix que la té el farmacèutic. O sigui, també és un hàbit molt comú dins del món mèdic, que ens trobem que... És que em vaig començar a trobar malament i vaig anar a la farmàcia... Escolti, què em prenc perquè em passa això? I el farmacèutic no té que estar fent prescripcions mèdiques. Malgrat que les evolucions socials al nostre país van dient que cada vegada poden fer més coses als professionals que no són explícitament els que tenen que diagnosticar i prescriure tractaments. Està perfecte des del punt de vista potser polític per vendre-ho, però des del punt de vista mèdic no està perfecte. O sigui, jo m'estimo més que em vinguin amb una petita molèstia o lesió a dir-me, miri, és que em trobo així, què faig? Hi ha molts que ho fan, que tenen claríssim que, escolta tu, vaig al metge que em digui que m'explori. La segona part és que és una pregunta òbvia. Ni el farmacèutic ni el fisioterapeuta comencen a explorar i a diagnosticar de forma immediata. El metge el primer que fa és que explora, toca i fa. I a partir d'aquí detectem les lesions. Jo crec que és el camí correcte, però sobretot és, davant de qualsevol molèstia o dolor, jo diria, per evitar que allò vagi a més, val més aturar l'activitat esportiva abans de continuar-la, perquè molts diuen, bueno, demà tornaré i a veure si no em fa tan mal.
1: A veure com ho noto.
0: Pam, lesió. Molt. Si era petita, es torna gran. Dius, home, per què has anat? Bueno, jo és que volia... Vaig escalfar, em vaig trobar bé, i quan vaig agafar... Només aixecar la pesa ja em vaig trobar que, pam, lesió.
1: I amb els cruiximents, això s'hauria de descansar o és allò que alguns diuen de, es curen fent més activitat?
0: No.
1: Que el cos ens avisa?
0: El cos ens avisa. El cos sempre ens avisa. Quan et quedes...
1: El que hem de saber escoltar.
0: Exacte. El que passa és que no el volem escoltar, perquè no, o sigui, tenim aquesta enorme capacitat de no escoltar allò que no ens agrada. Aquesta música no m'agrada, no la vull escoltar. No, és que això no és un concert, és el teu cos que t'està explicant. El cos sempre t'explica coses, però depèn de tu que els escoltis o no l'escoltis. Si no fas cas al teu cos, ho acabes pagant després, perquè o el cos l'atures tu perquè t'ha avisat, o si no t'aturarà ell sol. No passa res. Si més tard o més d'hora el cos dirà prou.
1: Hem parlat de mals hàbits, hem parlat de gurus, hem parlat d'informació que no és informació perquè hem d'anar sempre al professional adequat. Ara tothom va amb el seu rellotge intel·ligent, no?
0: Sí.
1: O amb les seves aplicacions d'esport. No sé si heu notat un auge de lesions justament, no sé si perquè poden ser més exigents o ens poden demanar un ritme que probablement doncs, a través dels paràmetres que medeixen no són adequats a cada persona que els porta.
0: Sí.
1: Quina opinió en teniu?
0: Pues la mateixa que t'he posat l'exemple de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha eines molt, molt novedoses i molt goloses des del punt de vista de... A més, entren dins dels modismes, no? Ara, pues tothom porta el rellotge perquè... A veure com vaig de freqüència cardíaca, com estic saturant... Dic, escolta'm una cosa, a veure... Tot això està molt bé, però la següent pregunta que t'has de fer és... tens l'àrea de coneixement per calibrar el que t'està dient el rellotge o no? Bueno, aquí sempre, a la pregunta, sempre hi ha un... bueno, home, sí, perquè... No. quan algú et contesta amb, bueno, sí, és com aquelles
1: comencem
0: preguntes...
1: Comencem amb el dubte, no?
0: Sí, és, jo sempre poso el mateix exemple. És com quan alguna vegada que tots hem anat, quan hem estudiat algun examen oral, i et fan la pregunta i el que se la sap bé contesta d'una forma fluida i el que no se la sap comença... aquest prolongat és sinònim de no sé. Llavors, està molt bé saber quina freqüència cardíaca tens, però has de saber amb quina velocitat recuperes la teva freqüència basal. O sigui, hi ha conceptes molt tècnics, sobretot en l'àmbit de la competició, i cada vegada tenim més esportistes no professionals, però pseudoprofessionals. Ser pseudoprofessional amateur és tremendament perillós, això. No? I veus triatletes, o sigui, la gent... hi ha moltes persones, i cada vegada més...
1: Hi ha la moda de l'esport,
0: sí, sí.
1: No?
0: Però, a més, d'esports molt, molt intensos i molt agressius. No... O sigui, et diria que abans, si tirem 20-30 anys enrere, la gent pues, feia els esports convencionals, no? Jugava a futbol, uns jugaven amb els... quan ja tenien certa edat, pues, anaven a fer el partit de costellada amb els amics, amb els veterans... No, no. És que ara trobem gent que s'atreveix a tirar-se a la piscina... de fer esports que tenen tres disciplines, que, escolta, faig ciclisme, natació i corro. Vale, molt bé. I com ho fas?
1: És que no ens hi posem per poc.
0: No, anem a tope. Clar, què passa? A més versatilitat i a més possibilitats de canviar de més d'un esport a un altre, més possibilitats de lesions tenim. O sigui, els que de veritat en saben molt d'això i que la gent diu, home, aquest ha quedat campió del món. Sí. Però tu saps quantes hores al dia entrena...
1: I quin equip té al darrere.
0: I quin equip de professionals té darrere, perquè nosaltres tenim, ara mateix a l'Hospital General de Catalunya, un servei de medicina, traumatologia i esport que cada vegada tenim més gent, afortunadament, que ens venen a demanar, amb molt seny, assessorament. I, escolti, em podien preparar un pla perquè jo pugui assolir aquesta fita? Perquè...
1: Això ho podem demanar al vostre departament?
0: Sí, tant. Sí, sí, nosaltres fem... plans habituals per progressar, per introduir-se a l'activitat, per com tenen... I el fem els controls adients. O sigui, segons quins esforços físics requereixen prèviament, i aquí entraríem en un punt molt, molt important, que és les revisions de l'aptitud esportiva. Puc fer un esport o no? Això ho demanen totes les federacions. Escolta'm, si vas a fer una activitat esportiva intensa, o sigui, ningú se li passa pel cap que tu fer... Pues, a l'exemple, maratons, si hi ha algú light, no.
1: No.
0: Bueno, escolti'm.
1: Com a mínim anirem a fer una prova d'esforç, no, primer?
0: Com a mínim, vingui, revisem el cor, revisem com està, fem un electro, fem una prova d'esforç, fem un ecocardio, i veiem com està el cor en morfologia i en funcionalitat elèctrica. O sigui, mesurem dues coses. Els problemes de cor deriven de alteracions a la morfologia del cor que poden variar. El cor... com totes les parts del nostre cos, canvia cada any. O sigui, és molt curiós que la gent vagi al cirurgià plàstic, perquè és que m'han sortit bossos als ulls. Dius, però no has pensat que el teu cor també va fent evolucions? I que... Però he tingut una fluctuació de pes, abans vaig aprimar 20 quilos, perquè vaig fer això, vaig fer l'altre. Bueno, i s'ha anat... ha fet un petit xequer, un petit test de com ha estat tot el seu cos abans d'afrontar aquesta activitat que vostè m'està dient. És bàsic. O sigui, nosaltres no deixem que ningú faci això sense, almenys, jo dic, sempre dic que els metges, en alguns sentits, estem tornat com els capellans, no? Que ara en veus pocs, però abans que en veien molts, tu dones un consell i la gent després decideix si farà pecats o no. Nosaltres diem, escolti, el millor seria fer això. Evidentment, la llibertat de cadascú és la que tria. Escolti, pot fer el que vulgui, però jo li recomano primer fer això, això i això, i després li fem un programa i la veritat és que els que li fem això no tenen problemes. Van força bé perquè si els hem de frenar, els frenem. Si els hem d'accelerar, els accelerem. També tenim una instal·lació que ens permet fer-ho, perquè tenim la zona nostra, quan tu vius a l'àrea de recuperació o de readaptació, pues són àrees dotades amb tecnologia, aparatologia, la mateixa que pot tindre un gimnàs per moltes coses. I els professionals adients que tenen la sensibilitat de salut que potser moltes vegades pues el monitor o el que està controlant una sala de fitness amb qualsevol gimnàs convencional pues no té per què tindre-la, perquè tampoc és la seva feina.
1: Cadascú el seu
0: àmbit, eh? Exacte.
1: Per acabar, doctor, tres consells bàsics per a algú que es calça les bambes esportives aquesta setmana per tornar a l'activitat física, perquè no hagi de passar per la seva consulta, i si ha de passar que sigui per demanar consell i no per curar una lesió.
0: Exacte. El primer de tot, el que ja els hem dit, progressieu, escalfar i estirar després, quan acabes, i anant assolint la fita, fer-se un petit programa de on vols arribar, quins són els teus objectius reals, i veure si aquests objectius coincideixen amb la teva capacitat de poder-los assolir tu tot sol, si no tens que cercar l'ajuda d'un professional que t'ajudi a dir-li, escolta, mira, m'agradaria estar així, no? Però si no entrem... Bueno, fins i tot jo m'he trobat de que hi ha gent que et ve i et diu, mira, és que voldria estar així, i et porten una fotografia. Això només es passa als esportius i als plàstics.
1: Sí, estètica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que porten... Vull tindre, veus? Vull tindre el nas de la Michelle Pfeiffer. Dius... Vale. Està molt bé, però t'has mirat el teu nas. Fem moltes coses, però tampoc pots fer milagres.
1: Clar.
0: I amb el nostre àmbit del esportiu, jo sempre defenso i dic que un pot tindre el cos que vulgui tenir, però li has de donar temps i progressió. O sigui, ràpid, no.
1: Doncs amb aquests consells ens acomiadem d'aquesta conversa amb el doctor Antonio Mora, el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Escoltem més el cos, no fem bogeries, estirem abans i després de fer exercici, i prenem consciència de la importància d'aquesta educació en infants perquè ens acompanyi tota la vida de l'activitat física. Moltes gràcies,
0: exacte,
1: doctor.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
0: Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Valldoreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i també al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Valldoreix, que han compartit amb Cugat Mèdia el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest pas d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot en algunes de les cases de la zona. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat tornarà a fer vaga aquest divendres. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de Biblioteca ha convocat una nova jornada de protesta davant, diuen, la manca d'avenços en el conflicte laboral que manté l'Ajuntament des de fa mesos. Els treballadors denuncien que el consistori no ha plantejat cap solució a les seves reivindicacions. El camí escolar de la Floresta començarà a fer-se realitat més de 3 anys després del calendari anunciat inicialment. L'Ajuntament iniciarà els propers dies les obres d'adequació de l'itinerari entre el pont del diari i l'escola La Floresta, un projecte aprovat definitivament el juliol del 2022 que havia de començar a executar-se durant el primer semestre del 2023. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La proposta s'ha fet aquest dimecres després de la reunió de l'executiva nacional del partit. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara haurà de superar el procés de ratificació interna de la formació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat, que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona la nit de dissabte a diumenge. Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, a Sant Cugat els fets haurien passat a 1:45 de la matinada de diumenge 11 d'octubre i els autors haurien sostret un telèfon mòbil. I una avaria elèctrica ha deixat 32 clients al carrer d'Esteve Pila de Sant Cugat sense subministrament durant més de 24 hores. La incidència que ha afectat almenys 4 habitatges i els dos ascensors d'un edifici del número 70 es va produir aquest dimarts.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, mireu. Avui tindrem 3 convidats. Bueno, 2 convidats i una convidada. 2 són que fan algo a Sant Cugat, però un a més hi viu, que és en Matthew Simon, el trompeta. I tenim un altre, que és el Marc Rossic, que dirigeix aquesta obra del retrat de Dorian Gray, que es farà al Teatre Auditori el dissabte i el diumenge. I la tercera és la Marta Uixan, que dirigeix un espectacle de poesia dins del Festival Nacional de Poesia de Catalunya a la sala Clavé de la Unió. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, el miracle dels preus dels concerts. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El dissabte passat es va tancar de moment la carrera del grup Oques Grasses amb un concert final dels 4 programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup d'Osona, que va començar l'any 2010, feia un comiat després de 14 anys on ja ha aconseguit convertir-se en un fenomen cultural combinant èxits multitudinaris sense deixar fora la proximitat amb el públic, convertits en seguidors, que ha fet del seu repertori un element emocional de la seva vida personal. Quan la banda va anunciar el que havia de ser el seu concert de comiat, les 55.000 entrades es van exaurir en només 21 minuts. El preu oficial estava entre els 35 i els 50 euros, però la velocitat de la venda va fer el miracle. Germans, el miracle. I va començar a alimentar aquest ésser maquiavèlic que porta per nom mercat secundari, que és obvi, germans, que de secundari no en té res, perquè en pocs dies van començar a sortir a la venda entrades que arribaven dels 200 als 300 euros. Això és conegut per tothom. No és un miracle, però està clar que si això porta, com va passar a pensar per part d'Oques Grasses, d'ells i dels seus mànagers, vés a saber, a multiplicar per 4 el seu primer desig, i així es van posar a la venda 3 estadis més. O sigui, benvolguts, van arribar a vendre 220.000 entrades, una fita encara mai superada per cap cantant o grup en català. I aquella cosa tan humana de dir-se «hi haig d'anar», era comprar les entrades ja. Passa, perquè comencen a sortir a la xarxa frase que «queden poques entrades», «últimes localitats», «sold out», en un grup en català, eh? No us ho perdeu, en un grup en català. Última oportunitat. I qui es queda sense entrada encara que li fotin 4 vegades més que el preu oficial de venda? Ai, senyor. Un dels grans canvis de consum actual és que ja comprem a vegades, i alguns o algunes, coses que per por a quedar-se sense elles, quan potser si penséssim més no ho faríem. Seguint el joc d'aquests mercaders, en aquest cas de la música, que com va fer i dir Jesús, Déu sigui lloat, va fotre fora de l'església a cops de xurriac per envair un espai que no li corresponia. Passar de 50 a 500 euros, a vegades encara més, com darrerament s'ha convertit en una cosa habitual que tothom sap, els primers aquells que haurien de fer alguna cosa per prohibir-ho, controlar-ho i castigar-ho, només demostra que, com passa amb tot, el que compta són els diners. És el poder dels diners. I la música, en aquest cas, no importa res. Siguin els Oques Grasses, o Rosalia, o la mare que els va parir. El negoci és el negoci. I que si no t'agrada, ja t'ho faràs. Això sí, els Oques Grasses canten al final del concert de comiat aquella cançó tan maca que diu «Sort de tu». I des de l'espai central, gràcies per tot l'amor que ens heu regalat. Home, regalat, regalat, el que es diu regalat no, eh? Però, és clar, ells no en tenen la culpa.
o deixem-ho aquí. I com cada setmana, germans estimats, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Dir-la'n cendra.
1: El proper divendres i dissabte al Teatre Auditori Emma Viladasau es presenta una versió en teatre dramatitzada de la novel·la d'Oscar Wilde, El retrat de Dorian Gray. I el dramaturg i l'adaptador d'aquesta novel·la el tenim amb nosaltres, molt content que estiguis aquí, Marc, Marc Rosic. Com va sorgir el fet d'adaptar al teatre la novel·la d'Oscar Wilde?
2: Bueno, jo és una cosa que al llarg de la meva carrera he fet molt d'adaptar novel·les, des de Pedra de Tartera per al Nacional, Tirant-lo blanc amb en Calixto Vieto, és com... Llavors, per mi és com una... És a dir, és un altre més, diguem, no? El que sí és que estàvem buscant amb Àngels Bunyolons un espectacle per fer, i buscava un espectacle per fer, volia fer un monòleg, no? I buscàvem algun text així noble per fer-lo. Després vam treballar junts amb la
1: Lleca Passa.
2: Llavors, doncs, ens va quedar un bon gust de boca i ella volia seguir la relació. I de cop i volta un dia em va trucar i em va dir hem de fer alguna cosa tipus El retrat de Dorian Gray. I dona la casualitat que jo justament tenia unes entrades comprades per anar a Londres a veure justament el monòleg que es va fer ara fa 2 anys, 3, fet per l'actriu de Succession com a monòleg per actriu, diguem. Jo tenia les entrades comprades i tenia el llibre damunt la tauleta de nit. I li vaig dir, mira quines casualitats. Jo crec molt en les casualitats i en les coses de l'atzar, i vaig dir, és que això és un senyal, diguem. Allà l'espectacle de Londres no té res a veure amb el que fem nosaltres, perquè el nostre és musical, acabat sent... al llarg del temps va començar que anàvem a fer simplement un monòleg de text per l'Àngels, però per qüestions, per vicissituds diverses, va acabar convertint-se en musical amb la incorporació del Jordi Cornudella com a compositor. Diguem, llavors, a la dificultat de l'adaptació d'una novel·la cap per al teatre, hi ha l'altra dificultat, que és l'adaptació d'una novel·la per convertir-la en un espectacle amb música. Diguem, a nosaltres no ens agrada parlar de musical, ens agrada més parlar de que és una peça de cambra on hi ha text i música conviuen, diguem, no? Però no ens agrada parlar de la peça com un musical a l'ús, diguem.
1: Aquesta adaptació que tu has fet, que com has dit molt bé, doncs n'has fet d'altres, jo recordo Pedra de Tartera, precisament aquí al Teatre Auditori.
2: Sí, clar.
1: Encara que recordo un espectacle molt diferent amb això, que era de Manolo Escobar.
2: Home, i tant, és que un té un passat, eh?
1: No, però...
2: Un passat fort.
1: Jo vaig quedar absolutament sorprès del que havies arribat a fer, eh?
2: Bueno, si Javier Albertí et truca i et diu que si vols fer un espectacle per Manolo Escobar, doncs li dius que sí. I jo sóc molt... tots els espectacles on hi ha música o una dramatúrgia musical pel mig o un joc amb el món de la cançó o amb el de l'òpera o amb el jo sempre i amb el món de la música popular, sobretot a mi sempre m'hi trobaràs. I això va ser l'experiència de treballar amb el Manolo Escobar, va ser forta, perquè a més vaig acabar fent d'actor en aquell muntatge. Jo era el mestre de cerimònies.
1: Ets un actor occidental.
2: Ai, justament, perquè jo mai ho busco, però a mi m'hi porten.
1: Hi ha una altra cosa també, una altra obra que també em va agradar moltíssim, que jo penso que vas aconseguir, que és La mort de dama.
2: Sí, també, bueno, una altra adaptació de novel·la, sí.
1: O sigui que tens especialitat en aquest
2: bueno,
1: sentit.
2: Bueno, i la setmana que ve començo la meva classe anual, el meu seminari anual a l'Institut del Teatre com a professor, que és d'adaptació de novel·la al teatre. És a dir, que ho tinc molt teoritzat, ho tinc molt parlat i tinc unes quantes... és a dir, moltes novel·les adaptades. Sí, sí.
1: El retrat de Dorian Gray tracta el tema d'una persona, un Dorian Gray, que el que no vol és envellir. I aleshores hi ha un pintor que li fa un retrat i el que envelleix és el retrat que ell no. Què els diries a algú que digués aquest tema, vols dir? Què els diries?
2: Home, aquest tema, avui que estem a l'època, a l'era del selfie, a l'era del culte a la imatge, a una època molt narcisista, en el fons, doncs és un tema que li va com manella el dit. És a dir, sí, és a dir, tots tenim por a envellir, tots tenim por que ens passi per davant la vida, aquesta vida que corre tan de pressa, i estem en una societat on l'edadisme, no?, està molt marcat, on és a dir que el rebuig a la persona que es fa gran, no, està a l'ordre del dia, diguem, no? I el culte a la joventut, a la bellesa, al cos perfecte, es veu a totes les xarxes, diguem. Llavors és un tema que s'entén perfectament avui dia.
1: Però per poder aconseguir necessita fer un pacte.
2: Sí, bueno, això és una obra amb pacte fàustic, ho diríem, no? És a dir, ja on hi existeix el Mefistòfeles, que seria, en aquest cas, Lord Henry, no? Que és el personatge mefistofèlic, no? que acompanya en Dorian Gray en aquesta baixada als inferns, diguem.
1: En aquest cas, l'Àngel Bunyalons el que fa són tots els personatges.
2: Sí, el que fem és que ella, en el fons, comença l'espectacle i és Oscar Wilde. I com a Oscar Wilde, no? Que ens fa una defensa de la seva novel·la a partir d'un pròleg que ella va fer, que Oscar Wilde va fer quan publica la segona edició i es va obligat a fer retalls per censura i ha sentit moltes crítiques que la titllen de decadent, d'escandalós, etc. Diguem que agafem aquest pròleg, no? I l'Àngel es presenta davant de nosaltres com Oscar Wilde, que defensa la novel·la i ens l'explica. Des del moment en què Oscar Wilde ens explica la novel·la, com quan expliquem un conte, un pot ser tots els personatges del conte que un explica, no? I així és com funciona el mecanisme que engeguem, que és que ella, l'Àngel, que fa d'Oscar Wilde, que ens explica, no?, la seva novel·la i davant dels nostres ulls es transforma en tots els personatges de l'obra. Sí que té molta companyia, és un monòleg, i jo li dic que és un fals monòleg, perquè té tres nois que funcionen com a cor, no?, i que en algun moment de la trama sí que llavors es desdoblen alguns personatges, però sobretot és ella que porta el pes de totes les veus protagonistes de la història. I llavors també hi ha el quintet de corda, no?, que llavors són 9 persones en escena. No, és un fals monòleg, diguem-ne.
1: Molt bé.
2: Totes tenen discurs. El discurs musical també és molt important, en aquest cas.
1: Marc, doncs moltes gràcies per la teva atenció.
2: No, un plaer.
1: I ara doncs, començaràs a fer una xerrada d'aquest tema.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Marc.
2: A tu.
1: Fins una altra.

0: Estem escoltant aquest Sweet Emma i el protagonista central d'aquesta gravació no sabia que era ell. Matthew Simon, bon dia.
1: Bon dia, Eduard, què tal estàs?
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Feia molt temps ara, eh?
1: Ei, una mica, sí.
0: Feia molt temps, sí. Està la veritat.
1: Sí.
0: I jo vaig trobar això, vaig trobar que és al Google i vaig buscar... I havia aquest imatge, va semblar que era interessant, perquè responia molt una mica a la idea de la teva manera de tocar. Però ara estàs aquí per una altra cosa.
1: A veure,
0: estàs aquí per una altra cosa perquè acabes de tornar de Califòrnia.
1: Sí, just aquesta setmana, que encara estic amb un jet lag notable.
0: Que, a més, és on vas néixer, a Califòrnia, a Long Beach.
1: Jo sóc de Long Beach, Califòrnia, que, per cert, s'està siguent inundat per les tormentes i això, i estem perdent un munt de cases que estan davant la platja i això per la Dana que hi ha allà.
0: I si n'hi ha Dana, hi ha incendis.
1: No, por lo menos no hi ha incendis ara mateix.
0: En aquest moment no, però si no, incendis.
1: Sí, tenim nosaltres o incendis... O aigua o terremotos.
0: No em diràs que vas deixar a Califòrnia i vas venir a Barcelona per això.
1: No.
0: Com va ser? Matthew?
1: Jo vaig venir aquí amb un... Curiosament, amb un programa d'intercanvi d'universitat. I jo sempre havia sigut músic, però no ho sabia en aquella època. I vaig venir aquí, vaig fer un any de filologia i... Vaig començar a treballar com a trompetista i Barcelona i Catalunya a mi m'ha agafat amb els seus braços i m'ha portat tots aquests anys amb carinyo i ho reconeixo i he tingut una carrera molt maca i amb molta sort i molt bona.
0: Quants anys tenies quan vas arribar?
1: 20.
0: 20 anys. Mm. I al cap de pocs anys... Va ser un dels primers components de l'orquestra del Teatre Lliure.
1: Sí, jo sóc membre fundador de l'orquestra del Teatre Lliure.
0: Amb en Josep Pons.
1: Sí, tothom estava molt content que em quedés aquí, menys ma mare. Que encara està esperant que torni.
0: I us deia, fill meu, què fas amb aquest país?
1: No? Bueno, què fas tan lluny?
0: Bueno, de totes maneres, aquesta tornada, encara que sigui temporal a Califòrnia, doncs ha servit per una altra cosa interessant. Acabes d'editar un nou disc.
1: Sí, vaig fer un disc nou amb el pretext de fer música suau, bona qualitat, però que no... Tinc molts amics que diuen que el jazz a mi no m'agrada. Pues aquest disco sí.
0: Com es titula?
1: Es titula Matthew Simon Quartet, Project 442.
0: A veure, 442, què vol dir això?
1: Bona pregunta. Vam començar a gravar. La formació és guitarra, contrabaix, bateria i jo. I... Normalment les afinacions que s'utilitzen amb orquestres simfòniques i els teclats que compres i tot això, el la, des de fa potser 100 anys més o menys, és a 440 hercios, que és una afinació,
0: sí.
1: Que és vibracions per segon. Però es va quedant una mica baix, això.
0: Ho vas notar quan estava...
1: I vam començar a gravar i vaig dir, ostres, això a mi em sona tot molt trist. A què heu afinat? I el guitarra i la contrabaixista em diu, posa 440. I diu, no, hem de pujar a 442, si us plau, per mi, perquè si no la trompeta no em brilla com jo vull.
0: Perquè el contrabaix no hi havia cap problema.
1: Guitarra tampoc.
0: I bateria tampoc.
1: Tampoc. I per mi és millor. I entonces el vam pujar i el guitarrista, Pablo Riviere, es diu, que diu, vale, pues entonces ja tenim nom del disco. Project 442.
0: Ah, doncs ja, estic amb lluny amb
1: volta. I jo li vaig dir, pues, em sembla perfecte.
0: Quina selecció has fet de peces? Quines són?
1: Això és música brasileña,
0: sí,
1: perquè sobretot el guitarrista és especialista en música brasileña. I tenim peces, pues, de Jobim, d'un altre que es diu Pantoja, d'Oliveira i gent així. Són temes entre músics mig coneguts, però entre el públic general no tant. I és música que sembla molt senzilla, però et puc prometre que no ho és gens. Harmònicament és molt complexa. Bueno, però
0: la posarem, un altre moment la posarem.
1: Vale, perfecte.
0: Aquí jo tinc, a més, al costat un altre, que és Matthew Simon Quartet, i és Continental Blues, que és l'anterior que havies fet.
1: Sí.
0: Aquest potser està més vinculat als clàssiques músiques de jazz.
1: Sí. Sí, aquest el que pretén...
0: Però dintre, perdona, però dintre del jazz, quin adjectiu més li posaries?
1: Va intentar ser una història del jazz a través de trompetistes que jo hi he admirat. I entonces cada peça que faig en aquest disco està dedicat a un trompetista en concret.
0: I passes, per exemple, amb bebop, no?
1: Bebop?
0: No,
1: sí, hi ha un tema de Miles Davis.
0: Ah, Miles Davis.
1: Sí, que es diu Move, que aquest és més bebop.
0: Chet Baker?
1: Hi ha un que està dedicat a Chet Baker, sí. Però Chet Baker, bebop, de fet,
0: no.
1: Ho havia estat.
0: Havia estat, sí.
1: Sí, però no...
0: Amb Miles Davis van començar pràcticament junts.
1: Sí, sí. I altres trompetistes que a mi trobo que m'han influenciat a la meva carrera com a trompetista, la gent que escoltava de petit i de gran i de tot, perquè nosaltres només fem que escoltar música, copiar-la, tocar-la, disfrutar-la, intentar expressar-la...
0: Però és normal, no, Matiu? El fet de que l'evolució de qualsevol músic, sigui compositor o no, sempre és realment absorbint allò que li ha escoltat i que li ha agradat.
1: Bueno, i això és el que causa l'evolució de la música. Exacte. Perquè escoltes un disco nou i dius, ostres, quina frase més maca, i te l'aprens i la uses, i així successivament. És la història del jazz, així. Sortir un disco l'any 40, sé d'una història, no me'n recordaré exactament, però no sé si Kenny Burrell, un d'aquests, va tocar una frase sobre un 251, i a la setmana següent ja ho estaven gravant, pues, Fats Navarro, i que tothom ja... Clar, és qüestió de copiar, i lo important, òbviament, és copiar dels bons, no dels dolents.
0: Dient això, m'ha vingut al cap el fet de l'evolució, aquesta evolució que hi ha hagut, que sempre queden uns noms determinats, però clar, hi ha un munt de gent que potser no es coneix, però en canvi està contínuament tocant i està seguint unes línies que es van demarcant. Clar. Es van demarcant inclús sense saber-ho que es marcarien. O sigui, s'ha produït d'una forma...
1: Jo quan estic tocant en directe, un concert, si no estic segur per on tirar, pues penso en un trompetista que m'agradaria sentir estar tocant el que jo estic tocant. I vaig i li copio dins el meu cap. I això és el que em dona la inspiració per haver conegut la seva música.
0: Bueno, aquest diumenge, a la nit, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori Movir la Sau, doncs dins del jazz en viu, d'aquests concerts en viu, actuareu el Matthew Simon Quartet.
1: Exacte, sí. Em fa molta il·lusió tocar aquí a casa, diria.
0: Perquè és casa teva des dels 20 anys.
1: Bueno, no, quasi 30. L'any que ve seran 30.
0: 30?
1: Sí, el 97 és quan vam venir aquí. I em fa molta il·lusió tocar davant, no diré el meu públic, però davant gent amb qui convisc, que els coneixeré, que és gent que veig al, al carrer o al mercat, i, i això sempre...
0: Quina selecció has fet?
1: A veure, és una barreja entre el primer disc i el segon disc i alguns altres nous temes que hem inclòs dins el repertori que estem fent ara. Un tema de Dizzy Gillespie, tenim aquest, el suite tema de Nat Adderley, que no els tinc gravats aquests, però són temes que estem tocant últimament i que són normalment molt gustosos de sentir. I tinc temes que accentuen la importància de cada participant del grup. Tinc un que és especial pel pianista, un altre especial pel baixista. El pianista és Xavi Algans, el baixista és Jordi Gaspar. Tinc un parell altre que són donant vista al bateria, Oriol González. Farem Caravan, farem Tintindeo de Dizzy Gillespie,
0: fas Duke Ellington,
1: sí, farem un de Duke Ellington, farem algun estàndard d'estàndard normal i corrent, i farem el meu tema Continental Blues i un parell de balades. Farem un tema del segon disco aquest, un tema que es diu Arbor Way, que hi ha una gravació molt maca de Chet Baker d'aquest tema. I és de...

0: música, inclosa la que es diu encara clàssica, és el mateix. O sigui, és a partir d'una música determinada hi ha algú que li agrada i a partir d'aquí comença a muntar sobre aquesta base.
1: Sí, tu has de fer teu.
0: Però transforma, exacte.
1: Sí, tu has de fer teu.
0: Però el camí la transforma, el camí.
1: Sí, una mica, però és que, a veure, només el fet de que si jo toco un tema i després ve un altre trompetista amb el mateix trio i toca el mateix tema, serà completament una altra cosa, per l'articulació, per la sonoritat de l'instrument, per la forma d'improvisar, per la forma d'entendre els acords. Per mi, una de les coses meravelloses d'aquesta música és quan sents una actuació en directe de jazz, l'has sentit i no tornarà a existir mai més. Mai més. Perquè demà tornaré a tocar el mateix concert i serà completament diferent. I això per mi és una... Clar, l'arte en directo té això. Sí, sí. Vull dir que és...
0: Jo t'he vist de dues maneres, allà també amb una gran orquestra sinfònica, eh?
1: Sí.
0: I, evidentment, doncs, tocant allà, perfectament integrat, que ens havia l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que va estar durant uns anys també, també participant-hi. I llavors penso, sempre penso el mateix, penso que a mi personalment, se'm fa difícil entendre la capacitat que mostres tu i altres músics per poder adaptar-se justament amb allò.
1: Ja, yeah. Bueno, és qüestió de diverses coses. Primer, la tècnica per poder canviar sonoritat, forma d'articular les notes, picar les notes, vibrats, etc, etc, i coneixement d'haver escoltat molta música de l'ambient en el qual estàs. I clar, jo estic tocant Beethoven des de que tenia 9 anys.
0: Per, a més a més, si jo miro la llista que de coses en què has participat, és al·lucinant. No, Matiu, és que és així, és al·lucinant. Perquè aquí, Tim, a part de... Has fet amb Tito Puente, amb el Teto Montoliu.
1: Sí.
0: Amb el Michel Camilo.
1: Sí.
0: Amb el Phil Woods.
1: Sí.
0: Però, a més...
1: Aquest em fa molt...
0: Amb la Celia Cruz.
1: Sí.
0: Amb la Natalie Cole.
1: Sí.
0: Sí. O Dion Warwick. Sí. Amb Josep Carreras.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Amb el Julio Iglesias.
1: Sí, també.
0: És que,
1: clar, ja estic gravat amb el Rafael.
0: I amb el Rafael. Home, clar. Això dic, amb el Serrat.
1: Sí.
0: I amb el Loquillo.
1: Sí.
0: Sí, sí, és que veig que hi ha...
1: I després, pues, amb la Bona Vista Social Club, vaig estar 2 anys.
0: Sí.
1: Amb Phil Woods, que em fa molt d'orgull. Amb Slide Hampton, que em fa molt d'orgull. Amb Frank Foster i Frank West, que em fa molt d'orgull.
0: Però mantenir aquesta capacitat d'adaptació, que vol dir deixar de ser ell mateix, no deixes de ser tu mateix, però aquesta capacitat d'adaptació a diferents músiques, integrat preferent, demana una capacitat que jo penso que no és habitual.
1: Sí, crec que... Bueno, a l'escola antiga meva era més normal i la gent sabia fer de tot. I ara la gent s'especialitza i es queden una mica més encaixats dins d'aquesta especialització.
0: Tu havies estat a l'ESMUC, o estàs?
1: Havia estat fins l'any passat, sí. Des del principi, des de l'any 2000.
0: A l'ESMUC, en camp... Crec que pràcticament és precisament intentar fer això, intentar que una persona que estudiï música, que es prepari per tocar un instrument o tocar veus, bueno, a la vegada tingui la capacitat per poder transitar.
1: Suposo, això també suposo que dependrà de cada professor. Jo, el que jo ensenyava era els meus coneixements, i quants més coneixements tinguis, amb 20 anys que tenen, doncs més possibilitat de feina tindràs.
0: Clar.
1: Perquè aniràs

0: feia una gravació per un anunci de televisió i diuen, vull que soni a Louis Armstrong o vull que soni a Roy Hargrove o vull que soni a música clàssica. Però si tens aquestes capacitats, tens més possibilitats de feina. I també tens més possibilitats de disfrutar de més estils de música, això és veritat.
1: Però i quan fas tu un concert, com aquest cas del que es farà doncs, aquest diumenge, quan fas tu un concert, llavors tu integres allò que a tu t'agrada més.
0: Clar, però també tots els meus coneixements surten per la campana. Vull dir, clar, jo he fet tota la meva principi de carrera, principis quan tenia 7 anys, que és quan vaig començar, pues amb el món clàssic, totalment. I fins als 11 o 12 anys no vaig començar a tocar jazz. Però entonces, paral·lelament, tots fèiem orquestra sinfònica, big band, grups de jazz, grups de rock, grups de funk, clar, i entonces tot això el tens com bastant integrat quan has fet tot això i, abans dels 17 anys.
1: Sí. Jo penso que és molt interessant i continuo pensant el que et deia abans, que el coneixement, la capacitat i sobretot l'experiència de molt temps fa que puguis anar efectivament col·locant-te on corresponds amb un canvi determinat de música.
0: Sí.
1: Però sempre queda, sempre hi ha aquell tipus de música que a tu t'interessa més, a la que tu gaudeixes més.
0: Sí, bueno, això només cal preguntar-li a Wynton Marsalis, que va guanyar el mateix any el Grammy de Música Clàssica i el Grammy de Música de Jazz. I ell va dir, les dues coses no puc fer bé, vaig pel jazz. És molt més divertit i més interessant i més creatiu. I jo crec que aniria cap a aquesta línia, diguem. Però he tocat com a solista amb l'Orquestra Sinfònica de Barcelona, he tocat 13 anys amb l'Orquestra del Teatre Lliure, música del segle XX, clàssic total.
1: Que va ser, en el seu moment, va ser un trencament absolut.
0: Sí, és que fèiem música del segle XX, la que sigui. I com la majoria també tocàvem jazz, pues havíem tocat amb el John Abercrombie, havíem tocat amb el Dave Liebman, havíem tocat moltes coses de que no era estrictament clàssic.
1: Jo me'n recordo, la primera vegada que va sentir una orquestra tocant a l'Astor Piazzolla va ser precisament amb el Lliure.
0: Amb el Lliure, sí.
1: Perquè es considerava... Perquè és això, no? Segons qui...
0: Amb tot de regles originals fets per nosaltres, bueno, el Lluís Vidal i el Joan Albert Amargós, sobretot sí, aquests dos, sí. Van fer els arreglos, això es va gravar.
1: Sí. No, has fet un recorregut massiu, extraordinari, eh? Un recorregut que, des del punt de vista professional, no sé si podríem trobar moltíssima gent que estigui en la teva línia. Que pugui, el fet de saltar...
0: Sí, bueno, l'amplitud de estils musicals és gran. Quasi tot, de fet. Menys... Bueno, algunes coses de flamenco he fet, però és molt complexa. I jo crec que no...
1: En què havies fet flamenco?
0: Amb l'Amargós i el Carles Benavent.
1: Ah, amb el Vera Amargós. Amb el Vera Amargós.
0: Sí, Joan Albert Amargós i el Carles Benavent.
1: Sí, és veritat.
0: I havia fet coses amb ells, però és una música molt complexa. Jo no la tinc a dins meu, i em fa una mica de respecte.
1: Et costava?
0: I em segueix costant, vull dir, em fa molt respecte.
1: Molt bé, Màcio. Doncs escolta'm, he fet un recorregut des de Long Beach, Califòrnia, fins a Barcelona.
0: I aquí m'ha quedat més a gust.
1: I aquí t'ha quedat a Sant Cugat.
0: A Sant Cugat.
1: Perquè portes molts anys a Sant Cugat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, des del 97, i no em penso moure més. Estic molt a gust aquí, en aquest poble. És fantàstic. És dels llocs més tranquils i meravellosos per estar, la veritat.
1: Molt bé, Matthew.
0: Espero veure't el diumenge allà, si hi pots anar.
1: Si puc anar, jo ja saps que ja tinc una edat.
0: Sí, ja, jo també, jo hi he d'estar.
1: M'haig de restringir, però la meva intenció és passar i veure.
0: Jo també tinc una edat, però és que jo hi he d'estar per obligació, així que tu mateix.
1: Molt bé, gràcies, Matthew.
0: Moltes gràcies per tenir-me.
1: Fins a la propera.
0: Vale, vinga.

0: Doncs ara, continuant, encara farem un salt, però ens quedarem igualment a Sant Cugat, perquè parlarem d'un espectacle, no, jo no sé si dir-ho espectacle exactament, que es fa dintre del Festival Nacional de Poesia, que es va iniciar oficialment ahir dimecres. I es tracta d'un espectacle que presenta la Unió, en el Teatre de la Unió, és a dir, en el teatre, la sala Clavé de la Unió, el teatre encara no el tenim, amb el títol de Sincronia, Vers i Dansa. I per poder parlar-ne, per poder doncs, tenir una explicació de què és exactament això, espero que tinguem amb nosaltres a la Marta Uixant, que fa la direcció d'aquest espectacle, dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Marta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard. Què
0: com
1: tal?
0: Com estàs?
1: Bueno, recuperant-me una mica. Estic bé.
0: Recuperant-te. No, escolta'm, però el diumenge la cosa està en marxa, no?
1: Per això, la cosa està en marxa i jo estic aquí cuidant-me a casa d'aquesta grip i en principi sí.
0: A veure,
1: a tope.
0: Aquí, en la presentació que es fa de l'espectacle, es diu... Sí. Quan la poesia passa per la seva veu i el cos, ressona amb força i es transforma. Explica'ns-ho.
1: doncs és tan senzill com que aquests joves que decideixen apuntar-se a aquesta activitat o a aquesta creació d'espectacle, diguem, aprenen en poc temps a veure les poesies, els poemes, des d'un altre punt de vista, ho entenen, ho accepten i a través d'ells expressen allò que hem estat treballant a classe. No? I és una mica... no és agafar i dir els poemes ben dits, sinó és agafar i dir els poemes com els dirien ells, una miqueta. Aprenent també, doncs això, no? Què significa cada vers, què significa cada frase, anem traient el significat de cada paraula, i d'aquesta manera, doncs, escoltarem uns poemes recitats per gent jove, sense aquella cadència típica, no?, de dir la poesia.
0: Però aquí diu improvisació poètica amb dansa.
1: Això és després. És que són dos espectacles en un. Són dos espectacles en un. Comencem primer fent l'espectacle dels joves diuen poesia, val?
0: Sí.
1: Que són, doncs, això, cinc joves que aquest any s'han apuntat, que portem treballant res, quatre, cinc dissabtes pel matí amb ells i hem creat un espectacle. Un cop s'hagi fet aquest espectacle, el públic es canviarà de localització i passarem a la segona part. I la segona part és una part en la que tres dels poetes convidats recitaran poemes mentre els acompanya música i dansa. I tot això serà una mica improvisat.
0: Perquè la primera part de l'espectacle es fa al pati o és al revés?
1: Al revés. La primera part la fem a la sala Clavé, allà, sí. I la segona part, si no plou ni hi ha cos d'aquestes...
0: Esperem que no.
1: Esperem que no, es farà al pati.
0: Que bé que hi ha la Marta Passarrodona, l'Oriol Sauleda i l'Anna Enric, que són els que recitaran.
1: Exacte.
0: Aleshores, aquesta improvisació poètica amb dansa que es presenta... La improvisació seria, en el cas, la selecció que han pogut fer els que s'han apuntat, els joves que s'han apuntat?
1: No. Els joves estan fent un espectacle, per una banda, i l'altre, el que és improvisació, o sigui, els poetes trien ells els seus poemes, els que volen ells recitar, llavors la improvisació ve a càrrec de la música que es posarà... que es tocarà, diguem, en directe, i de la dansa, mentre el poeta està recitant el seu poema.
0: Que és una música que està creada especialment per aquesta...
1: És que no sé si està creada especialment o serà improvisada allà. És que això ja no ho sé, perquè aquesta part de l'espectacle jo no la porto. La de poesia, però sí que sé que és una mica... anem a improvisar tot.
0: Que és la música, diu aquí, de Luca Roma.
1: Sí.
0: Aleshores, parlant d'això, jo penso que una cosa que es convidia a comentar és que tu, que estàs parlant dels tis de teatre Sila Cervant, i pràcticament ets quasi una fundadora d'això, perquè, si no m'equivoco, quan va començar, al cap de poc temps, tu t'hi vas ja integrar.
1: Quan va començar el que...
0: Els tallers de teatre.
1: Ah, sí. Sí, de fet, la Sílvia va començar a fer classes el primer any a la Unió, on jo m'hi vaig apuntar, al grup d'adults, que érem només dos adults, érem l'Òscar Borràs i jo, i al cap d'un parell d'anys, que jo estava estudiant a la Nancy Tuñón, teatre, improvisació i tot això, doncs aleshores em va demanar ja començar a fer-li algunes substitucions, i a partir d'aquí ja, pues sí, ja vaig seguir fent classes amb ella. L'únic que sí que és veritat que aquests dos últims anys no estic treballant directament en tallers, només hi vaig per fer, doncs, això, l'espectacle de poesia i per fer, doncs, algunes substitucions i això, però sí, porto ben bé des de gaire del començament allà.
0: Estem parlant dels Tis i el Cervant que es van començar l'any 93, o sigui, estem parlant ja de 33 anys.
1: Sí. Mare meva. Sí, jo potser fa, no sé, 29, 30, que hi soc, però sí. Ara que ho dius, Eduard, sí, més o menys això.
0: Sí. A vegades no es pensa, quan segons quines coses, et quedes al·lucinat quan fas una referència al pas del temps. Bueno, tu has fet, com deies abans, has estat a l'escola Nancy Tuñón, però també has fet una altra disciplina, la tècnica Lecoq, clown,
1: sí.
0: Que això no,
1: sí.
0: jo no sabia que havies fet clown, també.
1: Ah, no ho sabia, sí, he fet clown. Sí, he fet moltes coses. Després també vaig passar pel Memory perquè vaig pensar... A veure, jo no sóc una gran fan del teatre musical, m'agrada, però no em torna boja, però vaig pensar, faré teatre musical al Memory perquè així tindré dansa, tindré cant, tindré claqué, no? I podré agafar diverses cosetes de tot i així, doncs... Pues, bueno, jo crec que com més eines té un actor, millor, no?
0: Home, hi ha una cosa que està molt clar, que aquesta sí que la conec bé, que és que has estat una de les persones que més lectures de la fresca ha fet... Que jo ja saps que de les lectures de la fresca ja no en dic lectures, perquè va arribar un moment que pràcticament no eren lectures, era teatre, sí. Només que teníeu l'ajuda d'un paper a la mà per si la cosa no però
1: sí,
0: era teatre, exactament teatre, des del fet de la gestualitat, del moviment, del vestuari, de tot plegat.
1: Sí, és veritat. Jo... també ho he pensat, no?, que les lectures acaben sent com... Quan ja portes uns quants assajos d'una obra de teatre i encara necessites el reforç del text, no?, per seguir assajant, doncs és una mica això. Però que ja està tot muntat, o sigui, ja està tot com... Ja té una mica de forma, i aleshores les lectures acaben sent una mica això, com aquell assaig en el que encara necessites aquell text a la mà per reforçar-ho, però en aquest moment és una cosa que s'ha preparat en menys d'una setmana i a la que li hem posat de tot en poc temps.
0: Tornant a l'espectacle aquest que es presenta el diumenge dintre del festival, aquesta selecció que han fet els mateixos que recitaran, la gent jove que recitarà,
1: sí.
0: Tu has participat a posteriori en quant a sapiguent quina era la selecció de poemes, de poesia que havien fet, has treballat amb ells, evidentment, per poder... O és totalment lliure, o ho deixes que totalment lliure?
1: Jo t'explico el que faig, perquè ho entenguis, sí? Jo, durant l'estiu, recopilo poemes que tinc per casa, busco nous llibres, busco coses per aquí per allà, i faig una primera selecció, no? I el primer dia que ens trobem amb els meus, diguem, actors, els hi deixo allà tots els poemes, se'ls llegeixen, van dient, aquest m'agrada, aquest m'agrada, aquest m'agrada.
0: Parles, perdona, parles de poetes de tot el món.
1: Aquest any, per exemple, són tot poetes catalans.
0: Ah, tots
1: altres
0: catalans.
1: Vegades, sí. Altres vegades sí que inclòs poetes de fora.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada sí que són tot catalans, perquè vaig decidir, aquest any seran tots catalans.
0: Molt bé. Fas la selecció, passes i ells mateixos van escollint.
1: I ells van escollint. I llavors, dels que han escollit, doncs ens els quedem, a vegades n'afegeixo algun perquè dic, bueno, potser que ens falta alguna coseta, posem aquest, però que són una mica el que ells trien segons el que els ressona en aquell moment. I a partir d'aquí els anem treballant mica en mica a classe, bueno, classe no són classes, són assajos en realitat, I això, i després pues, anem creant amb ells també l'escena, no? Perquè no només sóc jo que pugui tenir una idea, sinó que ells també em diuen, ai, Marta, però és que aquí podríem fer això, i aquí podríem sortir dos agafant-nos, i aquest el podríem fer coral. Vull dir que els deixo molt a ells, també tot el tema creatiu en aquest aspecte.
0: Ah, o sigui que vols dir que hi ha un tipus de poemes que no el recita, no el diu un sol o una sola, sinó que ho fan entre diversos.
1: Sí, exacte. Sí, sí. Home, sí, hi ha una mica de tot.
0: Això és difícil, eh?
1: Home, sí. Sí, però els agrada i s'ho passen bé. I també és veritat que a vegades, segons quin poema, dir-lo sol, es troben una mica com... No? Fa una mica de cosa. Aleshores dius, bueno, aquest, potser, si el feu entre dos... A veure, anem a provar. Prova tu de dir la primera estrofa, tu la segona, tu això, tu allò. I sí, va sortint. Sí, sí.
0: Quines edats tenen, i que, més o menys, o...?
1: Doncs, mira, ara tenen... Aquests tenen 14-15. Quan jo havia fet aquest espectacle abans, utilitzava, diguem que, el meu grup d'adolescents grans, que ja en tenien més cap als 16-17. Però ara no tinc grup, jo, a tallers de teatre. Yeah. Aleshores, últimament, els que s'estan presentant a aquesta activitat extra... Són aquests grups, són d'aquestes edats, els de 14-15. I la veritat és que estic flipant, perquè jo el primer any que ho vaig fer, que va ser l'any passat, vaig pensar, ai, ai, ai, no? Perquè són més jovenets ja, i tal, ja. però no, eh? No, m'estan sorprenent moltíssim. I... Les ganes, i... la passió que li posen i que els agradi tant veure que realment la poesia no és un rotllo, sinó que és molt més...
0: Escolta, i més nois que noies?
1: Doncs,
0: o més noies que nois?
1: Aquest any és més o menys meitat. Són poquets, eh? Són 5 i són 2 nois i 3 noies. Vull dir que... Bueno.
0: No, t'ho dic perquè segons quin tipus d'activitats ja saps què passa.
1: Sí, ho sé.
0: Noies, dones.
1: Sí, moltes dones i pocs homes. Sí. Jo ho he viscut. Sí.
0: Per això t'ho dic, sí. Perquè jo ho comprovo contínuament.
1: Sí, sí, l'últim any del Memory érem 7 noies i un noi. I el noi pobre estava cansat de fer escenes.
0: Molt bé, Marta. Doncs sí, escolta'm, a veure com funciona aquest diumenge. Aquest diumenge, doncs, que començarà, com dius molt bé, a la Sala Clavé i passarà després al pati del Centre Cultural La Unió. I això es farà a partir de les 6 de la tarda?
1: 7, em sembla.
0: A les 7?
1: Crec que és a les 7. Ara
0: l'estim ja. No. Aquí ho tinc. A les 7 de la tarda.
1: A les 7, oi?
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí.
0: Accés lliure, 90 minuts de durada aproximadament. I gratuït. Molt bé, Marta. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui amb una mica a la distància.
1: Sí.
0: Però les coses són com són. Gràcies.
1: Exacte.
0: I que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu, Marta. Gràcies. Adéu.

0: I ara us deixo també amb un poema, però cantat. Serà poquíssim, un minutet, però està molt bo. Adéu.
1: Más tristes esta noche.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I, de fet, en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, amb la segona jornada de Champions acabada ja ahir, amb les victòries, amb remuntada inclosa del Madrid i del Betis, els dos propers rivals del Barça a la Champions, també va guanyar el PSG, que serà el proper rival del Barça també a la Champions la setmana vinent. Avui també parlarem de bàsquet, sobretot amb la victòria primera de la temporada de l'Uni Girona, en aquest cas a l'Eurocup femenina, la primera jornada, i també va guanyar ahir la Penya, primera victòria en aquest cas a l'ACB, en partit ajornat contra l'Andorra, que va acabar recuperant ahir pels aiguats, es va suspendre en aquell seu dia i va guanyar clarament a l'Olímpic de Badalona just abans del primer derbi del curs, després del, evidentment, del de la Supercopa que es va endur la Penya. Aquest diumenge juga el primer derbi de CB entre Joventut i Barça. Futbol, bàsquet, però també tindrem handbol, amb el Champions masculina per al Barça, waterpolo, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ha fet oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el novè artista que protagonitza aquesta samarreta publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff, en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça, aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents a la 5ª jornada de tercera federació masculina, ajornada en el seu dia pels aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòfol. També van tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf, per la mínima, 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrovacek en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, en ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Jana Martín, s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Tiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, i Ian Tarrafeta del Nantes, Jan Gurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral del Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana Sergei Hernández també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen el lloc assegurat perquè són anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina, també en vol, ahir va acabar perdent el CAC 7 Granollers en el partit de la jornada intersemanal de la Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip ballesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: Amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Canllong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Assumpción al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, que ja han quedat definits els quarts de final, i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels 3 grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, Carme, ho avançàvem ahir, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, en grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més, i a partir de les 11 i fins les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, al patinatge, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de clubs de primera divisió de natació des de les instal·lacions de Can Llong a Sabadell, a 14:45 el torn de matí i a 17:15 el de la tarda. I ja a la tarda a l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de primera divisió masculina estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la primera divisió femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boc des de la Guinardera. I ja a la tarda a l'Enjoc TV doble ració de futbol, primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell al municipi pel Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el San Juan Atlético Moncada al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 13 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, que és el pròxim rival del Barça aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Recordem que entremig també hi ha el PSG, dimarts vinent també en Champions. Tots dos van guanyar ahir, Betis i Madrid, havent de remuntar els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'ex-blaugrana Abde, Cucho Hernández i també Isco de penal, i els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons van explicar després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit la sanció de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça el 25 d'octubre. Això ho explicava ell mateix.
1: La final roja para mí es muy fácil porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: Y eso deia l'entrenador José Mourinho en roda de premsa.
2: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? Tenemos que venir en autobús y casi llegando al estadio es cuando sabemos que Vinicius tiene 4 partidos.
0: En qualsevol cas, aquest Barça-Madrid, sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà de Califòrnia, en aquest cas en col·laboració amb AZ Chaik. A Tyler, the Creator, que hi ha en concret la seva marca Golf, són les que apareixen a la samarreta d'especial del Barça pel clàssic del 25 d'octubre, de novembre, volíem dir, d'octubre, ara sí, d'aquí un 10 dies justos, que el club ha posat a la venda amb edició limitada per un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà un dia abans aquesta samarreta, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Com dèiem abans, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els dos partits de Champions que ha jugat. L'altre català de la primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà al Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar, en aquest cas dimarts, a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, i buscarà de trobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival. Ahir en parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor, Pol Lozano.
1: Al final, el otro día, una acción que la podemos defender seguramente mucho mejor y en primera división te mata. O sea, al final, y más en equipos así como el Atlético de Madrid, ¿no?, que tiene mucho potencial ofensivo, si no estás bien en el área defensiva, sobre todo, bueno, pues te castigan, ¿no? En cualquier jugada te pueden marcar, pero yo creo que si estamos sólidos y hacemos lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a sacar algo positivo seguro.
0: Un Pol Lozano que también va a tornar a defensar a ultranza al seu entrenador, Manolo González.
1: Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, pues, el primer que normalment on van més les mirades és el míster. Jo crec que al final, pues, és una figura molt, molt difícil. Ell ho sap, que no hem fet partits al 100% del que nosaltres podem donar i ens exigeix molt amb això, no? Amb la intensitat, en què intentem fer sempre en cada moment el que ell ens demana, i sí que és veritat que, bueno, que la confiança no mostra cap a ell, de veritat que és gran.
0: I un últim apunt d'un document del migcampista perico, en aquest cas sobre la necessitat de reivindicar-se a casa davant de la seva afició, malgrat que el partit sigui contra l'Atlètic de Madrid.
1: Per nosaltres, guanyar a casa, independentment del rival, és molt important per nosaltres. Evidentment, és una necessitat perquè al final portes partits sense guanyar. Però jo crec que també és una oportunitat per a nosaltres, no?, de reivindicar-nos, de mostrar l'equip que som, i estic segur que ho farem.
0: Dissabte a les dues, aquest Espanyol Atlètic de Madrid, a 6:45 de la tarda, també dissabte, jugarà a la Cartuja al Betis-Barça. Demà, evidentment, en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de la 3a Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats, pel temporal d'Aiguats d'ara fa 10 dies. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segons, se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòbal. També vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospi, de l'Hospitalet, contra el Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
2: Els del Pla d'Urgell van marxar al descans amb un 2-0 en contra després d'una primera part fluixa marcada pels gols de Tim i Bafode. A la represa, els canvis de Manel Cazorla van revitalitzar l'equip. Max Porta va retallar distàncies amb el 2-1 i el Mollerussa va pressionar fins al final. Però Sergio Aguza va evitar l'empat en l'última jugada. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
3: La sensació és que s'escapa un punt, mínim. Després del que s'ha vist tota la segona part, crec que hem sigut infinitament superiors al rival.
2: Ara els de Cazorla tancaran aquesta setmana exigent amb 3 partits, rebent el Peralada diumenge a les 12 del migdia al Municipal de Mollerussa.
0: Gràcies, Míriam, i no marxem de les Terres de Ponent ni de la categoria, aquesta tercera federació, perquè l'Atlètic Lleida, que després d'aquesta jornada és 9è a la classificació, buscarà diumenge al Camp d'Esports tornar a guanyar, després de fer-ho per primera vegada diumenge passat, amb la visita, això sí, al Camp d'Esports d'un dels equips de la part alta, el Badalona. Ho agullerà, diu Sergi Guiu.
4: La victòria del passat dissabte a Montcada i Reixac va calmar les aigües internes de l'Atlètic Lleida. De l'equip va saber competir com demanava el context per sumar 3 punts que li permet afrontar la cita de diumenge amb una millor cara. De fet, sobre la cita d'aquest diumenge al Camp d'Esports, el jugador de l'Atlètic Lleida, Juan Agüero, parlava de la necessitat d'aconseguir la millor versió i regularitat a la capital del Segrià.
5: Bueno, creo que es un rival muy duro. No sé, creo que van primeros, van líderes. y con muy buenos jugadores, hoy ya lo hemos visto en vídeo, y bueno, que no nos lo pondrán fácil. Creo que en el Camp de Sports todavía tenemos que sacar nuestra mejor versión, que creo que no lo hemos hecho, pero bueno, ya te digo, el equipo está entrenando bien, hoy hemos podido entrenar muy bien en el Camp de Sports, se han visto cosas. I bueno, con muchas ganas de afrontar este partido.
4: Agüero parlava del Badalona, rival de l'Atlètic Lleida aquest diumenge, al Camp d'Esports a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Espart Girona va sumar la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txeca en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Iana Martín s'hi afegeix també la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt junior hi va anar de menys a més i al partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez, va assegurar que havia vist algun brot verd, algun petit pas endavant.
1: Pequeño pasito para adelante en la ejecución de las cosas y en el esfuerzo defensivo. Contento por eso y a seguir. Yo creo que hemos dado un pequeñito paso para adelante, pero ya está. No me atrevo a decir nada especial del partido, ni creo que tengamos que estar contentos. Y si yo estuviese contento hoy aquí en la rueda de prensa, ¿cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? No, como entrenador no puedo estar contento.
0: Primera victòria, com deien, després de 6 partits per a l'únic, amb 8 jugadores. Dissabte visitarà també la pista de l'Araski de Vitòria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. L'altre català de la Lliga, el Cadí la Seu, també jugarà dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. A l'Olímpic de Badalona també va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia. La Sisa Joventut va superar ahir el Moravant Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75. Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts. Però com reconeixia el mateix tècnic de la penya, quan es van treure la pressió del damunt, es va poder veure la millor versió verd i negra.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
2: No va tenir el dia Nico La Provítola, que va acabar amb 2 d'11 triples, i Ricky Rubio va establir el seu rècord d'assistències amb 12 després de 18 anys. El més destacat va ser Àlex Reyes, que va anotar 5 triples i va subratllar la importància de no fallar a casa.
4: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido 2 salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
2: Abans del maig es va fer la celebració del títol de la Supercopa CB i els 4.636 espectadors que hi van ser van poder gaudir-ho. Cal recordar que diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa CB de fa un mes.
0: Gràcies, Ramon. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, que, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, la capital romanesa. Els blaugranes, que venen de guanyar, que ha de guanyar avui, volíem dir, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase. Saben que, més enllà de la classificació, també són importants els punts que s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar. Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat i pot ser que les primeres 2 setmanes a poc estem una altra vegada agafant mecanismes.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça de la quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina hi va acabar perdent el CAXA Granollers, en aquest cas, partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura aquesta Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAXA rebrà el Palau d'Esports al Màlaga. I en waterpolo, acabem amb això, l'Estalpul Natació Sabadell no va poder posar fi a l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que es van donar un cop més la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo, en aquest cas en guanyar 16-9 a la final a disputada a Can Llong. Ràdio Sabadell, Àlex Gelabert.
6: A remolc des del segon quart, el club va començar l'últim període marcant l'11-9, però 5 gols consecutius del vigent campió d'Europa van sentenciar la final. El tècnic Albert Espanyol considera que tenen marge de millora.
7: El nostre objectiu és competir contra el Barceloneta i el nostre repte és guanyar-lo, no? És molt difícil perquè el Barceloneta actualment és campió d'Europa, el qual el converteix en el millor equip del món, per tant és un repte molt complicat, però és el repte que ens posem. Estem competint i estem pel bon camí, i a més, responent al que dius, crec que nosaltres tenim molt de marge de millora. Acabem de començar, crec que aquesta, si no m'equivoco, és la setmana número 9 d'aquest nou projecte, i crec que el temps juga al nostre favor, en el sentit que treballant dia a dia i esforçant-nos, doncs ens podrem apropar.
6: Espanyol no va poder comptar amb Fran Valera, lesionat a l'espatlla dreta. Tots dos equips es tornen a veure les cares diumenge a la una, en aquesta ocasió a la Sant Sebastià, en el partit corresponent a la setena jornada de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Àlex, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
12: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
11: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
13: Amb el patrocini de... l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
12: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
16: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
17: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona, l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això, avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català, a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada, a un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar a Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada, i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Jana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina i també va guanyar la penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar el Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, Sant Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. A lateral de Granollers, Marcos Fis i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en handbol, ahir va acabar perdent el GACS Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista

0: Del Betionac, 28 a 24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Llong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el 3er títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
1: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción, al Paraguai.
0: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
1: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
0: El triomf de l'Igualada i la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació des de les instal·lacions de Can Llonca a Sabadell, a 11:15 al Torre de Matí i a 6:45 al de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de Primera Divisió Masculina Estatal amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer a les 4 amb el partit de Lliga Elite entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnia. I per rematar-ho, a les 6, duel de la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase de Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entre mig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'ex blaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal, els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit l'ascensió de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar la nueva regla, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y això en deia l'entrenador, José Mourinho, en roda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, California, en aquest cas en col·laboració amb Azy Chaik. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, al Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que guanya també els dos partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser un conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pau Lozano.
1: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pau Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
1: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagin crítiques i hi hagi... és el món del futbol, però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista Perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
1: Los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
0: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol, Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 6:45 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels aiguats. La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5 que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
3: Que se ha visto, ¿no? En los primeros 35 minutos creo que hay un equipo que ha querido competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestra mejor versión es estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente, también nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
2: I és que el Sant Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
0: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
4: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Caroutas va avançar els riberencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
5: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
6: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar. Y ya está, y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
4: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la quarta posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
0: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta cinquena jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova-San Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espar Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Ana Martín, i també la pivot andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia algun brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo. Hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado. No puedo estar contento, no puedo estar feliz. Porque no todo es ganar, perder. Que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo. Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo. Pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la 6a Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2. Hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La 6a Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB, cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6. Diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Girona rebrà el Lima Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terra Ferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina. M'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
5: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que, bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Enguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre es tracta de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 7:15 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar ahir a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la cocapital vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol, del Sabadell, i Fran Fernández, del Barceloneta.
8: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunció al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
10: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
11: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
10: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
11: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
10: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la imantrica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
16: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot.
17: empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: Hola, em dic Marc.
19: Hola, me llamo Lalo.
20: Hola, em dic Xavi.
21: Hola, me llamo Elena.
22: Hola, em dic Joan.
23: Hola, i jo sóc el David.
18: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
19: I que, a més, fent un programa de ràdio.
20: A Ràdio Sant Cugat.
21: I us expliquem les notícies més destacades.
19: I un resum esportiu.
18: Us recomanem música.
19: Fent agenda.
20: I el nostre dia a dia.
23: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
24: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
27: M'has

0: y èpic. Aquests dies que perdem no ens els tornen quan els necessitem. No comptem...
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 15 d'octubre de 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Martí González, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Els veïns de la Riera de Saladrigas reclamen actuacions urgents per evitar noves inundacions després dels aiguats del 29 de setembre. Denuncien desperfectes al clavegueram, erosió del terreny i aigua que va arribar a entrar en alguns habitatges. També demanen que les administracions es coordinin per trobar la solució a un problema que s'arrossega, diuen, des de fa anys.
1: L'aiguat del 29 de setembre ha tornat a posar en alerta els veïns de la Riera de Saladrigas a Valldoreix. La intensitat de la pluja va fer que l'aigua arribés al límit de la capacitat de la riera i inundés carrers i alguns habitatges de l'entorn. Ho explica Martín Ansorg, veí de la zona.
2: El 29 va ploure de forma excessiva i el que vam trobar-nos que normalment una riera que és capaç d'absorbir el volum aquest cop ja anava al límit, o sigui, l'aigua ens arriba fins aquí on estem ara. I el que hem observat després són més destrossos del normal, des del clavegram, el terreny erosionat.
1: Els residents alerten que les inundacions no són un fet aïllat i reclamen una revisió dels sistemes de drenatge i del manteniment de la zona. Demanen que professionals especialitzats i l'Agència Catalana de l'Aigua avaluïn els riscos i determinin quines actuacions cal fer. El problema s'arrossega des de fa anys. El projecte va per arranjar la riera, amb un cost estimat de 8,5 milions d'euros, no s'ha materialitzat per la complexitat tècnica, el finançament i les discrepàncies entre administracions. El ple municipal va aprovar el novembre passat una moció per impulsar un nou projecte executiu durant aquest mandat. Els veïns reclamen ara coordinació entre l'Ajuntament, l'EMA de Valldoreix i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per evitar que les responsabilitats passin d'una administració a l'altra i prevenir nous episodis d'inundacions.
0: Precisament aquests episodis de pluges torrencials a Sant Cugat a finals de setembre i principis d'octubre continuen portant cua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha atès 97 sol·licituds de persones afectades per aquests aiguats. El consistori també ha registrat uns 230 avisos ciutadans i ha dut a terme més de 170 actuacions per reparar els desperfectes.
1: Les pluges dels dies 29 de setembre i 3 i 4 d'octubre van provocar inundacions, esllavissades i caigudes de murs en diversos punts del municipi. Segons el balanç provisional del 7 d'octubre, l'Ajuntament havia rebut uns 230 avisos ciutadans i havia dut a terme almenys 176 actuacions, centrades sobretot en la neteja de carrers i embornals, la retirada de fang i arbres caiguts i la reparació de desperfectes. Els serveis municipals continuen avaluant els danys i les necessitats del veïnat per prioritzar les intervencions. L'alcalde Josep Maria Vallès va visitar el 9 d'octubre algunes de les zones afectades, entre elles el carrer de Sant Jordi i diversos punts de les Planes de Floresta i Sol i Aire. El consistori assegura que mantindrà el seguiment de les incidències i coordinació dels serveis municipals per avançar a la recuperació de les zones afectades.

0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara ha de superar per això el procés de ratificació interna del partit.
1: Mireia Ingla tornarà a la primera línia política. Ingla va ser alcaldessa entre el 2019 i el 2023, al capdavant d'un govern de coalició amb el PSC i la CUP. Després de perdre l'alcaldia, va deixar la primera línia de la política municipal. Actualment és gerenta de la xarxa audiovisual local i també ha assumit responsabilitats internes a Esquerra Republicana, on ha estat responsable de compliment del partit. La proposta situa el diputat del Parlament Jordi Albert com a número 3 i Laura Pelai, regidora a Vilafranca del Penedès, com a número 4. La candidatura definitiva es confeccionarà el 20 d'octubre, després dels congressos territorials, i haurà de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra.
0: I encara en clau política, el nou president del Partit Popular de Sant Cugat, Alfredo Bergua, assegura que la formació ja ha triat la persona que proposarà com a alcaldable per les municipals del maig de l'any que ve. Bergua ha explicat a Ràdio Sant Cugat que el nom es farà públic aquest dijous a la tarda, després de la renúncia d'Álvaro Benejam a l'acte de regidor.
1: Bergua ha atribuït a la renúncia d'Álvaro Benejam, fins ara portaveu municipal i president del partit, a motius laborals i familiars, i ha descartat que hi hagi conflictes interns. També ha anunciat que Estrella Salanova assumirà la secretaria general del partit. De cara a les municipals, el PP vol centrar el discurs en el manteniment dels carrers, la neteja, l'accés a l'habitatge, la fiscalitat i la seguretat. Bergua també ha criticat la falta de diàleg del govern municipal amb l'oposició i considera que cal prioritzar el manteniment dels equipaments existents abans d'impulsar nous projectes, com la Biblioteca Central. Sentim-lo.
2: La manca de diàleg amb les coses importants a Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no va ser res junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han Ametller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no?
1: El nou president assegura que el partit fa temps que prepara la pròxima cita electoral i afirma que l'objectiu és guanyar les eleccions, no només obtenir representació al ple municipal.

0: I obrim la pàgina social, perquè les obres del camí escolar de la Floresta començaran aquest octubre, més de 3 anys després de la data prevista inicialment. El projecte té un pressupost de 1,29 milions d'euros i una durada estimada de 8 mesos, durant els quals hi haurà restriccions al trànsit marítim.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres per connectar el pont del Diari amb l'escola de la Floresta, amb un itinerari més segur i accessible per als infants i les famílies. El projecte preveu construir una vorera contínua, instal·lar enllumenat i bancs, plantar arbres i reorganitzar la circulació de vehicles i bicicletes al llarg d'uns 950 metres. L'actuació arriba amb més de 3 anys de retard respecte al calendari inicial. El projecte es va aprovar definitivament el juliol del 2022 i les obres havien de començar durant el primer semestre del 2023. Després de diversos canvis de calendari i pressupost, els serveis es van adjudicar el juliol d'aquest any a l'empresa CIC3 Obres i Serveis. Les obres començaran amb la construcció d'una nova xarxa de clavegueram, una fase que es dividirà en 3 trams i tindrà una durada prevista de 10 setmanes. Durant aquests treballs es restringirà la circulació de vehicles i només s'hi permetrà l'accés al veïnat. També es podran produir afectacions temporals als accessos pels aparcaments privats, tot i que es garantirà el pas dels vianants. L'Ajuntament informarà els residents de les diferents fases i les restriccions de mobilitat. La previsió actual és completar el conjunt del projecte en 8 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat que podria estar relacionat amb 2 incidents similars a Barcelona. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i de moment no hi ha cap persona detinguda.
1: Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, el cas de Sant Cugat va passar a 1:45 de la matinada de l'11 d'octubre, quan els autors haurien sostret un telèfon mòbil amb violència. Les primeres indagacions apunten que els implicats haurien utilitzat una motocicleta per desplaçar-se i una arma de foc que podria ser simulada. Els Mossos han identificat la motocicleta, que consta com a sostreta. La investigació continua oberta i està en mans de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. Fins ara no s'ha practicat cap detenció.

0: Esportiva, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat masculí continua en pas ferm a l'hoquei Lliga Plata. Els santcugatencs han guanyat el GEC per 4-3 en el debut a casa i ja encadenen dues victòries en dues jornades.
1: Debut a casa amb victòria i 6 punts de 6 possibles, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat ha superat el GEC per 4-3 en un partit molt disputat que s'ha decidit als últims minuts. Els visitants s'han avançat, però els vermellinegres han reaccionat abans del descans. Àlex Arevalo amb 3 gols i Pau Gilabert han capgirat el marcador. A la segona part el partit s'ha mantingut obert fins que a 5 minuts del final Arevalo ha tornat a aparèixer per fer el gol de la victòria. L'entrenador Andy Colaiani celebra sumar els 3 punts a casa, però admet que l'equip encara té marge de millora.
2: Un partido difícil contra un rival de prestigio como es el JEC, contentos por sumar de a 3, ¿no? El primer partido en casa es importante. Venimos de otra victoria el fin de semana anterior, el sábado pasado jugamos en Vilaseca y logramos traernos los 3 puntos de allí. Un partido que no fue el mejor nuestro, pero bueno, era importante el primer partido de la liga sumar los 3 puntos, ¿no? Esto nos deja con 6 puntos en los dos primeros partidos y nos da buenas sensaciones y bueno, con ganas de corregir cosas. El equipo tiene que empezar de a poco a jugar mejor.
1: En dues victòries en dues jornades, el Sant Cugat és a la part alta de la classificació, a un punt del Congrés, que ha jugat un partit més. El pròxim repte serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el filial del Barça, que encara no ha sumat cap punt.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs. Aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer. Podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte ahir, i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marca l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 15 d'octubre de 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Martí González, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Els veïns de la Riera de Sala Driga reclamen actuacions urgents per evitar noves inundacions després dels aiguats del 29 de setembre. Denuncien desperfectes al clavegram, erosió del terreny i aigua que va arribar a entrar en alguns habitatges. També demanen que les administracions es coordinin per trobar la solució a un problema que s'arrossega, diuen, des de fa anys.
1: L'aiguat del 29 de setembre ha tornat a posar en alerta els veïns de la Riera de Sala Driga. A Valldoreix, la intensitat de la pluja va fer que l'aigua arribés al límit de la capacitat de la riera i inundés carrers i alguns habitatges de l'entorn. Ho explica Martín Ansorg. Martín Ansorg, veí de la zona.
2: El 29 va ploure de forma excessiva i el que vam trobar-nos que normalment una riera que és capaç d'absorbir el volum aquest cop ja anava al límit, o sigui, l'aigua ens arregla fins aquí on estem ara. I el que hem observat després són més destrossos del normal. Des del clavegram, el terreny erosionat...
1: Els residents alerten que les inundacions no són un fet aïllat i reclamen una revisió dels sistemes de drenatge i del manteniment de la zona. Demanen que professionals especialitzats i l'Agència Catalana de l'Aigua avaluïn els riscos i determinin quines actuacions cal fer. El problema s'arrossega des de fa anys. El projecte va per arranjar la riera, amb un cost estimat de 8,5 milions d'euros, no s'ha materialitzat per la complexitat tècnica, el finançament i les discrepàncies entre administracions. El ple municipal va aprovar el novembre passat una moció per impulsar un nou projecte executiu durant aquest mandat. Els veïns reclamen ara coordinació entre l'Ajuntament, l'EMD de Valldoreix i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per evitar que les responsabilitats passin d'una administració a l'altra i prevenir nous episodis d'inundacions.
0: Precisament aquests episodis de pluges torrencials a Sant Cugat a finals de setembre i principis d'octubre continuen portant cua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha atès 97 sol·licituds de persones afectades per aquests aiguats. El consistori també ha registrat uns 230 avisos ciutadans i ha dut a terme més de 170 actuacions per reparar els desperfectes.
1: Les pluges dels dies 29 de setembre i 3 i 4 d'octubre van provocar inundacions, esllavissades i caigudes de murs en diversos punts del municipi. Segons el balanç provisional del 7 d'octubre, l'Ajuntament havia rebut uns 230 avisos ciutadans i havia dut a terme almenys 176 actuacions, centrades sobretot en la neteja de carrers i embornals, la retirada de fang i arbres caiguts i la reparació de desperfectes. Els serveis municipals continuen avaluant els danys i les necessitats del veïnat per prioritzar les intervencions. L'alcalde Josep Maria Vallès va visitar el 9 d'octubre algunes de les zones afectades, entre elles el carrer de Sant Jordi i diversos punts de les Planes del Floresta i Sol i Aire. El consistori assegura que mantindrà el seguiment de les incidències i coordinació dels serveis municipals per avançar a la recuperació de les zones afectades.

0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara ha de superar per això el procés de ratificació interna del partit.
1: Mireia Ingla tornarà a la primera línia política. Ingla va ser alcaldessa entre el 2019 i el 2023, al capdavant d'un govern de coalició amb el PSC i la CUP. Després de perdre l'alcaldia, va deixar la primera línia de la política municipal. Actualment és gerenta de la xarxa audiovisual local i també ha assumit responsabilitats internes a Esquerra Republicana, on ha estat responsable de compliment del partit. La proposta situa el diputat del Parlament Jordi Albert com a número 3 i Laura Pelai, regidora a Vilafranca del Penedès, com a número 4. La candidatura definitiva es confeccionarà el 20 d'octubre, després dels congressos territorials, i haurà de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra.
0: I encara en clau política, el nou president del Partit Popular de Sant Cugat, Alfredo Bergua, assegura que la formació ja ha triat la persona que proposarà com a alcaldable per les municipals del maig de l'any que ve. Bergua ha explicat a Ràdio Sant Cugat que el nom es farà públic aquest dijous a la tarda, després de la renúncia d'Álvaro Benejam a l'acte de regidor.
1: Bergua ha atribuït a la renúncia d'Álvaro Benejam, fins ara portaveu municipal i president del partit, a motius laborals i familiars, i ha descartat que hi hagi conflictes interns. També ha anunciat que Estrella Salanova assumirà la secretaria general del partit. De cara a les municipals, el PP vol centrar el discurs en el manteniment dels carrers, la neteja, l'accés a l'habitatge, la fiscalitat i la seguretat. Bergua també ha criticat la falta de diàleg del govern municipal amb l'oposició i considera que cal prioritzar el manteniment dels equipaments existents abans d'impulsar nous projectes, com la Biblioteca Central. Sentim-lo.
2: La manca de diàleg amb les coses importants de Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no s'ha dit res a la junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han en Maller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no?
1: El nou president assegura que el partit fa temps que prepara la pròxima cita electoral i afirma que l'objectiu és guanyar les eleccions, no només obtenir representació al ple municipal.

0: I obrim la pàgina social perquè les obres del camí escolar de la Floresta començaran aquest octubre, més de 3 anys després de la data prevista inicialment. El projecte té un pressupost de 1,29 milions d'euros i una durada estimada de 8 mesos, durant els quals hi haurà restriccions al trànsit marítim.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres per connectar el pont del Diari amb l'escola de la Floresta, amb un itinerari més segur i accessible per als infants i les famílies. El projecte preveu construir una vorera contínua, instal·lar enllumenat i bancs, plantar arbres i reorganitzar la circulació de vehicles i bicicletes al llarg d'uns 950 metres. L'actuació arriba amb més de 3 anys de retard respecte al calendari inicial. El projecte es va aprovar definitivament el juliol del 2022 i les obres havien de començar durant el primer semestre del 2023. Després de diversos canvis de calendari i pressupost, els serveis es van adjudicar el juliol d'aquest any a l'empresa CIC3 Obres i Serveis. Les obres començaran amb la construcció d'una nova xarxa de clavegram, una fase que es dividirà en 3 trams i tindrà una durada prevista vista de 10 setmanes. Durant aquests treballs es restringirà la circulació de vehicles i només s'hi permetrà l'accés al veïnat. També es podran produir afectacions temporals als accessos pels aparcaments privats, tot i que es garantirà el pas dels vianants. L'Ajuntament informarà els residents de les diferents fases i les restriccions de mobilitat. La previsió actual és completar el conjunt del projecte en 8 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i de moment no hi ha cap persona detinguda.
1: Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, el cas de Sant Cugat va passar a 1:45 de la matinada de l'11 d'octubre, quan els autors haurien sostret un telèfon mòbil amb violència. Les primeres indagacions apunten que els implicats haurien utilitzat una motocicleta per desplaçar-se i una arma de foc que podria ser simulada. Els Mossos han identificat la motocicleta, que consta com a sostreta. La investigació continua oberta i està en mans de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. Fins ara no s'ha practicat cap detenció.

0: en clau esportiva, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat masculí continua en pas ferm a l'hoquei Lliga Plata. Els santcugatencs han guanyat el GEC per 4-3 en el debut a casa i ja encadenen dues victòries en dues jornades.
1: Debut a casa amb victòria i 6 punts de 6 possibles, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat ha superat el GEC per 4-3 en un partit molt disputat que s'ha decidit als últims minuts. Els visitants s'han avançat, però els vermellinegres han reaccionat abans del descans. Àlex Arevalo amb 3 gols i Pau Gilabert han capgirat el marcador. A la segona part el partit s'ha mantingut obert fins que a 5 minuts del final Arevalo ha tornat a aparèixer per fer el gol de la victòria. L'entrenador Andy Colaiani celebra sumar els 3 punts a casa, però admet que l'equip encara té marge de millora.
2: Un partido difícil contra un rival de prestigio como es el JEC, contentos por sumar de a 3, ¿no? El primer partido en casa es importante. Venimos de otra victoria el fin de semana anterior, el sábado pasado jugamos en Vilaseca y logramos traernos los 3 puntos de allí. Un partido que no fue el mejor nuestro, pero bueno, era importante el primer partido de la liga sumar los 3 puntos, ¿no? Esto nos deja con 6 puntos en los 2 primeros partidos y nos da buenas sensaciones y bueno, con ganas de corregir cosas. El equipo tiene que empezar de a poco a jugar mejor.
1: En dues victòries en dues jornades, el Sant Cugat és a la part alta de la classificació, a un punt del Congrés, que ha jugat un partit més. El pròxim repte serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el filial del Barça, que encara no ha sumat cap punt.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer. Podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte a ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys. Però som

0: els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
1: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
2: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
1: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
1: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encara l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
2: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
2: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
1: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
2: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
4: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
2: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29-N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
0: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
7: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
8: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
7: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
7: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa...

0: 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
2: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27, per uns comptes ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
3: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos, y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
2: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
4: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
2: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
2: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
7: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
6: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
2: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
0: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
2: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
9: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
10: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
8: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
12: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
11: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la Pimec, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
13: Notícies en xarxa.
1: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
14: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
15: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables. accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
14: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
1: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
16: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
17: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
16: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
1: Consciència dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfa, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
18: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
19: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
18: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
1: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tast maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
2: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle i, posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
2: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
2: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Fosa.
21: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva. No?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva 10a edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: Al ser el 10è aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Reconvert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
22: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
6: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
1: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
2: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
23: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
25: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
23: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
0: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
23: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
10: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
9: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
26: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
10: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
27: Braseria La Bolera.
28: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
27: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
28: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
27: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
28: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
27: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat.
29: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marca l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 15 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Martí González, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Els veïns de la Riera de Saladrigas reclamen actuacions urgents per evitar noves inundacions després dels aiguats del 29 de setembre. Denuncien desperfectes al clavegueram, erosió del terreny i aigua que va arribar a entrar en alguns habitatges. També demanen que les administracions es coordinin per trobar la solució a un problema que s'arrossega, diuen, des de fa anys.
1: L'aiguat del 29 de setembre ha tornat a posar en alerta els veïns de la Riera de Saladrigas a Valldoreix. La intensitat de la pluja va fer que l'aigua arribés al límit de la capacitat de la riera i inundés carrers i alguns habitatges de l'entorn. Ho explica Martín Ansorg. Martín Ansorg, veí de la zona.
2: El 29 va ploure de forma excessiva i el que vam trobar-nos que normalment una riera que és capaç d'absorbir el volum, aquest cop ja anava al límit, o sigui, l'aigua ens arriba fins aquí on estem ara. I el que hem observat després són més destrossos del normal, des del clavegram, el terreny erosionat.
1: Els residents alerten que les inundacions no són un fet aïllat i reclamen una revisió dels sistemes de drenatge i del manteniment de la zona. Demanen que professionals especialitzats i l'Agència Catalana de l'Aigua avaluïn els riscos i determinin quines actuacions cal fer. El problema s'arrossega des de fa anys. El projecte va per arranjar la riera, amb un cost estimat de 8,5 milions d'euros, no s'ha materialitzat per la complexitat tècnica, el finançament i les discrepàncies entre administracions. El ple municipal va aprovar el novembre passat una moció per impulsar un nou projecte executiu durant aquest mandat. Els veïns reclamen ara coordinació entre l'Ajuntament, l'EMD de Valldoreix i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per evitar que les responsabilitats passin d'una administració a l'altra i prevenir nous episodis d'inundacions.
0: Precisament aquests episodis de pluges torrencials a Sant Cugat a finals de setembre i principis d'octubre continuen portant cua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha atès 97 sol·licituds de persones afectades per aquests aiguats. El consistori també ha registrat uns 230 avisos ciutadans i ha dut a terme més de 170 actuacions per reparar els desperfectes.
1: Les pluges dels dies 29 de setembre i 3 i 4 d'octubre van provocar inundacions, esllavissades i caigudes de murs en diversos punts del municipi. Segons el balanç provisional del 7 d'octubre, l'Ajuntament havia rebut uns 230 avisos ciutadans i havia dut a terme almenys 176 actuacions, centrades sobretot en la neteja de carrers i embornals, la retirada de fang i arbres caiguts i la reparació de desperfectes. Els serveis municipals continuen avaluant els danys i les necessitats del veïnat per prioritzar les intervencions. L'alcalde Josep Maria Vallès va visitar el 9 d'octubre algunes de les zones afectades, entre elles el carrer de Sant Jordi i diversos punts de les Planes de la Floresta i Sol i Aire. El consistori assegura que mantindrà el seguiment de les incidències i coordinació dels serveis municipals per avançar a la recuperació de les zones afectades.

0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara ha de superar per això el procés de ratificació interna del partit.
1: Mireia Ingla tornarà a la primera línia política. Ingla va ser alcaldessa entre el 2019 i el 2023, al capdavant d'un govern de coalició amb el PSC i la CUP. Després de perdre l'alcaldia, va deixar la primera línia de la política municipal. Actualment és gerenta de la xarxa audiovisual local i també ha assumit responsabilitats internes a Esquerra Republicana, on ha estat responsable de compliment del partit. La proposta situa el diputat del Parlament Jordi Albert com a número 3 i Laura Pelai, regidora a Vilafranca del Penedès, com a número 4. La candidatura definitiva es confeccionarà el 20 d'octubre, després dels congressos territorials, i haurà de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra.
0: I encara en clau política, el nou president del Partit Popular de Sant Cugat, Alfredo Bergua, assegura que la formació ja ha triat la persona que proposarà com a alcaldable per les municipals del maig de l'any que ve. Bergua ha explicat a Ràdio Sant Cugat que el nom es farà públic aquest dijous a la tarda, després de la renúncia d'Álvaro Benejam a l'acte de regidor.
1: Bergua ha atribuït a la renúncia d'Álvaro Benejam, fins ara portaveu municipal i president del partit, a motius laborals i familiars, i ha descartat que hi hagi conflictes interns. També ha anunciat que Estrella Salanova assumirà la secretaria general del partit. De cara a les municipals, el PP vol centrar el discurs en el manteniment dels carrers, la neteja, l'accés a l'habitatge, la fiscalitat i la seguretat. Bergua també ha criticat la falta de diàleg del govern municipal amb l'oposició i considera que cal prioritzar el manteniment dels equipaments existents abans d'impulsar nous projectes, com la Biblioteca Central. Sentim-lo.
2: La manca de diàleg amb les coses importants de Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no s'ha dit res a la junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar Can Camps habitatge o el mateix projecte que han amb Maller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no?
1: El nou president assegura que el partit fa temps que prepara la pròxima cita electoral i afirma que l'objectiu és guanyar les eleccions, no només obtenir representació al ple municipal.

0: I obrim la pàgina social perquè les obres del camí escolar de la Floresta començaran aquest octubre, més de 3 anys després de la data prevista inicialment. El projecte té un pressupost de 1,29 milions d'euros i una durada estimada de 8 mesos, durant els quals hi haurà restriccions al trànsit, Martí.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres per connectar el pont del Diari amb l'escola de la Floresta, amb un itinerari més segur i accessible per als infants i les famílies. El projecte preveu construir una vorera contínua, instal·lar enllumenat i bancs, plantar arbres i reorganitzar la circulació de vehicles i bicicletes al llarg d'uns 950 metres. L'actuació arriba amb més de 3 anys de retard respecte al calendari inicial. El projecte es va aprovar definitivament el juliol del 2022 i les obres havien de començar durant el primer semestre del 2023. Després de diversos canvis de calendari i pressupost, els serveis es van adjudicar el juliol d'aquest any a l'empresa CIC3 Obres i Serveis. Les obres començaran amb la construcció d'una nova xarxa de clavegueram, una fase que es dividirà en 3 trams i tindrà una durada prevista de 10 setmanes. Durant aquests treballs es restringirà la circulació de vehicles i només s'hi permetrà l'accés al veïnat. També es podran produir afectacions temporals als accessos pels aparcaments privats, tot i que es garantirà el pas dels vianants. L'Ajuntament informarà els residents de les diferents fases i les restriccions de mobilitat. La previsió actual és completar el conjunt del projecte en 8 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat que podria estar relacionat amb 2 incidents similars a Barcelona. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
1: Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, el cas de Sant Cugat va passar a 1:45 de la matinada de l'11 d'octubre, quan els autors haurien sostret un telèfon mòbil amb violència. Les primeres indagacions apunten que els implicats haurien utilitzat una motocicleta per desplaçar-se i una arma de foc que podria ser simulada. Els Mossos han identificat la motocicleta, que consta com a sostreta. La investigació continua oberta i està en mans de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. Fins ara no s'ha practicat cap detenció.

0: I en clau esportiva, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat masculí continua en pas ferm a l'hoquei Lliga Plata. Els santcugatencs han guanyat el GEC per 4-3 en el debut a casa i ja encadenen dues victòries en dues jornades.
1: Debut a casa amb victòria i 6 punts de 6 possibles. El Viciopatí Hockey Club Sant Cugat ha superat el GEC per 4-3 en un partit molt disputat que s'ha decidit als últims minuts. Els visitants s'han avançat, però els vermellinegres han reaccionat abans del descans. Àlex Arevalo amb 3 gols i Pau Gilabert han capgirat el marcador. A la segona part, el partit s'ha mantingut obert fins que a 5 minuts de final Arevalo ha tornat a aparèixer per fer el gol de la victòria. L'entrenador Andy Colaiani celebra sumar els 3 punts a casa, però admet que l'equip encara té marge de millora.
2: Un partido difícil contra un rival de prestigio como es el JEC, contentos por sumar de a 3, ¿no? El primer partido en casa es importante. Venimos de otra victoria el fin de semana anterior, el sábado pasado jugamos en Vilaseca y logramos traernos los 3 puntos de allí. Un partido que no fue el mejor nuestro, pero bueno, era importante el primer partido de la liga sumar los 3 puntos, ¿no? Esto nos deja con 6 puntos en los 2 primeros partidos y nos da buenas sensaciones y bueno, con ganas de corregir cosas. El equipo tiene que empezar de a poco a jugar mejor.
1: Amb dues victòries en dues jornades, el Sant Cugat és a la part alta de la classificació, a un punt del Congrés, que ha jugat un partit més. El pròxim repte serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el filial del Barça, que encara no ha sumat cap punt.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte ahir, i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
2: Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dijous 15 d'octubre de 2026.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Martí González, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Els veïns de la Riera de Sala Driga reclamen actuacions urgents per evitar noves inundacions després dels aiguats del 29 de setembre. Denuncien desperfectes al clavegram, erosió del terreny i aigua que va arribar a entrar en alguns habitatges. També demanen que les administracions es coordinin per trobar la solució a un problema que s'arrossega, diuen, des de fa anys.
1: L'aiguat del 29 de setembre ha tornat a posar en alerta els veïns de la Riera de Sala Driga a Valldoreix. La intensitat de la pluja va fer que l'aigua arribés al límit de la capacitat de la riera i inundés carrers i alguns habitatges de l'entorn. Ho explica Martín Ansorg, veí de la zona.
2: El 29 va ploure de forma excessiva i el que vam trobar-nos que normalment una riera que és capaç d'absorbir el volum aquest cop ja anava al límit, o sigui, l'aigua ens arriba fins aquí on estem ara. I el que hem observat després són més destrossos del normal, des del clavegram, el terreny erosionat.
1: Els residents alerten que les inundacions no són un fet aïllat i reclamen una revisió dels sistemes de drenatge i del manteniment de la zona. Demanen que professionals especialitzats i l'Agència Catalana de l'Aigua avaluïn els riscos i determinin quines actuacions cal fer. El problema s'arrossega des de fa anys. El projecte va per arranjar la riera, amb un cost estimat de 8,5 milions d'euros, no s'ha materialitzat per la complexitat tècnica, el finançament i les discrepàncies entre administracions. El ple municipal va aprovar el novembre passat una moció per impulsar un nou projecte executiu durant aquest mandat. Els veïns reclamen ara coordinació entre l'Ajuntament, l'EMD de Valldoreix i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, per evitar que les responsabilitats passin d'una administració a l'altra i prevenir nous episodis d'inundacions.
0: Precisament aquests episodis de pluges torrencials a Sant Cugat a finals de setembre i principis d'octubre continuen portant cua. En aquest sentit, l'Ajuntament ha atès 97 sol·licituds de persones afectades per aquests aiguats. El consistori també ha registrat uns 230 avisos ciutadans i ha dut a terme més de 170 actuacions per reparar els desperfectes.
1: Les pluges dels dies 29 de setembre i 3 i 4 d'octubre van provocar inundacions, esllavissades i caigudes de murs en diversos punts del municipi. Segons el balanç provisional del 7 d'octubre, l'Ajuntament havia rebut uns 230 avisos ciutadans i havia dut a terme almenys 176 actuacions, centrades sobretot en la neteja de carrers i embornals, la retirada de fang i arbres caiguts i la reparació de desperfectes. Els serveis municipals continuen avaluant els danys i les necessitats del veïnat per prioritzar les intervencions. L'alcalde Josep Maria Vallès va visitar el 9 d'octubre algunes de les zones afectades, entre elles el carrer de Sant Jordi i diversos punts de les Planes del Floresta i Sol i Aire. El consistori assegura que mantindrà el seguiment de les incidències i coordinació dels serveis municipals per avançar a la recuperació de les zones afectades.

0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara ha de superar per això el procés de ratificació interna del partit.
1: Mireia Ingla tornarà a la primera línia política. Ingla va ser alcaldessa entre el 2019 i el 2023, al capdavant d'un govern de coalició amb el PSC i la CUP. Després de perdre l'alcaldia, va deixar la primera línia de la política municipal. Actualment és gerenta de la xarxa audiovisual local i també ha assumit responsabilitats internes a Esquerra Republicana, on ha estat responsable de compliment del partit. La proposta situa el diputat del Parlament Jordi Albert com a número 3 i Laura Pelai, regidora a Vilafranca del Penedès, com a número 4. La candidatura definitiva es confeccionarà el 20 d'octubre, després dels congressos territorials, i haurà de rebre l'aval del Consell Nacional d'Esquerra.
0: I encara en clau política, el nou president del Partit Popular de Sant Cugat, Alfredo Bergua, assegura que la formació ja ha triat la persona que proposarà com a alcaldable per les municipals del maig de l'any que ve. Bergua ha explicat a Ràdio Sant Cugat que el nom es farà públic aquest dijous a la tarda, després de la renúncia d'Álvaro Benejam a l'acte de regidor.
1: Bergua ha atribuït a la renúncia d'Álvaro Benejam, fins ara portaveu municipal i president del partit, a motius laborals i familiars, i ha descartat que hi hagi conflictes interns. També ha anunciat que Estrella Salanova assumirà la secretaria general del partit. De cara a les municipals, el PP vol centrar el discurs en el manteniment dels carrers, la neteja, l'accés a l'habitatge, la fiscalitat i la seguretat. Bergua també ha criticat la falta de diàleg del govern municipal amb l'oposició i considera que cal prioritzar el manteniment dels equipaments existents abans d'impulsar nous projectes, com la Biblioteca Central. Sentim-lo.
2: La manca de diàleg amb les coses importants de Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no s'ha dit res a la junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han amb Maller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no?
1: El nou president assegura que el partit fa temps que prepara la pròxima cita electoral i afirma que l'objectiu és guanyar les eleccions, no només obtenir representació al ple municipal.

0: I obrim la pàgina social perquè les obres del camí escolar de la Floresta començaran aquest octubre, més de 3 anys després de la data prevista inicialment. El projecte té un pressupost de 1,29 milions d'euros i una durada estimada de 8 mesos, durant els quals hi haurà restriccions al trànsit marítim.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres per connectar el pont del Diari amb l'escola de la Floresta amb un itinerari més segur i accessible per als infants i les famílies. El projecte preveu construir una vorera contínua, instal·lar enllumenat i bancs, plantar arbres i reorganitzar la circulació de vehicles i bicicletes al llarg d'uns 950 metres. L'actuació arriba amb més de 3 anys de retard respecte al calendari inicial. El projecte es va aprovar definitivament el juliol del 2022 i les obres havien de començar durant el primer semestre del 2023. Després de diversos canvis de calendari i pressupost, els serveis es van adjudicar el juliol d'aquest any a l'empresa CIC3 Obres i Serveis. Les obres començaran amb la construcció d'una nova xarxa de clavegueram, una fase que es dividirà en 3 trams i tindrà una durada prevista vista de 10 setmanes. Durant aquests treballs es restringirà la circulació de vehicles i només s'hi permetrà l'accés al veïnat. També es podran produir afectacions temporals als accessos pels aparcaments privats, tot i que es garantirà el pas dels vianants. L'Ajuntament informarà els residents de les diferents fases i les restriccions de mobilitat. La previsió actual és completar el conjunt del projecte en 8 mesos.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona. Els fets haurien passat la matinada de diumenge i de moment no hi ha cap persona detinguda.
1: Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, el cas de Sant Cugat va passar a 1:45 de la matinada de l'11 d'octubre, quan els autors haurien sostret un telèfon mòbil amb violència. Les primeres indagacions apunten que els implicats haurien utilitzat una motocicleta per desplaçar-se i una arma de foc que podria ser simulada. Els Mossos han identificat la motocicleta, que consta com a sostreta. La investigació continua oberta i està en mans de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. Fins ara no s'ha practicat cap detenció.

0: I en clau esportiva, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat masculí continua en pas ferm a l'hoquei Lliga Plata. Els santcugatencs han guanyat el GEC per 4-3 en el debut a casa i ja encadenen dues victòries en dues jornades.
1: Debut a casa amb victòria i 6 punts de 6 possibles, el Viciopatí Hockey Club Sant Cugat ha superat el GEC per 4-3 en un partit molt disputat que s'ha decidit als últims minuts. Els visitants s'han avançat, però els vermellinegres han reaccionat abans del descans. Àlex Arevalo amb 3 gols i Pau Gilabert han capgirat el marcador. A la segona part, el partit s'ha mantingut obert fins que a 5 minuts del final Arevalo ha tornat a aparèixer per fer el gol de la victòria. L'entrenador Andy Colaiani celebra sumar els 3 punts a casa, però admet que l'equip encara té marge de millora.
2: Un partido difícil contra un rival de prestigio como es el JEC, contentos por sumar de a 3, ¿no? El primer partido en casa era importante. Venimos de otra victoria el fin de semana anterior, el sábado pasado jugamos en Vilaseca y logramos traernos los 3 puntos de allí. Un partido que no fue el mejor nuestro, pero bueno, era importante el primer partido de la liga sumar los 3 puntos, ¿no? Esto nos deja con 6 puntos en los 2 primeros partidos y nos da buenas sensaciones y bueno, con ganas de corregir cosas. El equipo tiene que empezar de a poco a jugar mejor.
1: En dues victòries en dues jornades, el Sant Cugat és a la part alta de la classificació, a un punt del Congrés, que ha jugat un partit més. El pròxim repte serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el filial del Barça, que encara no ha sumat cap punt.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer. Podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte ahir, i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda una altra vegada força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Comptades, parlarem de la situació que viuen les bibliotecàries escolars. Tot seguit estrenarem secció de nutrició amb la Gina Estapé, amb qui parlarem dels ultraprocessats i dels aliments que aviat trobarem als mercats amb l'arribada de la castanyada. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Faves comptades amb Alba Triador.
2: Les biblioteques escolars haurien de ser molt més que un espai ple de llibres. Són un recurs educatiu per fomentar l'hàbit lector, acompanyar l'alumnat i desenvolupar la competència lectora i també l'esperit crític. Però la realitat dels centres educatius de Sant Cugat i de la resta de Catalunya és desigual i la figura de les persones que hi treballen encara no està plenament integrada dins del sistema educatiu. Segons les últimes dades del Departament d'Educació del curs 2023-2024, un 72,9% dels centres que van respondre a l'enquesta disposaven de biblioteca escolar. I aquestes biblioteques tenien una mitjana de 6,2 hores setmanals d'atenció en horari lectiu. I això passa en un moment en què la competència lectora de l'alumnat català ha empitjorat. A PISA 2022, Catalunya va obtenir 462 punts en lectura, 22 menys que en el 2018, i la pitjor puntuació de la sèrie històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de les Biblioteques Escolars, que se celebra el 24 d'octubre, volem saber quin paper poden tenir aquests espais i, sobretot, les professionals que els fan funcionar. Per això ens acompanya l'Eva Tataret, bibliotecària de l'Institut Arnau Cadell. Molt bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: I la Caterina Riera, bibliotecària de l'Institut Escola Catalunya. Molt bon dia, Caterina.
4: Bon dia.
2: Benvinguda. Per situar una mica l'audiència i començar a fer aquesta radiografia, expliqueu-nos una mica quina és la vostra trajectòria dins les biblioteques escolars, com hi vau arribar i què us va fer que us hi quedéssiu. Endavant.
4: Jo sóc bibliotecària de formació, vaig estudiar la carrera universitària, que això és una cosa que molta gent desconeix, i després de fer carrera en altres centres, en un altre tipus d'història, vaig arribar a escolar molt de casualitat, com una prova, a veure si m'agradava, i em va encantar. Llavors, diguéssim que la meva primera i única escola és l'Institut Escola Catalunya, des de fa 6 anys que vaig entrar i no penso marxar.
2: I el teu recorregut és diferent.
3: Sí. Bueno, jo sóc filòloga i fa uns... just després de la pandèmia que... l'institut, doncs necessitaven, bueno, com es vam haver de tancar la biblioteca que hi havia, doncs, físicament diríem, doncs es va havia de tornar a posar-se en marxa després de la pandèmia amb un espai diferent. La qüestió és que havíem de no només reubicar la biblioteca, sinó donar-li un altre, bueno, un altre aire, no? Un altre sentit, no? Sí. I llavors em van oferir si volia com fer com la primera transformació, diríem, dels espais i tot això. Bueno, jo vaig fer un postgrau en prescripció lectora a la FIMA i he fet una mica autodidacta i moltes formacions d'aquestes per poder fer una mica la feina. A mi la veritat és que he fet moltes coses, no?, de literatura i així, però la biblioteca escolar a secundària em sembla... Els adolescents m'agraden molt perquè és com un repte. He treballat molts anys amb més petits i... clar, quan ja retorna amb els adolescents és molt xulo.
2: Quina és la vostra situació laboral actual? Quantes hores esteu contractades i qui us contracta?
4: Anem a veure, el meu contracte el fa l'empresa de menjador, la meitat del sou el paga l'empresa de menjador i l'altra meitat l'AFA. Això és un acord antic que es va arreglar d'aquesta manera. Si no, en teoria, normalment qui paga és l'AFA i a través d'un contracte d'empresa de menjador. Hores a la setmana, actualment jo tinc 21, jo dic que sóc com el Ferrari en aquestes situacions de contractació perquè, bueno, som molt afortunats, normalment són moltes menys. Tot i així, és mitja jornada.
3: Jo estic contractada per l'AFA, també a través de Doble Via, que és l'empresa del menjador. Jo faig 16 hores a la setmana perquè només treballo 4 dies.
2: La vostra situació és habitual entre les bibliotecàries escolars de Sant Cugat i de Catalunya?
4: Completament compartida. Insisteixo, jo crec que sóc de les afortunades amb més hores, normalment són menys hores i tothom és contractat a través de l'AFA. No hi ha una altra manera legal de fer-ho, i és com un buit, pel departament no existim, és l'única via que troba, bueno, que troba la gent interessada en tenir bibliotecària de contracte. No hi ha una altra manera.
2: A Catalunya, ho dèiem al principi, la mitjana de temps d'obertura amb atenció del personal de les biblioteques escolars en horari lectiu és de 6,2 hores a la setmana i en activitats relacionades amb els recursos de la biblioteca és de 7,4. En el vostre cas, en els vostres centres,

0: escolar i quina és la seva funció en un centre educatiu?
1: Vale, evidentment compartim coses amb biblioteca pública. Òbviament és acostament de la cultura, competència informacional, tot això, no? Gust per la lectura, tot això és compartit. Per què biblioteca a les escoles? Ningú es planteja per què hi ha biblioteca a les universitats, per què hi ha biblioteques a centres privats, això no ens ho plantegem. Biblioteca a les escoles per donar suport als mestres i professors, que ens ho demanen almenys a mi molt sovint, estan preparant qualsevol tema per tractar i necessiten informació i no tenen el temps de venir-ho a buscar, i qui coneix la col·lecció és el bibliotecari. A banda de tot això, seguim amb el gust per la lectura, ajudem a l'alumnat, no és el mateix el seguiment que té l'alumnat. Jo conec els meus alumnes, sé que llegeixen, a biblioteca pública els més lectors els acaben coneixent, òbviament, però nosaltres som un primer pas. I sobretot hi ha un punt que és l'ideal, però que no es compleix, que és el punt democratitzador. Diguéssim, l'escola ofereix biblioteca a tothom. És igual si la teva família després t'hi porta, si la tens lluny i no poden, si per les circumstàncies vitals que siguin no pots anar-hi, tu ja has nascut amb això dins del teu context. Ara bé, a Sant Cugat sí, a la resta de poblacions moltes no tenen aquesta possibilitat, per tant. No sé si estarem d'acord.
2: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Sí, sí, la biblioteca no només és un espai, perquè a vegades no, molta gent es queda com amb l'espai. No? Sí. No és només un espai, és un recurs, no? I la biblioteca també té moltes funcions i també com a espai segur moltes vegades. Quan fem la presentació de la biblioteca, no? Que és un lloc per llegir, per treballar, perquè alguns venen a fer classe en algun moment, per demanar llibres, no? I també és un lloc per badar, per amagar-te si necessites una mica estar sol, no? A vegades, no, els docents van, més a l'institut, no, que van canviant a cada hora, estan en un grup diferent, a vegades hi ha alumnes que hi ha algunes coses que es pot escapar, no? I llavors, aquesta de baixarem en un grup, observa una mica, no? I després, no, te quedes amb alguns alumnes que saps que els segueixes una mica, i, bueno, pots ajudar, i això també és... Bueno, a mi m'agrada molt aquesta funció, també.
0: Està clar que és una eina d'equitat, no?
1: Jo penso que perquè sí, hauria de ser-ho.
0: Hauria de ser una
1: no
0: eina...
1: No ho aconseguim, però hauria de ser-ho.
0: D'equitat. En què consisteix la vostra feina? I no sé si seria en què consisteix o en què hauria de consistir si tinguéssiu les hores necessàries per executar-la, no?
1: Vale, la necessitat diu que jo sóc auxiliar de biblioteca, bibliotecari i directora de biblioteca en... Sí, no?
2: Ah, però tens 21 hores perquè tens 3 feines.
1: Però exacte, amb 21 hores que és impossible. La necessitat diu, cataloguem llibres, fem compres, fem la tria dels llibres, segons necessitats de l'escola, del que s'estigui treballant, prescripció lectora, que això es recomana moltíssim. En el meu cas, i suposo que, bueno, no sé si en el teu, però en molts dels casos dels companys, tallers de lectura, laboratoris, no? Foment de lectura de manera directa. És moltíssima la feina. La feina d'ordinador d'un bibliotecari no es veu, no es coneix, però de veritat jo estaria encantada de tenir molta estona algun dia per explicar-la en detall, però per dir-te alguna cosa, a mi és capaç de venir-me gent preguntant-me, escolta, necessito llibres per tercer de primària que parlin d'un unicorn, però que sigui de manera, jo què sé, equitativa o jo què sé, el que sigui, és igual. I que tracti la timidesa. Tot això és feina que hem fet darrere. I has de poder trobar-ho, no? Jo que sé, dir aquest exemple tonto, però tot això fem els bibliotecaris.
2: Sí, la confecció d'aquestes guies, no?, per temes, això en algun moment has hagut de fer, no?, el buidatge per tenir-ho, no?, milions de possibilitats que et poden demanar. Abans t'ho deia, no?, abans de començar, que és una feina que no s'acaba. O sigui, no tens la sensació de que acabes. Avui he acabat, no? Mai s'acaba.
1: Totalment d'acord.
0: Tu deies, jo soc el Ferrari, no? Gairebé sóc una privilegiada dins del sector perquè tinc mitja jornada. No és l'habitual. Què passa quan una bibliotecària no pot fer tota la feina que ha de fer?
1: En el meu cas, i durant molt temps no ho he dit perquè em feia vergonya, i companys m'han dit, no, no t'ha de fer vergonya, al contrari, digueu ben orgullosa, molta de la feina me la fan les famílies. Això vol dir que les famílies estan pagant impostos per tenir certs serveis a les escoles, no estan funcionant del tot, paguen a més el meu sou de la seva butxaca i a sobre, no contents amb això, han de venir a fer-me l'esporga, que això és retirar els llibres obsolets o trencats, que jo no tinc temps de fer. Per un bibliotecari no fer esporga és...
2: No.
1: Jo què sé, bueno, és una cosa com molt bàsica, molt trista no fer. A mi m'ajuden les famílies, alguns mestres, fins i tot alumnes m'han ajudat a fer coses, vull dir, és molt maco, perquè per una banda jo m'emociono i estic superagraïda, però per l'altra penso que és surrealista. No sé si en el teu cas és el mateix.
0: No, demostra una precarització, no?
1: Totalment.
0: Al
1: final. Ah, total.
2: No, a secundària la veritat és que les famílies no...

0: fan, bueno, perquè també hi ha la relació amb el centre, no? Hi ha novena, és una mica diferent, amb això sí que és una mica diferent. En el meu cas, per exemple, sí que és veritat que la comissió de biblioteca del centre, diríem, no? Que compto amb dos companys de molt ajudadors, diríem, però en aquest cas la feina, més allà de baixar els llibres a baix o que es portin a la deixalleria, amb això m'ho he de fer sola, perquè no
1: hi ha més recursos.
0: No, i perquè les famílies no venen. Llavors, sí que és veritat que jo he tingut passat, que són alumnes grans, clar, els nostres, no? Llavors, clar, que venen alumnes de quart a ajudar-te, ara hem de canviar aquestes prestatgeries, moure-les cap aquí, tota aquesta, cap aquí, aquest tros d'allà. Això sí que ho poden fer. Però
2: sí, no, que les més
0: molta més cosa,
2: tècniques.
0: No? Perquè,
2: no,
0: clar,
2: jo sé que sóc afortunada dins de la queixa, sóc afortunada.
0: Bueno, ara volia dir amb això de les famílies. Per exemple, hi ha algunes escoles que no tenen personal bibliotecari.
1: Aquesta era la següent pregunta.
0: Ah, vale,
1: no? Que què passa? Tenim una radiografia que és que les escoles que tenen biblioteca escolar amb una persona, un percentatge que no és tècnic, però diríem que la majoria de les vegades no hi és prou hores per exercir la seva feina. Què passa quan ni tan sols hi ha un professional que es dedica a la biblioteca escolar i és una feina que han d'assumir entre els docents del claustre?
0: Disculpa, que és la majoria, vull dir.
2: Sí, sí, o sigui, totalment.
0: Nosaltres som unicorns, aquells que te demanen, nosaltres som unicorns, perquè no... O sigui, normal és que no hi hagi.
1: En què ens transforma, aleshores, aquestes biblioteques que tenim obligades per llei?
2: Es transforma en una sobrecàrrega pel mestre, que potser li otorguen entre una hora i dues setmanals, m'atreveixo a dir, bueno, hi haurà casos de tot, i es tradueix en un magatzem amb llibres, diguéssim. No té vida i, òbviament, tota ajuda és més... Una hora suma més que mitja, que...
0: No? Que zero.
2: Tot sumarà, exacte. Però ningú s'imagina una piscina municipal sense algú que la cuidi, ningú s'imagina un bar sense cambrers, jo no entenc una biblioteca sense algú dintre. Però...
0: I a més que moltes que tenen una hora, una a la setmana, dues hores a la setmana, acaben fent moltes més hores,
2: sí,
0: i molta més feina. I això que deia, no, les famílies, per exemple, en alguns llocs, la bibliotecària de la biblioteca del costat que porta el nen a l'escola, pues, ve... I són gent que venen a fer una feina més com amb coneixement de causa, no? Però, clar, és aquella mare, quan el nen acaba sisè,
2: sí, pobra, acaba
0: ja no acaba venint.
2: Voluntària.
0: Clar, i no pots demanar... No? Necessito anar ràpid ara perquè he d'acabar fent no sé quantos. Llavors, això és molt difícil, no?
2: Ja no és un tema democràtic. A Sant Cugat, o en el cas nostre, aquells infants o adolescents tenen dret a això, augmenta la lectura, a mi m'ho diuen a la biblioteca pública amb la qual fem tàndem, no tan molt els alumnes de la meva escola, perquè de seguida els envio cap allà, això es nota moltíssim. L'escola que no té, això s'ho perd. Mm. Si parlem de barris amb més dificultats, que famílies no poden pagar-ho, etcètera, etcètera, doncs, bueno, suma i sigue.
1: Clar, ho dèiem al principi, la llei d'educació diu que tots els centres han de disposar d'una biblioteca escolar, però no estableix que hi hagi d'haver una persona bibliotecària ni concreta quina ha de ser la dotació del personal. Considereu que aquest és l'origen de tot el problema?
2: Jo l'origen no el conec i sincerament ja és que gairebé ni m'importa l'origen. Vull dir, la situació actual és aquesta. No saben, entre cometes, que existim, tot i que sí. Jo he anat a presentar-me al departament i he dit existim, passa això i tampoc fan res. L'origen no sé quin va ser, però la llei diu exacte que és obligatori tenir biblioteca, diu que ha d'haver-hi recursos, no s'especifica quins. Per tant, recursos va des d'un euro fins a... No? Tot és molt...
0: I que depèn molt de si l'equip directiu, no, aposta per la biblioteca i per un model de biblioteca que no sigui un magatzem. Vull dir que poden apostar per tenir un magatzem molt bonic i molt bé, però que sigui un magatzem. No? Mm-hmm. Llavors... depenem una mica, no, de que l'AFA tingui recursos, en aquest cas, per contractar-nos i que a secundària, no, que el seu pressupost hi hagi una partida que sigui per la biblioteca i que, a més, l'equip directiu s'ho cregui i s'utilitzi la biblioteca com a recurs, no? Que apostin perquè hi hagi el pla lector i que estigui posat allà dintre, que el projecte de biblioteca se'l creguin. Però, clar, després hi ha una altra cosa, que són, no?, aquesta relació amb els docents, amb el moviment que hi ha de docents, no és tan fàcil. que aquest recurs, no, s'afianci al centre, perquè, no, tens allà uns, venen un profe, no, que ve un curs i, hosti, fot un ús boníssim de la biblioteca, que dius, que bé, i l'any que ve no està. I llavors ve un altre que tot el curs n'hi baixa i dius, no, què fem? Llavors és jo trobo, això ho trobo complicadíssim, perquè, bueno, clar...
2: Això és perquè és molt desigual la situació d'unes escoles o instituts a uns altres, per tant, un mestre que ve d'un lloc on no n'hi ha, arriba a un altre que n'hi ha i, pobre, no...
0: No, no.
2: És molt desigual.
1: Caterina, tu deies, el departament... No sé quin és l'origen del problema, i deies, el departament d'educació no sap ni que existim, sí que ho sap, perquè jo hi he anat,
2: sí,
1: i els he explicat quina és la situació, no? Quines són les demandes del col·lectiu, perquè a més esteu organitzades cap al departament d'educació.
2: Les demandes, al final, és que se'ns reconegui dins del departament, perquè és una situació, bueno, perdó, horrenda, que jo hagi d'anar, no, contractada per l'AFA d'aquesta manera, els estius anem a l'atur, són fixos discontinus la majoria, no podem reclamar ni pujades de sou ni res, perquè què li reclames a una família que ja està fent un esforç per pagar una quota? Jo porto 6 anys amb el sou congelat i molt agraïda a l'AFA, jo sempre ho diré, molt agraïda a l'AFA, però clar, no. El departament, jo li exigeixo això, tu demanes biblioteca... Tu demanes bibliotecari, ell contempla la possibilitat de que hi hagi bibliotecaris externs, però qui els contracta...
0: I les formacions. Vull dir, si tu vols formar-te, tu pagues. O sigui, és com una mica... No?
2: Bueno, mira, el dia que jo vaig entendre que el departament sabia que jo existia... Jo no, eh? La meva figura, òbviament. Va ser en una de les formacions que es donen pel nou programa de gestió que estem fent servir. I ell, un dels perfils era bibliotecaris externs. Per tant, jo aquí vaig dir, ah, vale, no és que no sàpigues que existeixo, ho saps. Llavors jo vaig escriure al departament i vaig dir, sé que saps que existeixo, estic aquí, aquest és el meu nom i treballo aquí. Vull respostes. I les vaig tenir. I la resposta va ser, d'això s'ocupa l'AFA, parla amb ells. Per tant, estem en un forat, no sé, del que no sé sortir-me.
0: Sí, però, per exemple, per fer aquesta formació del nou programari que tenim per al registre, o sigui, no pots anar tu i dir, hola, mira, sóc la persona que estic contractada, no? Existeixo. No, o sigui, el director ha d'entrar i dir, sí, vull que la faci, aquesta formació. És com...
2: I no era fàcil del tot ser acceptat. Es va haver d'insistir, almenys en el meu cas. Sí,
0: no, és com... Ho posen una mica... Bueno, a mi m'ha semblat com dificultós, no? Perquè, clar, estic aquí, deixa'm fer bé la feina, però és que no puc.
2: Sí, realment no existim. Tot i que jo els hagi dit que sí, no existim.
1: Hi ha voluntat d'interlocució per part del departament o és un espavilat amb l'AFA que ha escrit contracte?
2: A mi m'han dit espavilat amb l'AFA. Altres companyes que van escriure també... Alguna li van dir, de fet, que és que no era... no podia estar contractada per l'escola, que s'espavilés, que si hi havia una inspecció anava fora. Jo no he vist ningú que li hagin respost. D'acord, anem a parlar. No ho he vist.
0: Bueno, jo crec que és l'últim, no? L'últim dels molts marrons que tenen, tot i que no és...
1: Però és incongruent, no? En qualsevol cas, que la llei d'educació catalana demani que hi hagi biblioteques escolars i que no es reguli de la mateixa manera que aquestes biblioteques escolars, perquè si una biblioteca no magatzem de llibres o un espai amb llibres, tinguin una persona que se n'ocupi. I que estigui amb les condicions que estan l'altre personal que treballa en un centre educatiu.
2: Clar, jo ho veig molt evident, però entenc que deu haver-hi molta gent que no ho vegi així. No,
0: i després la gran diferència, no? El que deies al començament de l'equitat, no? O sigui, l'accés democràtic per tothom a la... no només als llibres, no? A la cultura, a les... O sigui, en un centre concertat, en un centre privat, és que no hi ha color. I dius, ostres, per què els nens d'un barri de Terrassa no poden tenir... No? Bueno, això és que clama el cel, no? Això. I
2: s'esborra el primer principi de les biblioteques, sigui pública, sigui quina sigui, que és estar obertes a tothom, independentment de religió, sexe, bla, bla, bla, bla, bla. Aquí ho trenquem.
1: És curiós, no?, com en un moment en què hi ha molta preocupació per l'estat de l'educació. De fet, tenim els docents en vaga recurrent des de fa més d'un curs. Sembla que des del govern es diu que s'entoma, hi ha negociacions, no arriben a bon port. Però sí que la preocupació per l'educació dels nostres infants és un tema que està sobre la taula i que crec que preocupa a la societat. I cada vegada que tenim un informe de l'OCDE, un informe PISA, ens posem les mans al cap. com encaixa això, no? Que ens diguin que els nostres infants cada vegada van més enrere, no en lectura, sinó en comprensió lectora, és a dir, que ja no és que llegeixin més o menys, sinó que no tenen la capacitat d'entendre allò que estan llegint, i que d'un informe PISA a l'anterior, a Catalunya, que no hi ha dades perquè, a més, no s'ha fet bé per acabar de cargolar, no? Però la resta d'Espanya han retrocedit un curs, no es fomenti o no s'aposti per un espai, justament, que el que fa és crear aquest hàbit lector, donar eines als infants perquè llegeixin, perquè entenguin, i no només per la lectura, sinó també per fomentar un esperit crític tan necessari per desenvolupar-nos com a persones, no?
2: Totalment. És que no puc dir res més. És que sí, cert, totalment, però som un col·lectiu molt reduït, tímid, també penso, s'obliden de nosaltres. Per tant, hi ha un problema, el carreguem tots els mestres i ens oblidem d'ell, no?, una mica. Mm.
0: Uh-huh. I que no hi ha, i que les reprenga jo, és que centres que hi hagi personal bibliotecari és que són pocs, i que quan decideixen entomar, va, anem a posar en marxa la biblioteca, acaben fent-ho una mica, no? A vegades quan, no? Vas a assessorar algun lloc i dius, vaig a respirar, no? Perquè han posat un comerç de colors per departaments, m'agafa un infart. No? Vull dir que a vegades hi ha bona voluntat, però tampoc hi ha molt desconeixement, hi ha bona... Però i una mica, no? No és fàcil, tampoc, no? Des d'aquesta banda, i les famílies, és que, o sigui, és el que deies tu abans, no? Ja fan molt intentant, no? Quan es posa, però ha d'haver aquesta bona voluntat des del centre, no? És que s'han d'ajuntar moltes coses. El centre, les famílies que tinguin recursos, perquè si s'ha de subvencionar esmorzars, no subvencionen la bibliotecària, no?
2: Per això jo dic que és cosa totalment del departament. A tota la resta de biblioteques del sistema bibliotecari, ja sigui pública, especialitzades, totes formen part de... són públiques, no, diguéssim, perquè escolar no, dins de les escoles públiques. Jo no ho entenc.
1: De fet, el govern va impulsar el Pla de Millora de les Biblioteques Escolars a Catalunya, el Pla MIP, amb una prova pilot que anava del 2023 a finals de curs d'aquest 2025-2026. L'objectiu era reactivar les biblioteques escolars i contribuir també a la millora de la comprensió lectora de l'alumnat, que tan sovint ens assenyalen aquests informes. No sé quina valoració en feu fins ara, ni si heu rebut notícies, un cop hi ha hagut les conclusions, de què suposarà això en les biblioteques escolars, si suposarà un canvi o no.
2: Mira, el pla aquest, em perdó, Ric, perquè... Perdó, eh? Em vaig entrar per una entrevista que em van fer, em van demanar sobre aquest ple, vaig pensar, no sé de què m'estàs parlant, ho vaig buscar al Google, ok. Vaig preguntar a l'escola, dic, no sigui cas que hagin sabut alguna cosa i no m'hagi arribat a mi. No tenien ni idea d'aquest pla. Vull pensar que algú sap que a la meva escola tenim molta sort i no estem tan necessitats com altres, però jo no he sabut res d'aquest pla, més enllà del que posa a la web del departament. No sé si a vosaltres us ha arribat alguna cosa, però...
0: No, a vosaltres no. Però hi havia com un grup de bibliotecàries, no professionals, que anaven com pivotant, no?
2: Sí, això
0: llegia. Però, clar, és un pedaç mal cosit, perquè, no? És un pedaç per poder ticar que hem fet alguna cosa, perquè és que, si no...
1: És més cosmètic que real?
0: Bueno, és que moltes mesures són purament cosmètiques.
2: Jo el desconec en primera persona, no ho puc dir... I com jo dic sempre, tot suma. Mira, si és mitja hora o les hores que siguin, tot és benvingut. Però realment, a nivell escoles, o com a mínim aquí, no ho hem sabut veure... No ho sé, no et sé respondre realment.
1: Per acabar, què demanaríeu?
2: Que el departament em faci cas. Que el departament tingui ganes de parlar amb mi o amb qui sigui, però bueno, que reaccioni, canviï la situació. Jo no dic que em regalin la plaça ni molt menys, però... Que, bueno, que sigui conscient del que hi ha i ho solucioni, no? Que ens otorgui el paper que crec que tenim.
0: Sí, i que potser posar en marxa... No sé quin sistema de contractació ha de ser, però, i si no, que facilitin els centres poder fer una contractació, no? Vull dir que sí, han de... Igual que els instituts contracten el servei de la gent que fa les reparacions, del servei de neteja, del servei de no sé quantos, doncs que hi hagi uns criteris, perquè segur que hi ha uns criteris a l'hora que no pots contractar a Pericolos Palotes S.A. perquè te faci les reparacions del centre, doncs que hi hagi un criteri i el centre pugui contractar d'una manera legal i feta.
2: Ara, fins ara tinc entès que poden fer contractacions d'aquest tipus, però fins a 3.000 euros màxim l'any. Per tant, això és... bueno, no és que tinguem sous milionaris, però entendràs que això de seguida...
1: No dona per un salari d'un...
2: Sí, per una. Jo crec que la cosa és plaça pública, concurs públic, jo lluitaré com qualsevol altra per la plaça. No vull que em regalin res, però vull que aquesta plaça existeixi.
1: Doncs seguirem de prop aquesta situació que des del col·lectiu esteu denunciant que es faci justícia al final, que no depengui de la bona voluntat de les AFAs, que no sigui la precarització d'una feina que és molt necessària per les escoles, per als alumnes i per l'equitat a l'accés a la lectura. I n'estarem pendents, tant de bo que ens tornem a trobar amb altres notícies sobre la taula. Caterina Eva, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Tu.

0: Avui estrenem una nova secció al Faves Contades per parlar d'alimentació, resoldre dubtes i posar una mica en ordre tot allò que sentim sobre nutrició. Per fer-ho, ens acompanya la Gina Estapé, ella és dietista nutricionista i la creadora del perfil My Healthy Bites a Instagram, on comparteix consells i receptes per menjar de manera saludable. Gina, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Estrenem aquesta secció de nutrició, una de les coses que jo crec que més preocupen, no? A la societat, som allò que mengem, per tant, hem de vigilar o tenir ser conscients del que mengem. I com que és el dia de l'inici d'aquest espai, crec que podem començar per allò que és més bàsic, no? Què és una nutrició saludable, una alimentació saludable? De què estem parlant exactament?
1: Doncs mira, moltes vegades, no? Pensem que, o a dia d'avui, em dóna la sensació que a vegades pensem que una alimentació saludable és com difícil, no?, d'entendre de tants inputs que tenim, però en realitat no deixa de ser algo molt senzill, no? I a mi m'agrada definir-ho, no?, de manera que una alimentació saludable ha de tenir com tres requisits, no? Que ha de ser una alimentació nutritiva, és a dir, basada en aliments frescos, naturals, sense processats, que ens aporti tots aquells nutrients que el nostre cos necessita per al seu funcionament diari, no?, i per estar en òptima salut. Però també m'agrada dir que una alimentació saludable és aquella que s'adapta a les nostres necessitats, no? Perquè al final potser el que et va bé a tu per les teves patologies, per la teva situació, pel que sigui, no és el mateix que em va bé a mi, no? I doncs també és important que s'adapti a les necessitats de cada persona i, per últim, que ens agradi i fins i tot que ens faci feliç, no? Perquè l'alimentació també és plaer, no? I també ha de tenir com aquest punt en el que jo em senti a gust menjant, no?, d'aquest punt de plaer. Llavors, això serien com tres punts que a mi m'agraden incloure dintre d'una alimentació saludable, no? I donant a entendre aquests tres punts, doncs, l'alimentació pot tenir moltes cares, no? Dintre d'una alimentació saludable no, potser no és igual exactament per tothom, però sí que hi ha com certs pilars que poden ser bàsics, no?, en els que tots ens hauríem com de sentar una miqueta, no? I és el que comentàvem, doncs, que tingui aquests aliments naturals, sense processar, i a part, doncs, que ens aporti una gran varietat de fruites i verdures perquè tinguem tot aquest contingut de fibra, vitamines, minerals i antioxidants, no?, que tingui suficient proteïna, que ens aporti greixos de qualitat, hidrats de carboni, doncs complexes.
0: Tenim aquests pilars de l'alimentació saludable i ho dèiem una mica al principi, estem en un moment en què molta gent s'informa a través de les xarxes socials, és un espai on hi passem força estona, sobretot també la gent jove, i a les xarxes socials hi ha de tot, no? Hi ha professionals, perfils com el teu, per exemple, amb els Healthy Bites, que estan tractats des de l'evidència científica, però també hi ha altres persones que comparteixen consells i receptes miraculoses que a vegades no estan basats en evidència. Quan consumim aquest tipus de contingut que ens afecten a la nostra salut, en què ens hem de fixar per no patinar?
1: Clar, jo sobretot miraria que els perfils que seguim siguin perfils de gent, doncs, que tingui una formació darrere, no? No una persona que ha dit que ha fet un curs de coaching d'alguna cosa, no? Sinó que tingui, doncs, una formació, ja sigui dietista, ja sigui dietista nutricionista, ja sigui el millor... Fins i tot, moltes vegades, perfils de professionals que a vegades comparteixen temes de nutrició, però potser no tenen tampoc una formació específica de nutrició, no? Que això passa a vegades dintre del món mèdic, que moltes vegades pensem que una persona, per ser un metge, és com que en sap de tot, no? I en sap molt d'allò que s'ha format, però a vegades temes de nutrició no en saben si no han fet una formació específica, no? Llavors també és important veure qui hi ha al darrere, no? Qui ens està transmitint. I jo, sobretot, intentaria fugir de gent que ens vengui consells molt extremistes, no? O que ens prohibeixi certs aliments, o que ens faci fer coses restrictives, no? Perquè moltes vegades sí que és veritat, no?, que una persona, doncs, potser tindrà una patologia i potser per aquella patologia concreta, doncs, retirar algun aliment durant una temporada pot ser beneficiós per aquella persona, però això no vol dir que hagi de ser beneficiós per tothom, no? Aleshores, és molt important també fugir de pensaments extremistes, no? I al final que les xarxes ens puguin servir una mica per fer-ho millor des de la base, no?, per inspirar-nos, per buscar maneres o receptes, no?, per fer-ho millor a casa, però no per seguir una dieta concreta, no?, una pauta d'alimentació concreta, perquè això mai s'adaptarà 100% a les nostres necessitats.
0: Per tant, si necessitem aquest consell més personalitzat, el millor que podem fer és anar a un professional de la nutrició que amb la nostra casuística serà capaç de dir-nos...
1: Exacte, si creiem que ho necessitem, no? I que, o sigui, soc una persona superesportista, o soc una persona que té X patologia, no? O tinc temes intestinals, no? I necessito algo concret, no anem a buscar aquesta informació a les xarxes, no? Anem a un nutricionista, que serà la persona més facultada, no?, en aquests casos, i que ens pugui adaptar l'alimentació a allò que necessitem.
0: Segurament que a la consulta t'arriba gent que vol començar a menjar millor. No? No sé quins són els errors més comuns que podem cometre quan ens plantegem, escolta, anem a fer un punt i a part i ara la nostra alimentació intentarem que sigui més saludable. En què ens podem equivocar sense tenir una informació bona?
1: Doncs mira, a vegades, coses així que em venen, de diferents situacions que m'he trobat, doncs a vegades que ens fixem molt en el que ens venen els productes. I amb això em refereixo, Ara, per exemple, està de moda la proteïna.
0: A
1: no?
0: Tot arreu. Els iogurts, tot és proteic.
1: Que la proteïna és veritat, la proteïna és important, no? Però fa falta realment, no?, que tot sigui ric en proteïnes i la meva alimentació ja m'ho aporta. I doncs, moltes vegades, clar, el màrqueting al final dels productes el que busquen és una mica vendre els seus productes, no? I a vegades ens deixem emportar molt per aquests missatges de ric en proteïna, o ric en fibra, o zero sucres, que podem pensar, ostres, una cosa 0% matèria grassa, no? Una cosa sense greixos, una cosa sense sucre, segurament és bo, però potser no. Uh-huh. Potser estem parlant d'un producte, potser no té sucres, però té altres coses afegides que fan que no sigui un producte interessant. Aleshores, a vegades, deixar-nos endur per aquests tipus de missatges o claims, no? A vegades ens fa cometre errors a l'hora d'alimentar-nos millor.
0: Que tinguem clar que aquí al darrere el que vol és vendre aquell producte i no millorar la nostra salut, no?
1: Exacte.
0: En molts casos. Si haguessis de donar tres consells, allò bàsics, per algú que vol començar a menjar millor, tenint en compte aquells tres pilars que ens has dit al principi, quins serien?
1: Mira, d'una banda, com resumint el que ja hem dit al principi, no? Però intentar que, sobretot, l'alimentació es basi en aliments i no productes. És a dir, i després, si voleu, podem entrar a parlar més de quins productes amb etiqueta són interessants o no.
0: I tant.
1: Però, d'entrada, al final, tots aquells productes que són com més naturals, saludables, no? Tot el que són fruites i verdures, tubercles, llegums, carn, peix, ous, no? Fruits secs, són aliments que no duen etiqueta perquè són l'aliment en si, no? I doncs, que la gran major part de la nostra alimentació es basi en aquests aliments, no? I altres coses que ens poden anar bé, o el que jo veig que...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
4: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
3: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que ben insuficients són els de 2020 fins a 2034.
5: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda Parcer, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
2: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
2: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: There goes Mac the Knife.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però disculpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans. Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies. Com esteu?
0: Bé, avui, Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment a aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de pallarès? O potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és poder més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a la cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a mostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David. Quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic. Quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que en un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar el mà mànec, si és una navalla doncs, té un mecanisme, té una molla amb els replons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'ha anat perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, venús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més, t'he de dir, que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan tu fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu? Traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que a més el que ens ha permès avançar. Mm-hmm. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves o ajudaves o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? Me marxo a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps. Okay. Teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ja de jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre el que anava amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia, i sí, que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres, per exemple, érem molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no és això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no se podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara ja tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí, nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què, doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballem moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé i mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, més, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de ser el carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent que passa, que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també, volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid, no. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament. Tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé. Però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi hagi gent que vas a vendre, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Això, tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Yeah.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em dient que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho heu vist sentit? Bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No, jo et diré que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubakar el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa, també. Això és que dir.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubakar. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubakar de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubakar de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un rerefons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubakar de Tartuixi.
0: Abubakar és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així, hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on en manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, doncs, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakr el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant,

0: que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns-ho una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament al 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, els Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de gemecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la revisculada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell, doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és,
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument i pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs és músic, toca, el podem trobar doncs a les places, un projecte musical.

0: com a Gorra Musca, si ho busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la Festa del Vinovell.
1: La Festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms, i quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto, i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim, d'acordionistes. Abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro. També hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. I a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així, a grans trets, oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya. L'estornell vulgar, que es diu o comú, només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema en Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats, hi van 300.000 estornells a ajocar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Caldés, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cerca on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà, un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta a miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
2: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que és dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top 10 que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però... Jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A què has jugat, què t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa. I això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades, i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir? Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit, el divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els cultos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs tenim, també et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després, o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival. No? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club. Tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: És una cosa que es va, que es va muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, eh, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
9: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Valldoreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i també al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Valldoreix, que han compartit amb Cugat Mèdia el seu neguit quant a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest pas d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot en algunes de les cases de la zona. El personal de les biblioteques municipals de Sant Cugat tornarà a fer vaga aquest divendres. L'Assemblea de Tècniques i Tècnics Auxiliars de Biblioteca ha convocat una nova jornada de protesta davant, diuen, la manca d'avenços en el conflicte laboral que manté l'Ajuntament des de fa mesos. Els treballadors denuncien que el consistori no ha plantejat cap solució a les seves reivindicacions. El camí escolar de la Floresta començarà a fer-se realitat més de 3 anys després del calendari anunciat inicialment. L'Ajuntament iniciarà els propers dies les obres d'adequació de l'itinerari entre el pont del diari i l'escola La Floresta, un projecte aprovat definitivament el juliol del 2022 que havia de començar a executar-se durant el primer semestre del 2023. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha estat proposada com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La proposta s'ha fet aquest dimecres després de la reunió de l'executiva nacional del partit. La candidatura, encapçalada per Gabriel Rufián, encara haurà de superar el procés de ratificació interna de la formació. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a Sant Cugat, que podria estar relacionat amb dos incidents similars a Barcelona la nit de dissabte a diumenge. Segons ha confirmat la policia catalana Cugat Mèdia, a Sant Cugat els fets haurien passat a 1:45 de la matinada de diumenge 11 d'octubre i els autors haurien sostret un telèfon mòbil. I una avaria elèctrica ha deixat 32 clients al carrer d'Esteve Pila de Sant Cugat sense subministrament durant més de 24 hores. La incidència que ha afectat almenys 4 habitatges i els dos ascensors d'un edifici del número 70 es va produir aquest dimarts.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem, i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 15 d'octubre, i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, a causa d'un accident, hi ha dos carrers tallats a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit Tarragona. Hi ha també més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès, i a causa d'aquesta incidència també afecta de retruc el que seria l'enllaç amb la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, per entrar a Barcelona es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 i la C33, i a l'A2, a Cornellà de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, també va carregada en aquests moments, sobretot en sentit Barcelona, per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona també detectem circulació congestionada en els dos sentits de la marxa, i a la demarcació de Tarragona es troba tallada la N340 al Vendrell, en sentit Barcelona, arran de l'accident d'un camió. De moment és tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem de la lectura. De la lectura a la primària. Ho farem amb Mònica Nadal de la Fundació Equitat.org. Continuarem amb patrimoni i la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf castellarenc Ramon Llinares amb Llorenç Llanescà, que és historiador. Ens n'anirem fins a Castellar del Vallès. I acabarem parlant de l'inici de Filmets, el Badalona Film Festival, amb Marc Orts, director artístic del festival, i amb l'Agustí Rodríguez, que és conseller delegat de Badalona Comunicació. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Quina és l'actualitat? La informació més destacada de la jornada als diferents municipis del Connectats. Comencem per la Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte torna el Festival Sam-Sam a Terrassa, una iniciativa cultural que reunirà a la Sala Rasa 64 els directes d'en Paranoia, El Niño de la Hipoteca i Sandra Bautista. Són tres propostes artístiques completament diferents que s'han consolidat com a referents a l'escena actual. El Sam-Sam Festival va més enllà d'una programació musical i, impulsat per Acció Sam-Sam, activisme cultural per a la cooperació, la cultura connecta territoris. Enguany Terrassa quedarà unida al barri de Sam-Sam 3, a Dakar, Senegal, amb la destinació dels fons recaptats a iniciatives solidàries. En aquesta edició, els projectes educatius de Ferran Sanz a Dakar, a través de l'ONG Amics d'en Ferran i Open Arms, entitat que aquest any ha rebut el reconeixement Sam-Sam Internacional 2026 per la seva tasca humanitària. En aquesta edició s'incorpora també un nou projecte, la Casa de la Música i la Cultura de Sam-Sam, a càrrec del professor de música senegalès Eric Colli. L'endemà, el 17 d'octubre, el festival continuarà a les Borges Blanques amb una jornada que combinarà activitats culturals, propostes familiars, participació comunitària, gastronomia i també música.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La prestigiosa associació Water Europe ha reconegut el projecte Sabadell Aigua Circular, impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la companyia d'aigües Sabadell. Es tracta d'una iniciativa capaç de reutilitzar fins a un 20% de l'aigua que es consumeix en tot un any. De fet, Water Europe ha destacat justament la innovació i la capacitat de transformació del projecte, fet que ha enorgullit enormement el director general de la companyia, Lluís Jordan.
3: La nostra aposta per l'autosuficiència hídrica, per apostar per noves fonts d'aigua, com les aigües freàtiques que tenim en els pous i mines del Ripoll, o l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec, ha estat, en aquest cas, galardonada amb aquest prestigiós premi.
2: El de Water Europe no és l'únic reconeixement que ha rebut el projecte Sabadell Aigua Circular. Ara ja fa un any va ser distingit a escala europea, també per Water Reuse Europe i a principis d'any per l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
5: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
4: Des del Parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.
0: Gràcies, Martí. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, fins a la plaça Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida actual i que cada cop impacta més a gent jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
7: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
6: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app que també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Tarragona i la Canonja van acollir durant el cap de setmana passat els Special Olympics, en què diversos esportistes pertanyents a l'entitat castellarenques van participar en diferents disciplines amb el suport del TEP Castellà i la Federació Acell. Amb el jurament "vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", aquestes Olimpiades adaptades van ajuntar més de 1.600 esportistes que durant el cap de setmana han participat en els diferents esports i que formaven part dels 61 clubs participants arribats des d'11 comunitats autònomes i 7 països europeus, gràcies a la tasca de 380 entrenadors i més de 600 voluntaris. El gruix dels esportistes ho van fer en futbol, on l'equip del TEP Castellà va quedar quart. En pàdel també hi va haver representació amb la dupla formada per Glòria Colomer i Beatriu Cavaller, que van quallar una bona actuació, acabant en cinquè lloc, mentre que en petanca, David Pazos, Àlex Hernández i Sergio Álvarez van aconseguir la tercera posició. Pel que fa als tècnics, per part del TEP Castellà, van participar els locals Luz Gil, Pablo Vilches, Oriol Serra i Alba Mat, mentre que Daniel Cejudo va dirigir l'equip de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. L'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana, que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure el mateix Borés, i que es va endur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del Teatre Catalunya. De fet, es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Oriol Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
10: Bona tarda. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Vall d'Oreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Vall d'Oreix, que han compartit amb Cugat Media el seu neguit quant a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa 2 setmanes, alguns carrers propers a aquest espai d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot algunes de les cases de la zona. Una de les preocupacions del veïnat és la capacitat dels elements de drenatge per absorbir l'aigua quan plou amb intensitat. Eduard Casas, valldoreixent que viu a prop de la Riera, explica que a l'embornal del seu carrer s'hi forma una piscina quan es produeixen episodis de pluja intensa. Segons relata, ja s'havia advertit a l'EMD de la situació arran d'un episodi de pluja el novembre de l'any passat.
11: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys és capaç de llegir textos llargs i complexos. Una dada demolidora del darrer informe PISA publicat fa un mes i pocs dies. La Mireia Sanz, des de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta problemàtica amb la Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org.
1: Espanya recula en els tres àmbits analitzats, la ciència, la lectura i les matemàtiques, i se situa per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Són, de fet, els pitjors resultats de l'Estat en aquesta darrera dècada. D'aquestes dades en volem parlar amb la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem que el retrocés en Espanya, el de Catalunya, és difícil de calcular. Ja sabem amb aquestes dificultats que hi ha hagut en aquestes dades, però bàsicament hi ha una realitat molt plaent en el tema de la lectura, no? Molt evident que passa alguna cosa, no? Què ens diuen aquestes dades de l'informe PISA?
2: Doncs aquestes dades de l'informe PISA ens diuen per Espanya, però pel conjunt dels països. És a dir, és un fenomen que no només s'ha produït a Espanya, el que passa que a Espanya de manera molt més acusada. I és que tenim un problema en la comprensió lectora de l'alumnat de 15 anys. Sobretot en els textos que són més complexos, aquells que requereixen més reflexió, que necessiten més processos cognitius, no? I més esforç, més atenció, més lectura pausada. I aquí els nois i noies puntuen bastant malament. És com si no tinguessin la capacitat, per dir-ho així, de fer l'esforç cognitiu que requereix per poder-los entendre i fer bones respostes. Llavors donen respostes molt accelerades, poc meditades. I això és, en bona mesura, el que explica no només la davallada en lectura, sinó també la davallada en altres matèries, en part, perquè també hi ha un problema de comprensió dels enunciats i dels plantejaments de les qüestions. No?
1: Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres tenim una tertuliana, que és la Margarida Arboix, que és l'exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de segon de carrera, i moltes vegades ens explica que hi ha molts alumnes que suspenen perquè no entenen l'enunciat, en el seu cas fa farmacologia. És a dir, al final no és només en assignatures de lletres, no?, que ens pot passar a factura no ser capaç d'entendre el que estem llegint, no?
2: Efectivament, és que jo crec que tenim tots plegats una percepció de que aprendre a llegir i la comprensió lectora és una cosa que l'assoleixes en un moment concret, l'assoleixes o no l'assoleixes i després ja està, tires tota la vida amb això. I això no és veritat. De fet, tota la recerca ens diu que la comprensió lectora, o sigui, aprendre a llegir s'exercita, s'aprofundeix al llarg de tota la vida. I, per tant, quan més llegeixes, més capaç ets d'entendre les coses que llegeixes i els textos més complexos i més profunds. I quan parlem de llegir, no és només llegir literatura, que és el que nosaltres associem, no? El plaer de llegir, i que per suposat és extraordinari, no? I hauríem d'aspirar que tots els nens i nenes tinguessin ganes de llegir i la gaudissin. Però no és només això. Estem parlant de ser capaç de llegir tot tipus de text. És igual. És tan important llegir una bona novel·la com ser capaç d'entendre una factura, un contracte, un manual d'ús d'algun aparell o un manual de jardineria. És a dir, la comprensió lectora abasta molts àmbits de la vida i si no s'entrena, i tenim molta evidència de que en el nostre sistema educatiu s'entrena poc, doncs es va perdent. Uh-huh. I això és el que està passant i, a més, en un context on ens hem acostumat a un consum molt immediat d'inputs, no?, informatius i de coneixement molt curts, molt sintètics, molt superficials, etc. I això, doncs, ens debilita la capacitat cognitiva per entendre coses complexes.
1: Per tant, això com s'ha de corregir? És a dir, de quina manera podem fer front a aquesta realitat? Entenc que això és feina de formiga des de molt petits, no? Des de quan assoleixen la lectoescriptura entre primer i segon de primària, mentre es va evolucionant tot plegat educativament, no?
2: Efectivament. És a dir, primer hem de garantir que els nens i nenes surten de la primària amb les competències de comprensió lectora ben consolidades. I ja tenim dèficits en això. Ja veiem a l'acabar sisè de primària que hi ha molts nens i nenes que tenen un nivell competencial de comprensió lectora molt baix i molt just. Si això no ho has consolidat, com que és una matèria, per dir-ho així, instrumental, que és la que et permet seguir aprenent, no? A la primària aprens a llegir i després el que fas és aplicar la capacitat de lectura per seguir aprenent altres coses, no? Doncs ja veiem que hi ha molts nens i nenes que no ho assoleixen. Per tant, hem de garantir que de la primària no surt ningú sense unes bones competències lectores, en aquest sentit. I després, quan passem a la secundària, hem de seguir entrenant aquest múscul. I no només a les àrees de llengua, perquè, com dèiem abans, no va només de llegir literatura o poesia o teatre. Va de ser capaç d'entendre textos. I això vol dir que també en les matèries de ciències, de biologia, de geologia o d'història de l'art, és a dir, les matèries que siguin, també s'ha d'entrenar i segurament hem de dedicar més temps a aquesta lectura pausada. Hem de fer llegir més als nois i noies tot tipus de materials, no? I després, finalment, un problema, un dèficit que té el nostre país és que tenim una baixa cultura lectora. És a dir, en el nostre entorn hi ha molta gent que no llegeix. No està problematitzat el fet de que hi ha gent, molts adults que no llegeixen mai. Hi ha moltes cases on no hi ha llibres, etcètera. No? Llavors, promoure la lectura entre tots, garantir que a l'escola es llegeixi ja 50.000 excuses per llegir, tot tipus de materials i de nivells de profunditat diferent, i només d'aquesta manera els nois i noies li donaran valor i sortiran als 15 anys, doncs, sent capaços de comprendre allò que llegeixen, que al final és el món que els envolta.
1: Clar, i en aquest sentit, quines són les causes? És a dir, per què ens ha passat això? Per què ha anat perdent aquest pes la lectura? Perquè aquí assenyalem factor Covid, les pantalles, les xarxes socials, fins i tot els tuits d'aquests 144 caràcters, que ara ja no són així, però que ho eren, no? Els missatges de text curts. Què ha passat? Per què?
2: Doncs segurament són molts factors. Està clar que ens encantaria a tots trobar la raó per la qual passen les coses i totes són molt complexes, no? Tal i com tu assenyales, l'entorn comunicatiu, no? Força missatges molt curts, molt sintètics, parles dels 144 caràcters, que ens hem acostumat tots a dir, llavors idees molt, molt simples, molt resultones, però a vegades molt buides. És igual els TikToks, els Instagrams, però també els posts, els blogs, etc. Són continguts que són molt curts i tots ens hem acostumat a llegir aquest tipus de coses perquè si requereixen més esforç hi ha el temor de que la gent doncs, ja no se'l llegeixi. No? Aquest és un element, però també és veritat que vivim en un món que és molt accelerat, on estem bombardejats constantment de mil informacions i de mil inputs que fa que la nostra capacitat d'atenció, de lectura reposada també disminueixi perquè anem d'un lloc a l'altre. Vull dir que no és una cosa que només els hi passi amb els nens i nenes. Jo crec que si ens mirem als adults, la quantitat d'inputs que rebem i com saltem d'una cosa a l'altra i quina capacitat tenim realment de prestar atenció i d'esforçar-nos en entendre les coses, veurem que també ha disminuït enormement, no?
1: No, i fins i tot la capacitat que tenim de llegir textos llargs, no? Com això ens passa molt als que redactem per premsa, no? De dir, quan més curt facis el text, pràcticament saps que més gent enganxaràs, no?
2: Clar. Efectivament. I això és molt important perquè podem pensar és que els joves d'avui en dia no volen, no tenen problemes d'atenció, no volen fer l'esforç en entendre coses difícils, però que ens ha passat als adults. De fet, hi ha molts països on es veu que els adults comencen a llegir menys del que llegien ells mateixos fa 5 o 6 anys, no? Perquè requereix un esforç, perquè no tens temps, perquè et fatigues més, perquè és més fàcil doncs, que llegir-te un resum que llegir el text complet i fer aquest esforç cognitiu d'entendre profundament les coses, no? Entendre-les per tu mateix. No? I això, doncs, segurament, ara que ho tenim identificat com un problema, no hem de fer escarafalls. Per això serveixen aquestes proves. No? No és important en quin lloc en el rànquing, vull dir, no és per això que fem les proves, les fem per entendre una mica millor què passa, on estan els problemes. I ara hem identificat, no només a Espanya, sinó arreu del món, que aquí hi ha un problema. I segurament doncs, l'escola haurà de ser més intencional en la promoció de la lectura, no només a la primària, sinó a la secundària, no només a les llengües, no? A les matèries de llengua, sinó també segurament en altres matèries, destinar temps a la lectura en veu alta, en fi, dissenyar estratègies que garanteixin que els nens i nenes i els nois i noies surten de l'escola amb capacitat per entendre coses a vegades complexes que requereixen reflexió, no?
1: I què ens passa amb les matemàtiques? És una mica en la mateixa línia? És a dir, és aquesta dificultat de tenir un pensament més elaborat o de comprendre coses més complexes que fan que també a l'hora del pensament matemàtic també ens costi tenir-lo?
2: En matemàtiques ens passen coses una mica diferents, no? Els problemes són els mateixos, és a dir, molt alumnat amb competències molt baixes, molt elementals, i poc alumnat realment excel·lent, no? I l'alumnat que està al mig, doncs, bastant, deixeu-me dir així entre cometes, no? Bastant mediocre, diguem, els que estan en el mig, no? I això és un problema. El que sí que s'ha detectat és que, de nou, potser a la primària els nens i nenes no consoliden prou conceptes matemàtics bàsics, fundacionals, no? Que els que els habiliti i els capaciti per després, quan passen a la secundària, poder seguir acumulant coneixement, no?, i raonament matemàtic doncs, fins al final de l'escolaritat obligatòria. Si no tens ben consolidada la base, és difícil després seguir, a mesura que es van sofisticant les matemàtiques, doncs, poder seguir el pas. Però també veiem en els informes internacionals que les matemàtiques ens passa que els nens i nenes acostumen a dominar bé la mecànica de la resolució de les operacions, per dir-ho així, però, en canvi, són bastant fluixos en el raonament matemàtic, en entendre què fan, per què ho fan, i en aplicar aquest coneixement a problemes reals. És a dir, hem d'entrenar més la dimensió competencial de les matemàtiques. És a dir, això no fas aquestes operacions i aprens que això es fa d'aquesta manera, sinó que entens quin és el sentit. Per què? O sigui, això es veu en moltes d'aquestes proves internacionals perquè es formula un problema i quan es posen algunes dades en el problema, no? Que són irrellevants, que realment no són importants per la resolució del problema, els nois es perden. Perquè estan acostumats a que en un problema les dades que hi apareixen en la formulació del problema són dades que has de tenir en compte per resoldre'l. No? Mm-hmm. Quan apareix informació que no és rellevant, no saben distingir-ho perquè apliquen molt bé la mecànica però no estan entenent exactament. Llavors, a les matemàtiques ens passa això. I ja fa molts anys que les associacions de professionals de les matemàtiques diuen que les matemàtiques s'han d'assenyar diferent. La mecànica és important, però sobretot la comprensió del per què i sobretot el raonament matemàtic. És
1: clar,
2: el
1: però
2: que
1: en aquest
2: és
1: sentit, eines com l'Innovamat estan anant en aquesta línia o no? Perquè també hi ha molta polèmica al voltant de l'Innovamat.
2: Hi ha molta polèmica a nivell de l'Innovamat. A mi no em correspon avaluar-ho, però és veritat que l'Innovamat va precisament a atacar aquest problema. Diu, ja entrarem en la mecànica de les matemàtiques o de la resolució de problemes, però primer hem a intentar que entenguin quin és el raonament que hi ha al darrere, quina és la lògica que hi ha al darrere de les operacions matemàtiques, perquè d'aquesta manera desenvolupin el pensament matemàtic, més que no pas aprenguin a fer operacions. El que passa és que Innovamat, com que precisament és un mètode bastant diferent del que com vam aprendre'n, almenys
1: sí, sí.
2: Jo, seguríssim,
1: sí, sí.
2: No?
1: Jo també, sí, sí.
2: Doncs clar, genera molt desconcert en les famílies perquè de sobte també senten que no poden que no poden acompanyar els seus fills en les matemàtiques, que tothom creu que és una matèria molt important. I això genera molt desconcert perquè els nens i nenes fan coses i aborden les matemàtiques d'una manera bastant diferent a com nosaltres ho vam fer i ens sembla que llavors no en sabran. No? Jo, pel que sé, les avaluacions que s'han fet d'Innovamat apunten a que els nois i noies surten bastant més competents en l'adquisició d'aquest tipus de l'aplicació, no, de les matemàtiques, però no em correspon a mi.
1: Sí,
2: no?
1: sí, perdona, t'he fet ara aquí un salt, mortal d'un tema a l'altre.
2: Però precisament és veritat que Innovamat, com altres iniciatives, el que van és abordar aquest problema de dir hem de fer que els nens entenguin les matemàtiques perquè si les entenen i són capaços d'aplicar-les també les estimaran perquè veuran quin és el valor i la utilitat que té i com els serveix a la seva pròpia vida. I això és el que va, diguem-ne, atacar iniciatives com aquestes.
1: No? A Catalunya no ho podem analitzar perquè hem tingut aquest problema amb l'informe PISA, però les dades que tenim què ens diuen?
2: Les dades que tenim no les hem ni de mirar ni de tocar-les. I, de fet, així ho ha dit l'OCDE, per favor, ni se les mirin. I fins i tot l'agència d'avaluació ens diu no, o sigui, ni ens les mirarem. Per què? Perquè si en una mostra que està construïda per ser representativa un de cada quatre alumnes no respon, i és probable que la raó per la que no hagin respost és perquè no són, diguem-ne, els alumnes més o més bons o que tenen més facilitat, clar, està tan esbiaixada que ni les hem de mirar. Però això ens hem de treure del cap. És a dir, el que no sé què ens hauria dit PISA si haguéssim fet, si s'hagués fet. Segur que bones notícies no ens hauria donat, perquè ni el PISA anterior ni totes les proves intermitges que s'han fet, PILS, TIMS, que també et comparen internacionalment, no, el nivell competencial del teu alumnat, ens donaven bones notícies. I no hem fet res diferent, per tant, les notes no haurien sortit diferents. Llavors, jo crec que les dinàmiques de les coses que han passat a l'Estat són bastant aplicables per Catalunya, segurament amb algunes diferències, però diguem-ne, no necessitem PISA per prendre cap decisió. De fet, el sistema educatiu català està molt ben diagnosticat en els seus problemes des de fa molts anys.
1: I
2: el
1: la radiografia seria
2: no
1: similar,
2: dades,
1: no?
2: L'acció, saps?
1: Dic que la radiografia seria similar al que hem estat parlant, perquè de la lectura n'hem parlat molt, de les dificultats de comprensió lectora també, de la dificultat en la resolució de problemes també, per tant estaríem una mica en la mateixa línia, no?
2: Estaríem en la mateixa línia, absolutament. Potser amb alguns agreujants, perquè en alguns temes Catalunya tenia problemes importants, no?, que ja s'havien assenyalat. Tenim una complexitat social a les aules que dificulta bastant la tasca dels docents, no? I no s'han implementat polítiques prou decidides per abordar-ho, no?
1: Doncs, Mònica Nadal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Bé, doncs a l'Espai de Patrimoni d'avui ens volem aturar en una iniciativa com la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf de Castellà, Ramon Llinares, que va documentar la vida quotidiana dels castellarencs. Anem fins a Ràdio Castellà, on tenim a punt el Guillem Plans, amb la persona que segurament millor ens pot parlar d'aquesta iniciativa. Oi que sí, Guillem? Bona tarda.
1: Doncs sí, bona tarda, Carme. Sóc aquí amb el Llorenç Genescà, que fa que no amb el dit, i és perquè ell és molt humil, però també pot parlar d'això algú altre, no?
2: Em sembla. També em podria parlar més gent, de fet. Bona tarda, Carme, bona tarda,
0: bona
2: Guillem.
0: Bona tarda.
2: I bona tarda als oients. Em podria parlar, de fet, millor seria la gent que conforma l'arxiu, l'entitat, el

0: no? Bé, no m'enrotllo per aquí. Ramon Llinares era un castellarenc molt normal i corrent, com apuntaves, que va néixer el 1923 al nostre municipi, fill d'una família treballadora de castellà, amb familiars que van ser fusters i han sigut fusters a posteriori, prou coneguts també al nostre municipi. Un senyor que va treballar tota la seva vida laboral a Can Barba, a la fàbrica Tolrà, un senyor discret, amant de la lectura, amant de la seva família i de les seves petites coses, no? Com deia la cançó. La cosa extraordinària, no encara, però un element important va ser que als anys 60, que va ser un moment en què l'arribada a l'estat espanyol, especialment a Catalunya, de tot aquest nou volum d'electrodomèstics i de béns de consum que la gent podia ja començar a comprar després de la postguerra, de la lamentable i trista postguerra que es va viure aquí, va fer que el Ramon Llinares, com molts homes a Catalunya, es comprés una càmera de fotos. I en Ramon va començar a fer fotos, moltes fotos. Va fer moltíssimes fotos.
1: Com era la seva mirada i, per tant, les seves fotos?
0: Al Ramon li passava una cosa que també, com a molts homes i dones de la seva generació, va créixer amb el cinema com a entreteniment, com a manera de mirar el món moltes vegades. I ho dic perquè la seva generació pràcticament o anaven a ballar o anaven al cinema, no? I un cop a la setmana, doncs, anava al cinema a fer la sessió doble, i això li va crear, doncs, un gust estètic, un gust visual, una manera de mirar, i aquestes fotografies tenen molt de cinematogràfic. De fet, n'hi ha algunes que jo moltes vegades insisteixo, i ho dèiem aquest cap de setmana en els itineraris que vam fer per les Jornades del Patrimoni Europeu, tenen molt de Bergman, per exemple, o tenen molt de cinema realista italià de l'època. És a dir, hi ha molts referents. És un fotògraf humanista, és un fotògraf del quotidià, és un fotògraf d'allò petit, d'allò que veiem sempre, quotidianament, però que no ens hi fixem. I és un fotògraf que, en aquest marc dels fotògrafs humanistes, que és un corrent dins la fotografia, té un respecte infinit, sagrat pràcticament, per allò que està fotografiant. Un exemple d'això és que ja Ramon va fer una sèrie de fotografies amb un campament gitano que es va instal·lar a finals dels 60 aquí a Castellà, com era molt habitual jo quan era petit, i no fa tant de temps això, encara se'n podia veure algun de campament gitano instal·lat. El Ramon, quan feia aquestes fotografies, no les feia amb un tele i les robava. El Ramon anava al campament, demanava permís per fer les fotos i feia aquestes fotos. I una altra característica d'aquestes fotografies és que són unes fotografies que, d'alguna manera, tenen una capacitat d'aturar el temps d'alguna cosa que està passant. I aturen literalment el temps i creen una atmosfera molt, molt màgica.
1: El que em sembla a mi fascinant d'aquesta història és el mateix que aquella fotògrafa nord-americana.
0: Correcte.
1: La Vivian Maier. En el seu cas, la seva mirada era irònica i tenia tot un altre univers.
0: També ho és, en Ramon. A vegades s'assembla molt a la Vivian Maier.
1: Sí? Doncs el que m'hi fa pensar és que, per un fet atzarós de la vida, això ens ha arribat a les mans. I quantes Vivian Maiers deuen haver-hi, quants Ramons Llinares, i em sembla fabulós i extraordinari, no pels que no ens han arribat, sinó precisament perquè ells ens hagin pogut arribar. I per això et comentava el fet de la persona anònima, no un personatge públic, perquè n'hi ha molts, de qui també es destaca. També era fotògraf i aleshores es rescaten les seves fotos. No, sinó algú que per un fet atzarós de la vida ens arriba, doncs imagina't tu, gairebé 50, 60, 70 anys després.
0: La potencialitat de trobar grans creadors o obra amagada és, jo crec que és infinita, i gràcies a coses com la càmera fotogràfica s'ha multiplicat molt més. Ja no parlem del mòbil. Són gent que no tenien formació, però en tenien molta. És a dir, van acabar l'escola amb 14 anys i es van posar a treballar, però que es van seguir formant al llarg de la seva vida. Veure molt cinema és molt

0: formatiu, veure gran cinema, els grans directors, et dona això, fins i tot la manera de com il·luminar una escena. I això es veu en el Ramon. Llavors, aquest potencial, per això faig aquesta picada d'ulleta quan dius, quan diem anònim, en aquest sentit, la gent som anònims pel mainstream, no? pel corrent general. Clar. Però no som anònims, i segurament a les cases de tothom hi ha petits genis, petits o grans genis, que per casualitat, com en aquest cas, s'han descobert. Però el cas del Ramon encara és pitjor, perquè de fet el Ramon era una persona molt discreta, i quan va tenir un desencontre una vegada, doncs es va trobar que algú li havia agafat alguna de les seves fotografies sense demanar-li, la família el va aturar cremant els negatius de totes les fotografies al pati de casa.
1: Uau.
0: És a dir, encara reblem el clau més.
1: Estaria emprenyadíssim, si parlava de nosaltres.
0: El Ramon, i això ho explica molt bé la Montserrat, la seva filla, jo crec que si veiés tot això que s'està fent ara amb la seva obra, no hi estaria gens d'acord.
1: Doncs jo abans t'ho he dit de broma, que hem tingut problemes tècnics, i he dit, aquí hi ha una interferència del més enllà que algú no vol que parlem.
0: Segurament és ell. Segurament és ell, perquè ell i ho diu la Montserrat, no hi estaria gens d'acord. Trobaria absurd que les seves fotos estiguessin penjades al carrer, d'això se'n fes un itinerari i ara se'n plantegessin fer alguna cosa més, no? No ho entendria, perquè repeteix una persona extraordinàriament discreta, extraordinàriament. Però amb una qualitat en allò que feia, en aquest cas, en les fotografies que feia, que a mi, jo no sé on t'arribarà això, no en tinc ni idea, això el temps ho dirà, però el situa com un... Bé, com algú que en sabia i molt. Vull dir, a hores d'ara ja hi ha algun expert a nivell català que s'ho ha mirat i donen, doncs, un cert valor a aquest fons.
1: Sí, pot ser que tingui més recorregut.
0: Esperem que el tingui. Esperem que el tingui. Si més o menys l'Ajuntament, hi ha un conveni que s'està tancant ara mateix, i la voluntat és de fer més iniciatives que seguiran cap al 2027 i que d'alguna manera Castellà faci bandera, en aquest cas, no d'una persona, sinó de tenir un fons fotogràfic com aquest. I si això encara seria la bomba, si servís per destapar altres possibles fons i altres possibles artistes anònims, com dèiem abans, doncs benvingut serà.
2: Doncs escolteu una cosa, Llorenç, Guillem, ens hem quedat amb ganes perquè és apassionant el que esteu explicant. He pogut veure alguna de les fotografies que hi havia en aquell itinerari que es va fer per Castellà. I la veritat és que són realment extraordinàries. I és veritat, com comentaves abans, sembla que capta perfectament aquell moment. Em sap greu perquè ja no ens queda més temps i encara tenim altres continguts compartir amb la nostra audiència. En tot cas, qualsevol altre dia podem continuar parlant.
1: Per descomptat, i tant.
0: Us convido, això sí, a fer l'itinerari aquí a Castellà, tots els que vingueu, trobareu el mecanisme. Sí, serà durant molt de temps, es preveu que duri mesos.
2: Doncs és una bona recomanació.
0: Algun any, si és possible.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies a tu, Carme, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bé, doncs, tot just avui comença el Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, una 52a edició amb més de 200 produccions d'arreu del món. En parlem amb en Marc Corts, director artístic del festival, i l'Agustí Rodríguez, el conseller delegat de Badalona Comunicació. Els tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Aquí des de l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona tinc el Marc Corts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, just avui comença el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, la 52a edició ja. Imagino que arribar a aquesta xifra vol dir que Filmets està més viu que mai, no?
2: Doncs mira, per nosaltres és un autèntic orgull arribar a 52 edicions, no? Això ens ha convertit en un festival que jo crec que és referència no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també internacional, i a més s'ha convertit en referència no només pel món del cinema i dels curts, etc., sinó per l'àmbit també formatiu, de nou talent, de gent jove, formatiu, etc., no? I per tant, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'orgull arribar a aquests 52 edicions, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí,
2: Déu-n'hi-do el que passava fa 52
3: sí,
2: anys,
3: sí.
2: Eh?
3: Es diu molt ràpid i, bueno, ja és el meu segon any aquí dintre i realment es diu 52 ràpid, però al final hi ha milers i milers de pel·lícules, no?, presentades al festival, que jo crec que és el reclam més... on es veu l'èxit, no?, total d'això. Evidentment, després estarà tota la setmana i mitja, no?, de festival, on podrem gaudir pues, bueno, de la millor selecció que s'ha fet amb molta cura, amb molta energia, amb molta paciència i que realment creiem que el resultat es veurà segur al dia de la inauguració.
1: Quin és el secret perquè Filmets segueixi sent un referent?
3: A veure, jo crec que apostar per al talent, no? I inclús també donar llum pues una mica el que deia l'Agustí, no? Sobretot també a la gent que està a escoles, perquè hi ha hagut ara, últimament, en els últims anys hi ha hagut un boom molt bèstia de creació d'escoles, màsters, de gent professional, i tot això jo crec que per ells, i sobretot Filmets, que és el referent aquí a Espanya, pues ells puguin tindre aquesta visibilitat, és com una borsa de treball, una continuació a aquesta aposta que s'ha fet per la docència, no? I això és com que és el primer format, no?, que presenten molts directors, pues clar, això per nosaltres és un orgull poder estar en aquest pas.
2: Perquè et facis una idea amb això que comentava el Marc, no? Nosaltres tenim diferents sessions, per exemple, a les biblioteques de Badalona, que es podran veure en totes les biblioteques diferents sessions, però també tenim sessions a primària i a secundària. I en aquest sentit, prop de 5.000 alumnes, no?, veuen el Filmets o les produccions de Filmets, i molts d'ells participen en aquestes creacions, no? Per tant, a més de ser un motor des del punt de vista del món del cinema, també és un motor des del punt de vista d'inici o de motivació a molta gent jove que probablement es podrà dedicar en la seva vida professional també al món del cinema. El cinema no és només ser actor i director, com bé sap el Marc, no? Sí. Hi ha so, hi ha il·luminació, hi ha maquillatge, hi ha efectes especials, hi ha edició, hi ha moltes variables, no? I això jo crec que, no?, forma part d'aquesta filosofia, no?, de que la professió, de que el món del cinema, no?, tingui en el Filmets també una masia, eh? Una masia, si ho portem a l'àmbit futbolero.
1: Justament sobre les noves generacions em volia parlar més endavant amb prou temps, però abans, sobre l'edició d'enguany. Quantes propostes han arribat? Quantes se n'han seleccionat? Quantes sessions hi haurà durant aquesta setmana de festival?
2: Si mira, jo tinc alguns números per aquí que sí que em sembla interessant que la gent que ens escolta ho pugui saber. En aquests dies, és a dir, a partir del dia 16, que és quan hi ha la sessió inaugural, o sigui, menys de 48 hores, i fins al dia 24 s'exhibiran 230 pel·lícules. Perquè ens fem una idea, el festival de Sitges, per exemple, no?, que té un renom internacional indiscutible, se'n projecten 128. A Màlaga, que està de pujada en aquests últims anys, 82. A Sant Sebastián, que és el festival de referència, 59. O a Osca, no?, cap al tamany es podria comparar una mica a Badalona, 70. Per tant, fixeu-vos que en alguns casos fins i tot tripliquem aquestes xifres, no? Però no només això, sinó d'aquestes 230 pel·lícules, hi ha 212 que estan en competició internacional i que provenen de 51 països. Per tant, demostrem una mica la vocació també internacional, no?, i de llarg recorregut que té el Filmets, que no només es queda en el nostre àmbit de Badalona, en el nostre país, sinó que va més enllà, no?, fora de les fronteres. No?
1: És un festival que s'ha guanyat el seu lloc al mapa.
2: S'ha guanyat el seu lloc. Mira, hi ha 52 estrenes mundials, hi ha 64 estrenes internacionals, jo crec que són dades molt interessants, hi ha 110 estrenes espanyoles, hi ha 143 estrenes catalanes, per entendre'ns, i hi ha 77 òperes primes.
3: Estic al·lucinat perquè, clar, té tota la informació, està molt ben informat a l'Agustí, que així, això no, m'agrada molt perquè...
1: Controla bé.
3: Sí, perquè jo no controlo de números, aleshores jo sé que n'hi ha moltes, que n'ha hagut moltes, però tindre aquestes dades crec que són molt, molt rellevants, no? I fer aquesta comparativa amb altres festivals, doncs, és veure, no, on estem. Aleshores, tenim 26 sessions competitives, no?, que són una mica intentant seguir la línia de l'any passat, que són molt marcades, no?, i tots amb un apartat de contingut especial. El que sí que hem fet aquest any, hem reduït alguna sessió, no?, perquè els timings ens apuraven molt. Jo crec que hem fet una cosa que crec que és un bon exercici i crec que també haurem d'anar fent proves amb el temps, que és treure alguna sessió, perquè ja farem alguna cosa pel mig, alguna presentació, xerrades, que normalment s'allarguen. Això el que donem és molta comoditat i molta més participació, no? I al final la gent, quan entra a una sessió de marxar, de tornar a entrar, aleshores, doncs, bueno, jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant, perquè menys és més, en el sentit de tenim moltes coses a veure, però tenim molta qualitat, no?, que jo crec que és el...
2: En aquest sentit, m'agradaria recordar que el Filmets és totalment gratuït. Les entrades es poden adquirir al nostre web, perquè el Filmets té vocació pública, com no podia ser d'una altra manera, i té aquesta vocació sobretot per dues coses. Una, el recolzament de l'Ajuntament de Badalona, sense el qual aquest festival no es podria portar a terme, però també m'agradaria dir que és molt important la participació dels sponsors. Els sponsors, els patrocinadors, la gent que fa aportacions, és fonamental perquè el festival tiri endavant, perquè el festival guanyi alçada, perquè guanyi prestigi. I, per tant, aquest recolzament, jo voldria fer un reconeixement exprés a aquest recolzament. I també voldria fer un reconeixement aquest recolzament a altres mitjans que col·laboren amb nosaltres, com pot ser la xarxa, a la casa on estem ara, La Vanguardia, que també ens recolza, Televisió Espanyola, l'Agència Catalana de Notícies o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sense aquest recolzament, el festival tindria potes, diguem, que no, que no encaixaria.
3: Seria un altre festival.
1: És un resultat producte de tota la feina.
3: A mi també afegiria, no, que, evidentment, superimportant aquesta part, no, de finançament, és la part de jurat de selecció, el jurat internacional, no, l'equip de Badalona Comunicació que treballa intensament, pues, l'Estel, el Marc, o sea, tota la xarxa que han creat, i sobretot, pues, aquest valor, no? Perquè al final el jurat de selecció, pues, al final han fet una feina pues, molt potent, i que també gràcies a ells, no?, i aquest equip construït, pues, això tira tant endavant.
2: I els voluntaris, no? Correcte. Oblidem dels voluntaris, importantíssims.
3: Que hem dit que els hi portarem coca de Can Bertran.
2: Els hi portarem coca de Can Bertran i alguna sorpreseta més.
3: Sí?
1: Això encara no ho direm.
2: Ho reservem.
3: És publicitat.
1: Sobre l'edició d'enguany, quines propostes destacaríeu? Quines són les grans tendències i temàtiques del Filmets?
3: Mira, jo vull posar com a exemple l'any passat, que jo entrava totalment naïf, no?, desconeixedor una mica de quina era la fórmula, vaig tindre el suport màxim de tot l'equip. Aquest any he volgut marcar una mica ja una mica el meu criteri, no? Normalment el criteri a seguir ha estat una mica identificar també aquest jurat de selecció, que pogués veure el cinema de la mateixa manera que ho veig jo, que a mi al final m'agrada el cine d'entreteniment, el cine ben fet. Jo crec molt en el cine, evidentment, de qualitat i divertiment. Evidentment, els missatges han de ser, hi ha pel·lícules molt profundes que crec que són molt rellevants i estan molt ben fetes i han de ser, però que també que no ens emmarquem, no, en un entorn totalment sesgat, en el sentit de dir, ostres, no, anem a veure la profunditat de les vides de cadascú, i que sí, que és rellevant i s'ha d'aprendre a fer cine d'aquesta manera, però, i això es veurà en la sessió inaugural, es veurà aquest estil, no? Evidentment ens hem hagut de dedicar aquestes sessions temàtiques a les temàtiques que són, òbviament, però buscar una mica més d'entreteniment, que crec que és important.
2: Voldria dir, perquè la gent que desconegui Filmets doncs també tingui una idea clara, més enllà, diguem, de la part competitiva de la secció oficial, no?, de les pròpies pel·lícules, hi ha també una altra part que és molt interessant, a la que el Marc apuntava ara, que és a l'Off Filmets. Això què vol dir? Això són activitats paral·leles que es desenvolupen al llarg de els propers 10 dies, a partir d'avui mateix, d'aquesta mateixa nit, i són o sessions, diguem, Filmets Pro, o taules rodones per parlar i debatre determinats temes, o els Filmet Talks, per exemple, no?, que són converses al voltant de professionals, del jurat internacional. És a dir, hi ha tota una sèrie d'algunes masterclass, per exemple, aquest any que també hem organitzat al voltant de l'animació, no?, del món de l'animació. Sí. Per tant, hi ha altres activitats que també estan al nostre programa, que es pot consultar al nostre web, que van més enllà, diguem, de les pròpies pel·lícules.
1: Sí, sí. I una d'aquestes activitats que més abans comentàveu sobre les generacions més joves són els filmets a les biblioteques i els filmets en família, que són el clar exemple de voler apropar els curtmetratges als infants. Són propostes que triomfen? Quina és la resposta de la gent?
3: Espectacular, perquè jo crec que al final també això sí que ho porto jo dins a la sang, o crec que també ha de ser aquesta part de l'ideari de Filmets, de tindre, diguéssim, la cantera jove, no?, que vegi cinema, que es culturitzi, no?, però no només és aprendre un sesgo a vegades ideològic, sinó que no, és aprendre a un respecte al que estàs veient, a la feina que ha fet l'altre, a les històries que s'expliquen, històries d'amor, històries potser tràgiques, a nivell infantil tot, no?, però crec que és important que ells absorbeixin, i més avui en dia, amb els continguts tan ràpids que tenim dins de les plataformes o de les xarxes. Aleshores, jo crec que aquesta feina que fa Filmets, per mi, és un 50%, no us ho veig així, no? I poder treure totes les escoles de Badalona, doncs això és un orgull per a Badalona, sincerament, perquè és que està Badalona volcada en Filmets. Una altra cosa, que estaves parlant de la part d'Off Filmets, una mica que explicava l'Agustí, hem de destacar, no?, el que tenim al Filmets Lab, no?, que és aquest laboratori, sí, que estem creant també, justament amb això, pel nou talent. Aleshores, tenim 27 projectes, els quals ja me'ls he començat a mirar, i aleshores seleccionarem, estem preparant que vingui tots els que s'han presentat allà i que sortiran 5 a presentar el seu projecte, no? I això després tindrà un recolzament tant de producció com d'execució, com de desenvolupament, com de postproducció, i que això és un...
2: Això és com un... El Filmets Lab és com un laboratori, no?
3: Correcte.
2: Diguem, d'audiovisual i cinematogràfic, i sobretot va adreçat a talent jove, a buscar... Sí, sí. A buscar i a trobar talent jove.
3: Correcte.
1: Doncs amb aquesta mirada professional acabem l'entrevista. Recordem el Filmets d'aquí de Badalona, que estarà disponible durant aquesta setmana de festival, i les entrades gratuïtes per tothom qui ho vulgui.
2: Absolutament.
1: Les poden aconseguir a la web. Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.

Són aquesta nova proposta, nova perquè és una nova edició, però el Filmets el coneixem prou aquí al Connectats i, per tant, és una recomanació que fem des d'aquí molt vivament. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Us hi esperem a tots quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: 105FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Pel tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé mig milió d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveuen fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Des dels estudis de Roda de Barà Ràdio, pel programa Baixga i el Dia i les emissores de la xarxa de comunicació local, encetem de cine amb Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
4: Gràcies, de nou.
3: Com estem?
4: Doncs molt bé, amb ganes de parlar de cine com fem setmanalment.
3: Molt bé. Avui, Antonio, de què parlarem?
4: Doncs avui no parlarem nosaltres, bàsicament. Deixarem i escoltarem una persona que en sap molt més, potser, que nosaltres, de cinema.
3: Potser no, segur.
4: Segur.
3: Explica'ns amb qui parlarem.
4: Doncs això, després d'uns quants mesos d'espera, per fi tenim ja les sales de cinema Escape Room 2, d'Héctor Claramunt, una ficció basada en l'obra teatral del mateix títol i que dona continuïtat a Escape Room, la pel·lícula. I tenim a l'altre costat de la línia a l'Héctor Claramunt. Héctor Claramunt és un home que porta molts anys movent-se pel món de l'audiovisual i que coneix el cinema des de diferents punts de vista. L'hem vist com a actor, l'hem trobat darrere dels guions i en els últims anys també darrere de la càmera com a director. Una trajectòria que passa pel teatre, la televisió i el cinema, i acompanyat d'una altra persona especialment present en els seus darrers projectes, el Joel Joan. Junts han escrit i treballat en produccions com El Crac i Escape Room, i ara Claramunt torna a dirigir Escape Room 2, una nova aventura que també ha escrit amb el Joel Joan. Volem parlar amb l'Héctor de la pel·lícula, del rodatge, de com es construeix una història que ha de fer riure però que també ha de fer patir a l'espectador i també d'aquesta trajectòria seva tan diversa. Hola, Héctor, molt bon dia. Com estàs?
5: Molt bon dia. Molt content.
4: Gràcies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. És un plaer.
5: A vosaltres, igualment.
4: Doncs bé, abans d'entrar en matèria, si us sembla, i a tu també, Héctor, permet-nos que escoltem el tràiler del film.
5: I tant.
6: La porta està trebada.
7: Tornem a jugar? Merda.
8: Ah, mira, és aquí.
7: Les seves entrades, sisplau.
8: És que nosaltres estem convidats.
7: Uala, quina passada.
9: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
10: Vicky, separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
11: Hola, amore.
9: El Rai?
8: Una coincidència.
10: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
9: Escolteu, mira, el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
8: I això no és cap escape room.
10: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
8: Merda, aquesta no me l'esperava.
12: Benvinguts al túnel del Gran Houdini. Si voleu escapar d'aquí, haureu d'emprendre un llarg viatge i resoldre les proves que us he preparat.
9: 85 més 79 més 54 més X. És el nostre pes.
8: Vicky, el teu pes.
9: 55?
12: Enfronteu-vos al vostre destí.
9: Dispara, Jumanji!
13: Pensable!
12: Només teniu dues alternatives.
13: Vicky, no podem deixar-nos endur pel pànic, ara.
12: Jugar o morir.
8: Oh, quina mala llet, Houdini. Ets dolent.

0: Uau, és potent aquest tràiler, eh? Héctor, quan vau decidir fer una segona pel·lícula, què teníeu clar que s'havia de conservar de la primera i què volíeu fer de diferent?
1: Doncs nosaltres sempre partim, diguem, de la història dels personatges i pensàvem que això sí que havíem de conservar, diguem, les idees mare que ja estaven en la versió teatral, però quan pensem llavors en adaptar-ho al cinema, realment l'aposta és, i vale, ara que podem sortir del marc del teatre i podem travessar les parets i volar, doncs portem el joc a un altre nivell. Per tant, vam decidir passar-lo al màxim espectacular, amb la màxima espectacularitat possible. I llavors ens vam inventar la idea aquesta de que els personatges queden atrapats en un túnel del terror, i llavors això et permet, doncs, viatjar per diferents espais i realment fer escenes que en la versió de teatre eren absolutament impossibles de fer. Llavors és una aposta de portar la història realment a unes cotes d'imaginació i d'aventures que poques vegades penso que s'han fet en el nostre país.
2: Mm-hmm. Com comentaves, aquesta vegada els quatre protagonistes es retroben 5 anys després i acaben atrapats en un antic túnel del terror al parc d'atraccions de Montjuïc. D'on és aquesta nova situació i com es construeix una història que ha de mantenir l'espectador en tensió durant 88 minuts?
1: Mm-hmm. Bueno, al final nosaltres pensem que sempre que les històries han de sortir sempre d'uns personatges en una situació interessant. Per tant, sempre pensem, a veure, quins personatges, quin tipus de personatges podem agafar i col·locar-los en una situació on aquests personatges realment explotin. I a partir d'aquí és la suma d'aquestes dues branques, per una banda els personatges, per l'altra la situació, i si trobes una combinació d'això que generi llavors interès, pensem que és quan la cosa funciona. Llavors la idea de col·locar-los en un escape room, que és, diem, que és la idea base, això ja va ser una troballa ja des de la primera obra de teatre que funciona molt bé perquè hi ha un compte enrere, llavors el públic sap que, bueno, ui, això com no corrin, hi ha un contador sempre posa molt nerviós a la gent. Llavors, amb aquesta idea, diguem que tot es vesteix al voltant d'això, i si ho saps explotar bé i crear situacions emocionants i divertides, doncs la veritat és que la fórmula ja de per si ja funciona molt bé.
0: Molt bé. Escape Room combina comèdia, thriller, terror... Mm-hmm. Com es troba aquest equilibri entre fer riure l'espectador i al mateix temps fer-lo patir? Què et sembla? És més difícil provocar una rialla o bé un ensurt?
1: És molt més difícil una rialla.
0: Sí, oi?
1: Però jo penso que l'humor és el gènere més difícil que hi ha, però amb diferència. O sigui, és a la vida mateix, si ho pensem, espantar algú és relativament fàcil. T'amagues darrere una porta i li fas un susto. Això sempre funciona.
0: Sí, sí, clar.
1: O si vols fer plorar algú, li comences a explicar desgràcies i tragèdies i de seguida el tindràs. Ara, fer-lo riure... S'ha de tenir una certa gràcia per fer riure algú i has de tenir una ocurrència i jo penso que és molt difícil la comèdia. I, tristament, penso també que està molt poc valorada quan, en el fons, és una cosa que genera molt de plaer en l'espectador. O sigui, no hi ha res millor que veure la gent riure i passar-s'ho bé. Jo penso que això és... Jo m'ho prenc com un... És el que em dóna sentit a mi, fer feliç a la gent, i trobo que és difícil. Llavors, jo m'ho plantejo sempre... amb molta humilitat, és a dir, jo no dic hem de fer riure com sigui, sinó simplement intentar pensar situacions que a mi em semblen divertides, amb uns personatges divertits, i creuar els dits i esperar que els altres també els hi sembli. Però intento no obsessionar-me, perquè també és com quan passa la vida, saps que dius,
0: sí,
1: ara vull fer riure aquesta persona, normalment fracassa, si vols explicar un acudit i li dius a algú, espera, que tinc un acudit boníssim, aquella persona ja li costarà més riure. Jo penso que la comèdia sempre entra... una mica per sorpresa, sense que la gent s'ho esperi, de sobte dius una cosa graciosa que no s'espera i llavors riuen. Però si els prepares, penso que és pitjor.
2: Héctor, parlem del guió. Com treballeu a quatre mans? Hi ha un mètode, us repartiu personatges o situacions, o bé és una escriptura molt més orgànica?
1: És, jo diria, una escriptura molt orgànica i penso que, no sé, a vegades hem parlat el Joel i jo amb altres parelles i tàndems que escriuen guió i penso que tenim un estil molt particular, el Joel i jo, que bàsicament consisteix, el Joel i jo compartim un despatxet i quan estem en fase, diguem, d'escriure, el que fem normalment és passar-nos moltes hores xerrant, no escrivint, sinó simplement asseguts, parlant de temes que ens fan gràcia, intentant apuntar idees que pensem que poden ser interessants, i potser aquest procés dura 3, 4, 6 mesos en què no escrivim quasi ni una ratlla i simplement estem donant-li voltes a idees i intentant trobar les idees, els conflictes, els personatges més interessants. Un cop tenim això, diem, bueno, va, anem a escriure, i agafem un ordinador portàtil i qui comença? Vols començar tu? Començo jo i pum, i ho petem. Comencem a escriure una estona, al cap de quan un es cansa li passa l'ordinador a l'altre i diu, mira't el que he fet, i toca el que vulguis i canvia-ho, i ens anem passant l'ordinador l'un a l'altre, orgànicament, segons, segons veiem. I a partir d'aquí, clar, és un procés que és com un fronton directe, perquè tu escrius una cosa, li dones al teu company, l'altre s'ho llegeix, diu, ah, va, això està molt bé, això no, deixa'm que et canviï aquesta frase, que aquesta frase potser la puc millorar. I llavors, el procés, diguem, d'escriure, quan tenim les idees clares, normalment, en un parell de mesos, tenim el guió escrit, tant si és de teatre com si és de cinema, però requereix molta conversa prèvia.
0: Mm-hmm. Molt bé. Aquesta vegada teniu al davant un repartiment que ja coneix perfectament els personatges Joel Joan, Mònica Pérez, Paula Vives i Ivan Massaguer. Com canvia la direcció quan treballes amb uns actors que ja porten incorporats aquest univers?
1: Mm-hmm. Doncs la veritat és que, per sort, són boníssims actors tots, que entenen els personatges i el mitjà en el que estan, però perfectament. I tot i que, a veure, de tots ells, l'únic que no l'ha fet mai en teatre és l'Ivan. L'Ivan, diguem, que és l'únic actor que entra, diguem, només per fer la pel·lícula. Però igualment el procés és el mateix. És a dir, jo crec que els actors, en general, si són bons, entenen ràpidament el mitjà en el que estan. Llavors, en teatre saben que han de diguem, projectar i fer els gestos, diguem, més evidents perquè l'espectador el tenen lluny, i en canvi en cinema saben que el poden veure de molt a propet, amb la càmera molt enganxada a ells, i per tant, poques vegades els he de dir, ei, rebaixeu, perquè aquí estem en cinema. Molt poques vegades, o pràcticament mai, ells solets ja s'adapten i ja flueixen. Llavors, la meva feina és més un tema de posada en escena, de fer que els moviments, els actors i la càmera i tot sigui orgànic i expliqui bé la història, que no tant haver-li de recordar un actor, escolta, que estàs cridant massa o rebaixa-ho.
0: Yeah.
2: I el rodatge d'una pel·lícula com aquesta deu tenir, a més, una dificultat afegida. El temps, 4 setmanes justes, els espais, els mecanismes, els efectes, els temps molt precisos. Héctor, quin va ser el repte més complicat del rodatge?
1: Bueno, com dius, tot el rodatge, la veritat és que va ser complicadíssim perquè teníem molt poc temps, perquè estem en una pel·lícula que, tot i que ens agradaria que tenir més pressupost, teníem el que teníem, i això et limita el temps de rodatge i fa que les jornades de rodatge siguin molt, molt complicades. I alhora demanant el màxim nivell de tots. I he de dir que en aquest sentit, per sort, tinc un equip de gent al voltant que tothom va fer una feina excel·lent i màxima, i ningú es creurà mai que aquesta pel·lícula es va rodar en 4 setmanes, perquè realment és una fita, jo penso, increïble. Llavors, tot va ser complicat, però especialment l'escena, diguem, de la peixera, aquella encara ho era més per un element tècnic. Evidentment, tens un actor que s'està mullant constantment, que això fa que si una presa no funciona i has de repetir, li has de canviar el vestuari. El tema de treballar amb aigua és complicat, i hi ha un moment que l'actor queda totalment submergit, i això també a nivell de rodatge és complicat. Hi havia riscos, hi havia un personal allà per si... Bueno, era una escena, diguem, d'un cert risc, i bueno, va ser un dia complicat, però penso que al final va sortir tot prou bé, i que l'escena, la pel·lícula, funciona, penso, i es fa una escena molt divertida i alhora molt emocionant.
0: Sí, sí, efectivament. En una pel·lícula com aquesta, tan basada en el ritme, com treballeu posteriorment en el muntatge i el so perquè l'espectador tingui aquesta sensació de que el compte enrere no s'atura mai?
1: Mm-hmm. Molt bona pregunta, m'agrada molt aquesta pregunta. Doncs la veritat és que és el més important de la pel·lícula, perquè si la pel·lícula tu la pots rodar molt bé, però si després la pel·lícula no té ritme o no enganxa, malament anem. I en aquest sentit també tinc la sort de tenir un equip de postproducció, el muntador, el Felipe Bravo i les seves ajudants, bueno, van fer una feina excel·lent. I al final treballes durant mesos per intentar aconseguir això mateix, que la pel·lícula tingui ritme. En aquest sentit, la música també és fonamental, i que per mi hi ha una peça clau en aquesta pel·lícula, que és la banda sonora del Xavi Capellas, que és realment, a mi em sembla, una obra mestra. O sigui, em sembla una banda sonora increïble i també influeix molt en la percepció del ritme de la pel·lícula. Tu pots muntar una escena i pot estar ben muntada, però la música li acabarà de donar aquell punt de ritme que és molt subconscient i l'espectador pràcticament ni se n'adona, però li està afectant la lectura d'aquella escena que està fent. I en aquest sentit, doncs, tot aquest treball de postproducció en aquesta pel·lícula és clau. I el fet que hi hagi un compte enrere també ajuda, i curiosament la pel·lícula pràcticament és en temps real. Això sí. Ningú segurament se n'adonarà,
0: sí, sí.
1: Però des de que comença el compte enrere, que comença amb 60 minuts, fins que acaba al final el compte enrere, és una hora de comptador i és realment
0: real.
1: Una hora de pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: És una pel·lícula en temps real a partir del comptador. I això, bueno, penso que també és de les coses més importants i per mi el millor elogi que ens poden dir és, ostres, m'ha passat volant la pel·li. I a mi em sembla, pel que he anat rebent, que realment l'efecte en l'espectador és aquest. I, hòstia, això m'ha passat volant, m'ha passat una hora i mitja aquí que no m'han enterat. Això, a mi, ja puc estar tranquil.
2: Hi ha una picada d'ullet molt bonica al nostre festival, el FICCAT, de la mà del personatge del Rai, l'actor Ivan Massaguer.
1: Sí, sí,
2: com
1: sí,
2: pots
1: sí.
2: imaginar-te, a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió. Per què l'heu volgut incloure?
1: Bueno, perquè aquest festival per nosaltres és molt especial. És el festival amb el qual vam anar fa 4 anys i vam rebre ja el Premi del Públic, que és l'únic premi realment que ha rebut la primera pel·lícula, cosa que ja ho fa especial, que el FICCAT i el públic del FICCAT són els que ens han donat, diguem, aquest reconeixement, que per mi el Premi del Públic sempre és el més important, perquè nosaltres només entenem el públic és realment el nostre objectiu i la gent a la que volem servir i fer feliç, i per tant rebre el Premi del Públic és lo más. Llavors ens feia il·lusió, ja que hi ha en aquesta trama del personatge de l'Ivan, que és un director de cine vingut a menys, que hi ha aquest moment, aquesta picadeta d'ullet, que una mica som nosaltres, perquè diem, mira, al final nosaltres els únics que ens han reconegut són el festival FICCAT de Roda de Barà, i això és així, i és un paral·lelisme, és una picada d'ullet, diguem, metateatral, que ens feia gràcia, doncs, ja que ho vam tenir, diguem, a huevo, doncs ens va fer gràcia aprofitar aquest efecte mirall.
0: Molt bé, i nosaltres encara més. Moltes gràcies.
1: No, jo li vaig dir al Toni fa temps, dic, hem fet una cosa a la pel·li que crec que us farà gràcia.
0: Molta. Escolta, tu vens del món de la interpretació i del guió, i has anat incorporant de mica en mica la direcció. Què t'ha ensenyat el fet de ser actor per aplicar-ho després quan dirigeixes a altres companys actors?
1: Bueno, jo penso que, en general, estaria molt bé que tots els directors haguessin passat pel món de la interpretació, perquè penso que, i a vegades parlant amb actors, molts ho diuen, que a vegades els directors no saben entendre el que necessiten els actors. Llavors, el fet que jo durant bastants anys vaig dedicar-me també a fer d'actor, penso que el que em facilita és entendre com necessita un actor que el dirigeixin. I això hi ha molts directors que no ho saben fer i ho eviten perquè no saben comunicar-se i directament parlar amb els actors els hi fa por. Llavors, a mi em dona una tranquil·litat perquè crec que sé exactament els actors què necessiten, quin tipus de direcció necessita cadascun, i això, bueno, jo els hi recomanaria a tots els directors que fessin un parell de cursos on s'haguessin de posar ells davant de la càmera per entendre realment la psicologia dels actors.
2: Uh-huh. També has escrit per a televisió i cinema, uh-huh. i vas ser co-guionista de Cambra Oscura, del qual vas obtenir amb Pau Freixas el Premi al Millor Guió, no? Els Premis Barcelona de Cinema.
1: Sí.
2: Què pesa més avui en la teva manera de fer cinema? L'actor que va ser, el guionista o el director?
1: Jo crec que tot. Jo, de fet, la meva història és una mica curiosa perquè jo, el meu objectiu des de petit era ser director. O sigui, després, escriure també sempre m'ha agradat molt i actuar també. Però si m'haguessin dit quan tenia això, vaig decidir dedicar-me a això amb 12 anys, Jo volia dirigir. El que passa és que pel camí doncs vaig pensar, escolta, això també m'agrada, deixa'm provar això també, escriure sempre m'ha agradat, també m'ajuda. Jo penso que tot és pràcticament el mateix, és a dir, tots els actors, els guionistes i els directors, al final el que fem és el mateix, és voler explicar històries. Els actors ho fan, diguem, ficant-se davant de la càmera, però el seu desig és transmetre i comunicar. Els guionistes ho fem doncs, escrivint, i perquè també tenim ganes d'explicar aquella història, i el director ho fa des de darrere de la càmera, diguem, com el gran unificador de tot i fent de filtre per aquella història quina és la millor manera d'acabar-la transmetent. Però al final jo penso que el desig és exactament el mateix. Les ganes d'explicar històries. Llavors, jo en el meu cas penso que hi estic molt content al final perquè la vida et sorprèn. Jo també mai vaig pensar que escriuria comèdia. Són sorpreses que em dona la vida i he acabat escrivint molta comèdia. I de tot s'aprèn. I jo sempre soc un gran defensor d'aprofitar tots els coneixements, passar per rodatges, entendre com pensa tothom, entendre com pensa el director artístic, com pensa el director de fotografia, saber-ne de tot, saber de fotografia, saber una mica d'art, saber de música. Al final és una feina que has d'entendre i una miqueta de tot, i si has pogut fer un aprenentatge en tots els diferents camps que formen aquesta feina, doncs penso que et dona més eines a l'hora d'intentar, com a director, el que fas és intentar transmetre i agafar el millor, el talent i les aportacions de tothom que treballa amb tu. Llavors, bueno, per mi ha sigut realment una sort poder-me impregnar una mica dels diferents camps i bueno, espero que això m'ajudi a ser millor director.
0: Molt bé, Héctor, sí, queda molt clar el que estàs explicant. Com hem dit, i tu has explicat i has comentat ja, la teva trajectòria està molt vinculada al Joel Joan. Heu escrit junts, heu treballat al CRAC, heu creat Escape Room i ara arribeu en aquesta segona pel·lícula. Què té aquesta relació professional que fa que funcioni tan bé? Són tot flors i violes o discutiu molt?
1: La veritat és que són bastant flors i violes. Algun cop discutim, també, no us enganyaré, però el Joel i jo ja fa 15 anys que ens coneixem i hem escrit moltes obres de teatre. Hem escrit sencera dues temporades d'una sèrie mano a mano, les obres d'Escape Room. Jo penso que al final hi va haver-hi com una connexió des del primer moment que el Joel i jo ens vam trobar i vam començar a parlar. El que ens vam adonar és que enteníem la feina de la mateixa manera. És a dir, els dos som superexigents i els dos tenim claríssim que el que volem fer és, el que deia abans, fer coses pel públic. Ens és igual els premis, els festivals, tot això ens la suda, que diríem, i a nosaltres realment el que ens fa feliç és intentar que les històries en català també, perquè evidentment estem molt compromesos amb la llengua, en fer històries que el públic del nostre país els hi agradin, que parlin de les nostres històries, els nostres referents en la nostra llengua. Llavors això, quan vam veure que ens enteníem i que enteníem l'art d'explicar històries de la mateixa manera, ja vam dir de seguida, ostres, hem de començar a col·laborar tu i jo. I llavors a partir d'aquí ha nascut tot, i la veritat és que sempre ens hem entès molt bé. Algun cop, si no estem d'acord, doncs ens discutim, ens tirem els plats pel cap si cal, però al final, com que sempre volem arribar a la millor versió de la història, i sempre pensant què servirà millor al públic, acabem sempre arribant a un acord i contents de fer-ho, perquè d'això es tracta. És una sort trobar algú amb qui t'entens perquè et millora. És a dir, quan estàs sol i ningú et dona feedback, doncs sí, tu pots ser molt bo, però potser podria ser-ho més si algú encara t'ajudés i et fes de frontó, per dir-ho així. Llavors, això ha anat funcionant molt bé aquests últims 15 anys i, bueno, fins ara, fins a Escape Room 2, bueno, que jo i el Joel estem superorgullosos de la pel·lícula que hem acabat fent.
2: Després d'Escape Room 2, què t'agradaria fer que encara no hagis fet? Hi ha algun gènere, alguna història o algun projecte que tinguis especialment ganes d'abordar com a director?
1: Doncs mira, com deia, jo la comèdia és una cosa que no esperava que m'hi acabés dedicant. O sigui, a mi m'agrada molt, però és el que deia al principi, és un gènere que és molt difícil, és molt desagraït, perquè sempre s'infravalora, i això ja ho podem veure doncs, quan hi ha premis. O sigui, les comèdies mai són nominades a res, o sigui, sembla que no siguin premiables, perquè... Ai, mira, això és una comedieta, i llavors això, ja et dic, té una doble vessant, que és, per una banda, el que deia, a mi em fa molt feliç perquè veig el públic realment content, i, o sigui, veure la gent sortint dels cinemes o dels teatres amb un somriure i dient, oh, surto molt millor de com he entrat, a mi això m'omple molt, però després també hi ha una part que és molt dura, que és que tens menys prestigi, per dir-ho així, o se't valora menys, i no és a nivell personal, és també a nivell de la pel·lícula, o sigui, sap greu que una pel·lícula no es valori tant pel simple fet de ser una comèdia. Llavors, entre una cosa i l'altra, i que és molt dur i passes molts nervis, perquè, clar, una comèdia, tant si és en teatre com si és en cinema, hi ha una cosa que te l'estàs jugant i que no et pots amagar, que és, si no fa gràcia, tothom ho veu. És a dir, si la gent no riuen, és que ho has fet malament. Amb els altres gèneres, el drama o així, bueno, no cal que reaccionin. Poden estar molt seriosos, igual els està passant per dintre, i diguem que és més segur fer drama o fer altres gèneres. Llavors, jo ara no és que sigui per covardia, però també és que estic una mica cansat d'aquesta pressió i també m'agradaria pues, jugar altres gèneres. Penso que em vindria molt de gust fer una pel·lícula més purament de thriller o fins i tot de terror, perquè bueno, és un gènere que també m'agrada molt i que no he tingut oportunitat de fer-lo, diguem, 100%, perquè les pel·lícules d'escape room n'hi ha una miqueta, però sempre hi ha la comèdia que també ho tenyeix molt. Llavors, poder fer simplement una bona història, un bon thriller, amb uns bons personatges i no estar, diguem, no ser tan esclau del fer riure, ara mateix crec que em vindria bastant de gust.
0: Gràcies, Héctor, doncs, per aquest compromís amb la llengua, amb el país. Aquí ens trobarà sempre perquè estem en el mateix tren. Gràcies per tot el que avui ens has aportat. Esperem que tots i totes acudiu amb massa a les sales de cinema i, sobretot, feu cor a la veu. Que vagi molt bé aquesta estrena i que la pel·lícula es mantingui moltes setmanes a les cartelleres. I a tu, Héctor, et desitgem molts èxits personals en el futur, perquè de feina n'estem segurs que no te'n faltarà. Gaudeix el dia a dia i que siguis molt feliç.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Héctor. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Una abraçada.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret. Les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
1: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social. I, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures

0: s'hagin de fer aquestes renovacions. Si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic, ara mateix no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets, no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Estem parlant de que, estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
1: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs, la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
0: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia. I el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge. Però, de l'altra banda, tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem d'assenyalar això, no? Com durant anys i anys

0: hem seguit, hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra. No ha millorat res, si més no al contrari. Vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
1: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
0: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que, evidentment, ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines i i la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què, bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
1: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, als partits que s'hi presentin a oferir solucions, no?, i a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs, l'estatus polític, no?, perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
0: Sí, sí, exacte. Jo crec que bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i vam molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, no?, i ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda. I per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba, no?, aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
1: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre, i a més ho faran amb més motiu i amb més força, perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé, o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre, i potser falta, doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no?, dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar, i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
0: Exactament. Jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora. Però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit. I això, hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és, pues, el sindicalisme d'habitatge i això. està organitzada.
1: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
0: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
1: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
0: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com, després del que va passar amb la Mari Carmen, segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no?
1: Mm-hmm.
0: I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? Com o sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
1: Mm-hmm. Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una persona i que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
0: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el pues el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta de la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
1: Totalment,
0: perquè
1: sí.
0: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora, però és que jo crec que és el missatge que ha calat i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, uh-huh, i d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors, hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, mm-hmm, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança, mm-hmm, cap a aquest tipus d'idees.
1: De fet, hem parlat també una mica de, doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica, doncs, l'actualitat, i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no?, per dir que estic aquí. I a més, persones que, si tu pares a mirar, segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim, si arriba, i que viuen amb els seus pares. I bé, doncs, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no?, perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual, un cop hagués passat aquesta onada, ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
0: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, uh-huh, com la força, al final, de la classe treballadora. Jo crec que això seria, primer, el punt ideal, però estic per... Bueno, sí. I, per altra banda, crec que si aconseguim bueno, realment tenir molta, molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Uh-huh. Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, uh-huh, aprofitant l'empenta en la que estem. No sé si serà possible, però... jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, uh-huh, no algo de màxims. Lo de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
1: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut. I nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Avui us recomanem aquesta cançó, aquesta versió de Què volen aquesta gent del grup de Clivi. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar el Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Continguts en xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
2: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Ens semblava que un programa que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
8: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes, C58, s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
0: Anna Ruiz.
12: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
13: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
12: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
12: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
14: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
12: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
2: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
2: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
15: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
2: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
2: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
2: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
0: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
16: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
17: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
16: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
2: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
2: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
2: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
0: Carina Bellvé.
18: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
19: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
20: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
18: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertur, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
2: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, en llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
0: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
2: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
21: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
6: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
2: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
0: Esther Minguell.
22: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
23: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
22: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
0: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
2: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
0: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
2: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
0: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
2: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
0: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
24: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
25: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
24: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
0: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
2: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
0: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
2: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
0: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda.
2: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
7: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
3: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala del 75è Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
8: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
0: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
9: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
10: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
9: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
13: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic a Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys anys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
4: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, o sigui que bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes, és un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
13: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, a partir d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Bàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
0: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gómez, als esports, Montse Huguet, a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.
14: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
26: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
27: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
26: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
27: Perquè la teva salut és el nostre futur.
26: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
28: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
29: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
28: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Bang, rifes boges, Pica Pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondina Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
29: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia.
4: I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers del bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
2: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
8: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
9: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dicamem i Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de

0: fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58, que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, i ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2, entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, i és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
3: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
2: Anna Ruiz.
4: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
4: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
7: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
3: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
8: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
3: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat

0: el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
1: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami, i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
0: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
2: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
4: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca, amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
3: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
0: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estaria vigent durant 11 mesos.
2: Carina Bellbé.
6: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
7: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
8: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
0: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
2: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
0: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
9: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
10: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
9: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
0: El nen, d'uns 2 o 3 anys, ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp del futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
2: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Itona, al Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat del planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
12: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
13: No podem refiar-nos. Val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
12: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícoles conills.
0: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
2: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
0: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
2: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
14: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
15: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
14: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
2: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
16: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
17: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
16: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
18: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
2: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
19: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
20: Aquest any doncs, hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
19: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari i allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de show gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: We cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
2: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
1: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament al 112 i en cas que no respiri, iniciar les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh,

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, mireu. Avui tindrem 3 convidats. Bueno, 2 convidats i una convidada. 2 són que fan algo a Sant Cugat, però un a més hi viu, que és en Matthew Simon, el trompeta. I tenim un altre, que és el Marc Rossic, que dirigeix aquesta obra del retrat de Dorian Gray, que es farà al Teatre Auditori el dissabte i el diumenge. I la tercera és la Marta Uixant, que dirigeix un espectacle de poesia dins del Festival Nacional de Poesia de Catalunya a la sala Clavé de la Unió. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, el miracle dels preus dels concerts. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. El dissabte passat es va tancar de moment la carrera del grup Oques Grasses amb un concert final dels 4 programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup d'Osona, que va començar l'any 2010, feia un comiat després de 14 anys, on ha aconseguit convertir-se en un fenomen cultural, combinant èxits multitudinaris sense deixar fora la proximitat amb el públic, convertits en seguidors, que ha fet del seu repertori un element emocional de la seva vida personal. Quan la banda va anunciar el que havia de ser el seu concert de comiat, les 55.000 entrades es van exaurir en només 21 minuts. El preu oficial estava entre els 35 i els 50 euros, però la velocitat de la venda va fer el miracle. Germans, el miracle. I va començar a alimentar aquest ésser maquiavèlic que porta per nom mercat secundari, que és obvi, germans, que de secundari no en té res, perquè en pocs dies van començar a sortir a la venda entrades que arribaven dels 200 als 300 euros. Això és conegut per tothom. No és un miracle, però està clar que si això porta, com va passar a pensar, per part d'Oques Grasses, d'ells i dels seus mànagers, vés a saber, a multiplicar per 4 el seu primer desig, i així es van posar a la venda 3 estadis més. O sigui, benvolguts, van arribar a vendre 220.000 entrades, una fita encara mai superada per cap cantant o grup en català. I aquella cosa tan humana de dir-se "hi haig d'anar", era comprar les entrades ja. Passa, perquè comencen a sortir a la xarxa frases que queden poques entrades, últimes localitats, sold out, en un grup en català, eh? No us ho perdeu, en un grup en català. Última oportunitat. I qui es queda sense entrada encara que li fotin 4 vegades més que el preu oficial de venda? Ai, senyor. Un dels grans canvis de consum actual és que ja comprem a vegades, i alguns o algunes, coses que per por a quedar-se sense elles, quan potser si penséssim més no ho faríem. Seguint el joc d'aquests mercaders, en aquest cas de la música, que com va fer i dir Jesús, Déu sigui lloat, va fotre fora de l'església a cops de xurriac per envair un espai que no li corresponia. Passar de 50 a 500 euros, a vegades encara més, com darrerament s'ha convertit en una cosa habitual que tothom sap, els primers, aquells que haurien de fer alguna cosa per prohibir-ho, controlar-ho i castigar-ho, només demostra que, com passa amb tot, el que compta són els diners. És el poder dels diners. I la música, en aquest cas, no importa res. Siguin els Oques Grasses, o Rosalia, o la mare que els va parir. El negoci és el negoci, i que si no t'agrada, ja t'ho faràs. Això sí, els Oques Grasses canten al final del concert de comiat aquella cançó tan maca que diu "Sort de tu", i des de l'espai central, "Gràcies per tot l'amor que ens heu regalat". Home, regalat, regalat, el que es diu regalat no, eh? Però, és clar, ells no en tenen la culpa.
o deixem-ho aquí. I com cada setmana, germans estimats, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: la cendra.
1: El proper divendres i dissabte al Teatre Auditori Emma Viladasau es presenta una versió en teatre dramatitzada de la novel·la d'Oscar Wilde, El retrat de Dorian Gray. I el dramaturg i l'adaptador d'aquesta novel·la el tenim amb nosaltres, molt content que estiguis aquí, Marc, Marc Rosich. Com va sorgir el fet d'adaptar al teatre la novel·la d'Oscar Wilde?
2: Bueno, jo és una cosa que al llarg de la meva carrera he fet molt d'adaptar novel·les, des de Pedra de Tartera per al Nacional, Tirant-lo blanc amb en Calixto Vieto, és com... Llavors, per mi és com una... És a dir, és una altra més, diguem, no? El que sí és que estàvem buscant amb Àngels Bunyolons un espectacle per fer, ja buscava un espectacle per fer, volia fer un monòleg, no? I buscàvem algun text així noble per fer-lo. Després vam treballar junts amb la Lídia Capassa. Llavors, doncs, ens va quedar un bon gust de boca i ella volia seguir la relació. I de cop i volta un dia em va trucar i em va dir: hem de fer alguna cosa tipus El retrat de Dorian Gray. I dona la casualitat que jo justament tenia unes entrades comprades per anar a Londres a veure justament el monòleg que es va fer ara fa 2 anys, 3, fet per l'actriu de Succession, com a monòleg per actriu, diguem. Jo tenia entrades comprades i tenia el llibre damunt la tauleta de nit. I li vaig dir: mira quines casualitats. Jo crec molt en les casualitats i en les coses de l'atzar, i vaig dir: és que això és un senyal, diguem. Allà l'espectacle de Londres no té res a veure amb el que fem nosaltres, perquè el nostre és musical, acabat sent... al llarg del temps va començar que anàvem a fer simplement un monòleg de text per l'Àngels, però per qüestions, per vicissituds diverses, va acabar convertint-se en musical amb la incorporació del Jordi Cornudella com a compositor. Diguem, llavors, a la dificultat de l'adaptació d'una novel·la que per al teatre, hi ha l'altra dificultat, que és l'adaptació d'una novel·la per convertir-la en un espectacle amb música. Diguem, a nosaltres no ens agrada parlar de musical, ens agrada més parlar de que és una peça de cambra on hi ha text i música conviuen, diguem, no? Però no ens agrada parlar de la peça com un musical a l'ussa, diguem.
1: Aquesta adaptació que tu has fet, que com has dit molt bé, doncs n'has fet d'altres, jo recordo Pedra de Tartera, precisament aquí al Teatre Auditori.
2: Sí, clar.
1: Encara que recordo un espectacle molt diferent amb això, que era de Manolo Escobar.
2: Home, i tant, és que un té un passat, eh?
1: No, però...
2: Un passat fort.
1: Jo vaig quedar absolutament sorprès del que havies arribat a fer, eh?
2: Bueno, si Javier Albertí et truca i et diu que si vols fer un espectacle per Manolo Escobar, doncs li dius que sí. I jo sóc molt... tots els espectacles on hi ha música o una dramatúrgia musical pel mig o un joc amb el món de la cançó o amb el de l'òpera o amb el... Jo sempre... I amb el món de la música popular, sobretot, a mi sempre m'hi trobaràs. I això va ser... L'experiència de treballar amb el Manolo Escobar va ser forta, perquè, a més, vaig acabar fent d'actor en aquell muntatge. Jo era el mestre de cerimònies.
1: Ets un actor accidental.
2: Ai, justament. Justament, perquè jo mai ho busco, però m'hi porten.
1: Hi ha una altra cosa també, una altra obra, que també em va agradar moltíssim, que jo penso que vas aconseguir, que és La mort de dama.
2: Sí, també. Bueno, una altra adaptació de novel·la, sí.
1: O sigui que tens especialitat en aquest
2: bueno,
1: sentit.
2: Bueno, i la setmana que ve començo la meva classe anual, el meu seminari anual a l'Institut del Teatre com a professor, que és d'adaptació de novel·la al teatre. És a dir, que ho tinc molt teoritzat, ho tinc molt parlat i tinc unes quantes... és a dir, moltes novel·les adaptades. Sí.
1: El retrat de Dorian Gray, el tema d'una persona, un Dorian Gray, que el que no vol és envellir. I aleshores hi ha un pintor que li fa un retrat i el que envelleix és el retrat, i en canvi ell no. Què els diries a algú que digués... aquest tema, vols dir? Què els diries?
2: Home, aquest tema, avui que estem a l'època, a l'era del selfie, a l'era del culte a la imatge, a una època molt narcisista, en el fons, doncs és un tema que li va com manella al dit. És a dir... sí, és a dir, tots tenim por a envellir, tots tenim por que ens passi per davant la vida, aquesta vida que corre tant de pressa, i estem en una societat on l'edadisme, no?, està molt marcat, on, és a dir, que el rebuig a la persona que es fa gran, no?, està... a l'ordre del dia, diguem, no? I el culte a la joventut, a la bellesa, al cos perfecte, es veu a totes les xarxes, diguem. Llavors, és un tema que s'entén perfectament avui dia.
1: Però per poder aconseguir necessita fer un pacte.
2: Sí, bueno, això és una obra amb pacte fàustic, ho diríem, no? És a dir, ja on hi existeix el Mefistòfeles, que seria, en aquest cas, Lord Henry, no? Que és el personatge mefistofèlic, no? que acompanya en Dorian Gray en aquesta baixada als inferns, diguem.
1: En aquest cas, l'Àngel Gunyalons el que fa són tots els personatges.
2: Sí, el que fem és que ella, en el fons, comença l'espectacle i és Oscar Wilde. I com a Oscar Wilde, no? Que ens fa una defensa de la seva novel·la a partir d'un pròleg que que Oscar Wilde va fer quan publica la segona edició i es va obligat a fer retalls per censura i ha sentit moltes crítiques que la titllen de decadent, d'escandalós, etc. Diguem que agafem aquest pròleg, no? I l'Àngel es presenta davant de nosaltres com Oscar Wilde, que defensa la novel·la i ens l'explica. Des del moment en què Oscar Wilde ens explica la novel·la, com quan expliquem un conte, un pot ser tots els personatges del conte que un explica, no? I així és com funciona el mecanisme que engeguem, que és que ella, l'Àngels, que fa d'Oscar Wilde, que ens explica, no?, la seva novel·la i davant dels nostres ulls es transforma en tots els personatges de l'obra. Sí que té molta companyia, és un monòleg, i jo li dic que és un fals monòleg, perquè té tres nois que funcionen com a cor, no?, i que en algun moment de la trama sí que llavors es desdoblen alguns personatges, però sobretot és ella que porta el pes de totes les veus protagonistes de la història. I llavors també hi ha el quintet de corda, no?, que llavors són 9 persones en escena. No, és un fals monòleg, diguem-ne.
1: Molt bé.
2: Totes tenen discurs. El discurs musical també és molt important en aquest cas.
1: Bé, Marc, doncs moltes gràcies per la teva atenció.
2: No, un plaer.
1: I ara doncs començaràs a fer una xerrada d'aquest tema.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Marc.
2: A tu.
1: Fins una altra.

0: Estem escoltant aquest Sweet Emma i el protagonista central d'aquesta gravació no sabia que era ell. Matthew Simon, bon dia.
1: Bon dia, Eduard, què tal estàs?
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Feia molt temps ara, eh?
1: Ei, una mica, sí.
0: Feia molt temps, sí. Està la veritat.
1: Sí.
0: I jo vaig trobar això, vaig trobar que és al Google i vaig buscar... I hi havia aquest imatge, em va semblar que era interessant, perquè responia molt una mica a la idea de la teva manera de tocar. Però ara estàs aquí per una altra cosa.
1: A veure,
0: estàs aquí per una altra cosa perquè acabes de tornar de Califòrnia.
1: Sí, just aquesta setmana, que encara estic amb un jet lag notable.
0: Que, a més, és on vas néixer, a Califòrnia, a Long Beach.
1: Jo sóc de Long Beach, Califòrnia, que, per cert, s'està siguent inundat per les tormentes i això, i estem perdent un munt de cases que estan davant la platja i això per la dana que hi ha allà.
0: I si n'hi ha dana, hi ha incendis.
1: No, per lo menos no hi ha incendis ara mateix.
0: En aquest moment no, però si no, incendis.
1: Sí, tenim nosaltres o incendis... O aigua o terremotos.
0: No, no em diràs que vas deixar a Califòrnia i vas venir a Barcelona per això.
1: No.
0: Com va ser?
1: Jo vaig venir aquí amb un... Curiosament, amb un programa d'intercanvi d'universitat. I jo sempre havia sigut músic, però no ho sabia en aquella època. I vaig venir aquí, vaig fer un any de filologia i... Vaig començar a treballar com a trompetista i Barcelona i Catalunya a mi m'ha agafat amb els seus braços i m'ha portat tots aquests anys amb carinyo i ho reconeixo i he tingut una carrera molt maca i amb molta sort i molt bona.
0: Quants anys tenies quan vas arribar?
1: 20.
0: 20 anys. Mm. I al cap de pocs anys... Va ser un dels primers components de l'orquestra del Teatre Lliure.
1: Sí, jo sóc membre fundador de l'orquestra del Teatre Lliure.
0: Amb en Josep Pons.
1: Sí, tothom estava molt content que em quedés aquí, menys ma mare. Que encara està esperant que torni.
0: I em deia, fill meu, què fas amb aquest país?
1: Bueno, què fas tan lluny?
0: Bueno, de totes maneres, aquesta tornada, encara que sigui temporal, a Califòrnia, doncs ha servit per una altra cosa interessant. Acabes d'editar un nou disc.
1: Sí, vaig fer un disc nou amb el pretext de fer música suau, bona qualitat, però que no... Tinc molts amics que diuen que el jazz a mi no m'agrada. Pues aquest disco sí.
0: Com es titula?
1: Es titula Matthew Simon Quartet Project 442.
0: A veure, 442, què vol dir això?
1: Bona pregunta. Vam començar a gravar. La formació és guitarra, contrabaix, bateria i jo. I... Normalment les afinacions que s'utilitzen amb orquestres simfòniques i els teclats que compres i tot això, el la, des de fa potser 100 anys més o menys, és a 440 hercios, que és una afinació,
0: sí.
1: Que és vibracions per segon. Però es va quedar una mica baix, això.
0: Ho vas notar quan estava...
1: I vam començar a gravar i vaig dir, ostres, això a mi em sona tot molt trist. A què heu afinat? I el guitarra i la contrabaixista em diu, posa 440. I diu, no, hem de pujar a 442, si us plau, per mi, perquè si no la trompeta no em brilla com jo vull.
0: Perquè el contrabaix no hi havia cap problema.
1: Guitarra tampoc.
0: I bateria tampoc.
1: Tampoc. I per mi és millor. I entonces ho vam pujar ahir el guitarrista, Pablo Riviere, es diu, que diu, vale, pues entonces ja tenim nom del disco. Project 442.
0: Ah, doncs ja, una cosa que estic a mi en
1: volta. I jo li vaig dir, pues, em sembla perfecte.
0: Quina selecció has fet de peces? Quines són?
1: Això és música brasileña,
0: sí.
1: Perquè sobretot el guitarrista és especialista en música brasileña. I tenim peces, pues, de Jobim, d'un altre que es diu Pantoja, d'Oliveira, i gènere així. Són temes entre músics mig coneguts, però entre el públic general no tant. I és música que sembla molt senzilla, però et puc prometre que no ho és gens. Harmònicament és molt complexa. Bueno, però
0: la posarem, un altre moment la posarem.
1: Vale, perfecte.
0: Aquí jo tinc, a més, al costat un altre, que és Matthew Simon Quartet, i és Continental Blues, que és l'anterior que havies fet.
1: Sí.
0: Aquest potser està més vinculat als clàssiques músiques de jazz.
1: Sí. Sí, aquest el que pretén...
0: Però dintre, perdona, però dintre del jazz, quin adjectiu més li posaries?
1: Va intentar ser una història del jazz a través de trompetistes que jo hi he admirat. I entonces hi ha cada peça que faig en aquest disco està dedicat a un trompetista en concret.
0: I passes, per exemple, amb bebop, no?
1: Bebop...
0: No,
1: sí, hi ha un tema de Miles Davis.
0: Ah, Miles Davis.
1: Sí, que es diu Move, que aquest és més bebop.
0: Chet Baker?
1: Hi ha un que està dedicat a Chet Baker, sí. Però Chet Baker, bebop, de fet...
0: No.
1: Ho havia estat. Ho
0: havia estat, sí.
1: Sí, però no...
0: Amb Miles Davis van començar pràcticament junts.
1: Sí, sí. I altres trompetistes que a mi trobo que m'han influenciat a la meva carrera com a trompetista. La gent que escoltava, bueno, de petit i de gran i de tot, perquè nosaltres només fem que escoltar música, copiar-la, tocar-la, disfrutar-la, intentar expressar-la...
0: Però és normal, no, Matiu? El fet de que l'evolució de qualsevol músic, sigui compositor o no, sempre és realment absorbint allò que li ha escoltat i que li ha agradat.
1: Bueno, i això és el que causa l'evolució de la música, perquè escoltes un disco nou i dius, ostres, quina frase més maca, i te l'aprens, i la uses, i així successivament. És la història del jazz, així. Sortir un disco l'any 40, sé d'una història, no me'n recordaré exactament, però no sé si Kenny Burrell, un d'aquests, va tocar una frase sobre un 251, i a la setmana següent ja ho estaven gravant, pues, Fats Navarro, i vull dir que tothom ja... Clar, és qüestió de copiar, i lo important, òbviament, és copiar dels bons, no dels dolents.
0: Dient això, m'ha vingut al cap el fet de l'evolució, aquesta evolució que hi ha hagut, que sempre queden uns noms determinats, però clar, hi ha un munt de gent que potser no es coneix, però en canvi està contínuament tocant i està seguint unes línies que es van demarcant. Clar. Es van demarcant inclús sense saber-ho que es marcarien. O sigui, s'ha produït d'una forma...
1: Bueno, a veure, jo quan estic tocant en directe, un concert, si no estic segur per on tirar, pues penso en un trompetista que m'agradaria sentir estar tocant el que jo estic tocant. I vaig i li copio dins el meu cap. I això és el que em dona la inspiració per haver conegut la seva música.
0: Bueno, aquest diumenge, a la nit, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori Movir la Sau, doncs dins del jazz en viu, d'aquests concerts en viu, actuareu el Matthew Simon Quartet.
1: Exacte, sí. Em fa molta il·lusió tocar aquí a casa, diria.
0: Perquè és casa teva des dels 20 anys.
1: Bueno, no, quasi 30. L'any que ve seran 30.
0: 30?
1: Sí, el 97 és quan vam venir aquí. I em fa molta il·lusió tocar davant, no diré el meu públic, però davant gent amb qui convisc, que els coneixeré, que és gent que veig al carrer o al mercat, i això sempre...
0: Quina selecció has fet?
1: A veure, és una barreja entre el primer disc i el segon disc, i alguns altres nous temes que hem inclòs dins el repertori que estem fent ara. Un tema de Dizzy Gillespie, tenim aquest, el suite tema de Nat Adderley, que no els tinc gravats aquests, però són temes que estem tocant últimament i que són normalment molt gustosos de sentir. I tinc temes que accentuen la importància de cada participant del grup. Tinc un que és especial pel pianista, un altre especial pel baixista. El pianista és Xavi Algans, el baixista és Jordi Gaspar. Tinc un parell altre que són donant vista al bateria, Oriol González. Farem Caravan, farem Tintindeo de Dizzy Gillespie,
0: fas Duke Ellington,
1: sí, farem un de Duke Ellington, farem algun estàndard normal i corrent, i farem el meu tema Continental Blues i un parell de balades. Farem un tema del segon disco aquest, un tema que es diu Arbor Way, que hi ha una gravació molt maca de Chet Beckett d'aquest tema. I és d'un autor que es diu Pantoja. I després farem un altre que no el tinc gravat tampoc, però es diu Ara em vindrà. És un ritme brasileño. Tot, estic començant a incloure temes brasileños i del segon disc dins del repertori, però és a poc.
0: Sí. Bueno, jo penso que aquesta capacitat...
1: Partido alto.
0: Sí, però tu dius copiar. Sí. Jo penso que no, eh? Jo penso que forma part de l'evolució normal de qualsevol tipus de música, inclús la que es diu encara clàssica. És el mateix, o sigui... És a partir d'una música determinada, hi ha algú que li agrada i a partir d'aquí comença a muntar sobre aquesta base.
1: Sí, tu has de fer teu.
0: O la transforma, exacte.
1: Sí, tu has de fer teu.
0: Però el camí és la transforma, el camí.
1: Sí, una mica, però és que, a veure, només el fet de que si jo toco un tema i després ve un altre trompetista amb el mateix trio i toca el mateix tema, serà completament una altra cosa, per l'articulació, per la sonoritat de l'instrument, per la forma d'improvisar, per la forma d'entendre els acords. Per mi, una de les coses meravelloses d'aquesta música és quan sents una actuació en directe de jazz, l'has sentit i no tornarà a existir mai més. Mai més. Perquè demà tornaré a tocar el mateix concert i serà completament diferent.
0: Sí.
1: I això per mi és una... Clar, l'arte en directo té això.
0: Sí, sí. És que és... Jo t'he vist de totes maneres, allà també amb una gran orquestra sinfònica, eh?
1: Sí.
0: I, evidentment, doncs, tocant allà, perfectament integrat, que ens veieu que és sinfònica Sant Cugat, que va estar durant uns anys també,
1: sí,
0: també participant-hi. I llavors sempre penso el mateix, penso que a mi personalment, se'm fa difícil entendre la capacitat que mostres tu i altres músics per poder adaptar-se justament a allò.
1: Ja, yeah. Bueno, és qüestió de diverses coses. Primer, la tècnica per poder canviar sonoritat, forma d'articular les notes, picar les notes, vibrats, etcètera, etcètera, i coneixement d'haver escoltat molta música de l'ambient en el qual estàs. I clar, jo estic tocant Beethoven des que tenia 9 anys.
0: Però, a més, si jo miro la llista que, de coses en què has participat, és al·lucinant. No, Matiu, és que és així, és al·lucinant. Perquè aquí, a part de... Has fet amb Tito Puente, amb el Tito Montoliu.
1: Sí.
0: amb el Michel Camilo.
1: Sí.
0: Amb el Phil Woods.
1: Sí.
0: Però, a més...
1: Aquest em fa molt...
0: Amb la Celia Cruz.
1: Sí.
0: Amb la Natalie Cole.
1: Sí.
0: Sí. O Dionne Warwick. Sí. Amb Josep Carreras.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Amb el Julio Iglesias.
1: Sí, també.
0: És que...
1: Clar, ja està gravat amb el Rafael.
0: I amb el Rafael. Home, clar. Això dic, amb el Serrat.
1: Sí.
0: I amb el Loquillo.
1: Sí.
0: Sí, sí, és que veig que hi ha...
1: I després, pues, amb la Buena Vista Social Club, vaig estar 2 anys.
0: Sí.
1: Amb Phil Woods, que em fa molt d'orgull. Amb Slide Hampton, que em fa molt d'orgull. Amb Frank Foster i Frank West, que em fa molt d'orgull.
0: Però amb Bobby Shue... Sí, mantenir aquesta capacitat d'adaptació, que vol dir deixar de ser ell mateix, no deixes de ser tu mateix, però aquesta capacitat d'adaptació a diferents músiques, integrat preferent, demana una capacitat que jo penso que no és habitual.
1: Sí, crec que... Bueno, a l'escola antiga meva era més normal i la gent sabia fer de tot. I ara la gent s'especialitza, pues, i es queden una mica més encaixats dins d'aquesta especialització.
0: Tu havies estat a l'ESMUC, o estàs?
1: Havia estat fins l'any passat, sí. Des del principi, des de l'any 2000.
0: A l'ESMUC, pràcticament és precisament intentar fer això, intentar que una persona que estudiï música, que es prepari per tocar un instrument o tocar veres, bueno, a la vegada tinguin la capacitat per poder transitar.
1: Suposo, això també suposo que dependrà de cada professor.

0: un concert com aquest cas del que es farà doncs, aquest diumenge. Quan fas tu un concert, llavors tu integres allò que a tu t'agrada més.
1: Clar, però també tots els meus coneixements surten per la campana. Vull dir, clar, jo he fet tota la meva principi de carrera, principis quan tenia 7 anys, que és quan vaig començar, pues amb el món clàssic, totalment. I fins als 11 o 12 anys no vaig començar a tocar jazz. Però entonces, paral·lelament, tots fèiem orquestra sinfònica, big band, grups de jazz, grups de rock, grups de funk, clar, i entonces tot això el tens com bastant integrat quan has fet tot això i, abans dels 17 anys.
0: Ja. Sí. Jo penso que és molt interessant i continuo pensant el que et deia abans, que el coneixement, la capacitat i sobretot l'experiència de molt temps fa que puguis anar efectivament col·locant-te on corresponds amb un canvi determinat de música.
1: Sí.
0: Però sempre queda, sempre hi ha aquell tipus de música que a tu t'interessa més, en la que tu gaudeixes més.
1: Sí, bueno, això només cal preguntar-li a Wynton Marsalis, que va guanyar el mateix any el Grammy de Música Clàssica i el Grammy de Música de Jazz. Mm-hmm. I ell va dir, les dues coses no puc fer bé, vaig pel jazz. És molt més divertit i més interessant i més creatiu. I jo crec que aniria cap a aquesta línia, diguem. Però he tocat com a solista amb l'Orquestra Sinfònica de Barcelona, he tocat 13 anys amb l'Orquestra del Teatre Lliure, música del segle XX, clàssic total.
0: Que va ser, en el seu moment va ser un trencament absolut.
1: Sí, és que fèiem música del segle XX, la que sigui. I com la majoria també tocàvem jazz, pues havíem tocat amb el John Abercrombie, havíem tocat amb el Dave Liebman, havíem tocat moltes coses de que no era estrictament clàssic.
0: Jo me'n recordo, la primera vegada que vaig sentir una orquestra tocant a l'Astor Piazzolla va ser precisament amb el Lliure.
1: Amb el Lliure, sí.
0: Perquè és considerada... Perquè és això, no? Segons qui...
1: Amb tot de regles originals fets per nosaltres, bueno, el Lluís Vidal i el Joan Albert Amargós, sobretot sí, aquests dos, sí. Van fer els arreglos, això es va gravar.
0: Sí. No, has fet un recorregut, Matthew, extraordinari, eh? Un recorregut que, des del punt de vista professional, no sé si podríem trobar moltíssima gent que estigui en la teva línia. Que vull dir, el fet de saltar...
1: Sí, bueno, l'amplitud d'estils musicals és gran. Quasi tot, de fet. Menys... Bueno, algunes coses de flamenco he fet, però és molt complexa. I jo crec que no...
0: En què havies fet flamenco?
1: Amb l'Amargós i el Carles Benavent.
0: Ah, amb el Vera Amargós.
1: Joan Albert Amargós i el Carles Benavent.
0: Sí, és veritat.
1: I havia fet coses amb ells, però és una música molt complexa i on no la tinc a dins meu i em fa una mica de respecte.
0: Et costava? Costava més.
1: I em segueix costant, vull dir, em fa molt respecte.
0: Molt bé, Matthew. Doncs escolta'm, hem fet un recorregut des de Long Beach, Califòrnia, fins a Barcelona.
1: I aquí m'ha quedat més a gust.
0: I aquí t'ha quedat a Sant Cugat.
1: A Sant Cugat.
0: Perquè portes molts anys a Sant Cugat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, des del 97, i no em penso moure més. Estic molt a gust aquí, en aquest poble. És fantàstic. És dels llocs més tranquils i meravellosos per estar, la veritat.
0: Molt bé, Matthew.
1: Espero veure't el diumenge allà, si hi pots anar.
0: Si puc anar, jo ja saps que ja tinc una edat.
1: Sí, ja. Jo també, jo hi he d'estar.
0: M'haig de restringir, però la meva intenció és passar i veure.
1: Jo també tinc una edat, però és que jo he d'estar per obligació, així que tu mateix.
0: Molt bé, gràcies, Matthew.
1: Moltes gràcies per tenir-me.
0: Fins a la propera.
1: Vale, vinga.

0: Doncs ara, continuant, encara farem un salt, però ens quedarem igualment a Sant Cugat, perquè parlarem d'un espectacle, no, jo no sé si dir-ho espectacle exactament, que es fa dintre del Festival Nacional de Poesia, que es va iniciar oficialment ahir dimecres. I es tracta d'un espectacle que presenta la Unió, en el Teatre de la Unió, és a dir, en el teatre, la Sala Clavé de la Unió, el teatre encara no el tenim, amb el títol de Sincronia, Vers i Dansa. I per poder parlar-ne, per poder doncs, tenir una explicació de què és exactament això, espero que tinguem amb nosaltres a la Marta Uixant, que fa la direcció d'aquest espectacle, dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Marta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard. Què
0: com
1: tal?
0: Com estàs?
1: Bueno, recuperant-me una mica. Estic
0: recuperant-te.
1: Bé.
0: No, escolta'm, però el diumenge la cosa està en marxa, no?
1: Per això, la cosa està en marxa i jo estic aquí cuidant-me a casa d'aquesta
0: sí.
1: grip i en principi sí.
0: A veure...
1: A tope.
0: Aquí, en la presentació que es fa de l'espectacle, es diu sí. Quan la poesia passa per la seva veu i el cos, ressona amb força i es transforma. Explica'ns-ho.
1: Doncs és tan senzill com que aquests joves que decideixen apuntar-se a aquesta activitat o a aquesta creació d'espectacle, diguem, aprenen en poc temps a veure les poesies, els poemes, des d'un altre punt de vista, ho entenen, ho accepten i a través d'ells expressen allò que hem estat treballant a classe. No? I és una mica... no és agafar i dir els poemes ben dits, sinó és agafar i dir els poemes com els dirien ells, una miqueta. Aprenent també, doncs això, no? Què significa cada vers, què significa cada frase, anem traient el significat de cada paraula, i d'aquesta manera, doncs, escoltarem uns poemes recitats per gent jove, sense aquella cadència típica, no?, de dir la poesia.
0: Però aquí diu improvisació poètica amb dansa.
1: Això és després. És que són dos espectacles en un.
0: Ah.
1: Són dos espectacles en un. Comencem primer fent l'espectacle dels joves diuen poesia, val?
0: Sí.
1: Que són, doncs, això, cinc joves que aquest any s'han apuntat, que portem treballant res, quatre, cinc dissabtes pel matí amb ells i hem creat un espectacle. Un cop s'hagi fet aquest espectacle, el públic es canviarà de localització i passarem a la segona part. I la segona part és una part en la que tres dels poetes convidats recitaran poemes mentre els acompanya música i dansa. I tot això serà una mica improvisat.
0: Perquè la primera part de l'espectacle es fa al pati o és al revés?
1: Al revés. La primera part la fem a la Sala Clavé, a
0: sí.
1: dins, i la segona part, si no plou ni hi ha cos d'aquestes...
0: Esperem que no.
1: Esperem que no, es farà al pati.
0: Que bé que hi ha la Marta Passarrodona, l'Oriol Sauleda i l'Anna Enric, que són els que recitaran.
1: Ah, exacte.
0: Aleshores, aquesta improvisació poètica amb dansa que es presenta... La improvisació seria, en el cas, la selecció que han pogut fer els que s'han apuntat, els joves que s'han apuntat?
1: No. Els joves estan fent un espectacle, per una banda, i l'altre, el que és improvisació, o sigui, els poetes trien ells els seus poemes, els que volen recitar, llavors la improvisació ve a càrrec de la música que es posarà... que es tocarà, diguem, en directe, i de la dansa, mentre el poeta està recitant el seu poema.
0: Que és una música que està creada especialment per aquesta...
1: És que no sé si està creada especialment o serà improvisada allà. És que això ja no ho sé, perquè aquesta part de l'espectacle jo no la porto. La de poesia, però sí que sé que és una mica... anem a improvisar tot.
0: Que és la música, no? Diu aquí, de Lucas Roma.
1: Sí.
0: Aleshores, parlant d'això, jo penso que una cosa que es convidia a comentar és que tu, quan estàs parlant dels tits de teatre Silvia Cervant, i pràcticament ets quasi una fundadora d'això, perquè, si no m'equivoco, quan va començar, al cap de poc temps, tu t'hi vas ja integrar.
1: Quan va començar el que?
0: Els tallers de teatre.
1: Ah, sí. Sí, de fet, la Sílvia va començar a fer classes el primer any a la Unió, on jo m'hi vaig apuntar, al grup d'adults, que érem només dos adults, érem l'Òscar Borràs i jo, i al cap d'un parell d'anys, que jo estava estudiant a la Nancy Tuñón, teatre, improvisació i tot això, doncs aleshores em va demanar ja començar a fer-li algunes substitucions, i a partir d'aquí ja, pues sí, ja vaig seguir fent classes amb ella. L'únic que sí que és veritat que aquests dos últims anys no estic treballant directament en tallers, només hi vaig per fer doncs això, l'espectacle de poesia, i per fer doncs algunes substitucions i això, però sí, porto ben bé des de gaire del començament allà.
0: Estem parlant dels Tits de Cervant que van començar l'any 93, o sigui, estem parlant sí. Ja de 33 anys.
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Sí, jo potser fa, no sé, 29, 30 que hi soc, però sí, sí. Ara que ho dius, Eduard, sí, més o menys això.
0: A vegades no es pensa, quan segons quines no. Coses, et quedes al·lucinat quan fas una referència al pas del temps. Bueno, tu has fet, com deies abans, has estat a l'escola Nancy Tuñón, però també has fet una altra disciplina, la tècnica Lecoq, clown,
1: sí.
0: Que això no, sí. Jo no sabia que havies fet clown, també.
1: Ah, no ho sabia, sí, he fet clown. Sí, he fet moltes coses. Després també vaig passar pel Memory perquè vaig pensar... A veure, jo no sóc una gran fan del teatre musical, m'agrada, però no em torna boja, però vaig pensar, faré teatre musical al Memory perquè així tindré dansa, tindré cant, tindré claqué, no? I podré agafar diverses cosetes de tot i així, doncs... Pues, bueno, jo crec que com més eines té un actor, millor, no?
0: Home, hi ha una cosa que està molt clar, que aquesta sí que la conec bé, que és que has estat una de les persones que més lectures de la fresca ha fet, que jo ja saps que de les lectures de la fresca ja no en dic lectures, perquè va arribar un moment que pràcticament no eren lectures, era teatre, sí. Només que teníeu l'ajuda d'un paper a la mà per si la cosa no... Però era teatre, exactament teatre, des del fet de la gestualitat, del moviment, del vestuari, de tot plegat.
1: Sí, és veritat. Jo també ho he pensat, no?, que les lectures acaben sent com... Quan ja portes uns quants assajos d'una obra de teatre i encara necessites el reforç del text, no?, per seguir assajant, doncs és una mica això. Però que ja està tot muntat, o sigui, ja està tot com... Ja té una mica de forma, i aleshores les lectures acabaven sent una mica això, com aquell assaig en el que encara necessites aquell text a la mà per reforçar-ho, però... En aquest moment és una cosa que s'ha preparat en menys d'una setmana i a la que li hem posat de tot en poc temps.
0: Tornant a l'espectacle aquest que es presenta el diumenge dintre del festival, aquesta selecció que han fet els mateixos que recitaran, la gent jove que recitarà,
1: sí.
0: Tu has participat a posteriori en quant a sapient quina era la selecció de poemes, de poesia que havien fet, has treballat amb ells, evidentment, per poder... O és totalment lliure, o ho deixes que totalment lliure?
1: Jo t'explico el que faig, perquè ho entenguis, sí? Jo, durant l'estiu, recopilo poemes que tinc per casa, busco nous llibres, busco coses per aquí per allà, i faig una primera selecció, no? I el primer dia que ens trobem amb els meus, diguem, actors, els hi deixo allà tots els poemes, se'ls llegeixen, van dient, aquest m'agrada, aquest m'agrada, aquest m'agrada.
0: Parles, perdona, parles de poetes de tot el món.
1: Aquest any, per exemple, són tot poetes catalans.
0: Ah, tots
1: altres
0: catalans.
1: Vegades, sí. Altres vegades sí que inclòs poetes de fora.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada sí que són tot catalans, perquè vaig decidir, aquest any seran tots catalans.
0: Molt bé. Fas la selecció, passes i ells mateixos van escollint.
1: I ells van escollint. I llavors, dels que han escollit, doncs ens els quedem, a vegades n'afegeixo algun perquè dic, bueno, potser que ens falta alguna coseta, posem aquest, però que són una mica el que ells trien segons el que els ressona en aquell moment. I a partir d'aquí els anem treballant mica en mica a classe, bueno, a classe no són classes, són assajos en realitat, i això, i després pues, anem creant amb ells també l'escena, no? Perquè no només sóc jo que pugui tenir una idea, sinó que ells també em diuen, ai, Marta, però és que aquí podríem fer això, i aquí podríem sortir dos agafant-nos, i aquest el podríem fer coral. Vull dir que els deixo molt a ells, també tot el tema creatiu en aquest aspecte.
0: Ah, o sigui que vols dir que hi ha un tipus de poemes que no el recita, no el diu un sol o una sola, sinó que ho fan entre diversos.
1: Sí, exacte. Sí, sí. Home, sí, hi ha una mica de tot.
0: Això és difícil, eh?
1: Home, sí. Sí, però els agrada i s'ho passen bé. I també és veritat que a vegades, segons quin poema, dir-lo sol, es troben una mica com... No? Fa una mica de cosa. Aleshores dius, bueno, aquest, potser, si el feu entre dos... A veure, anem a provar. Prova tu de dir la primera estrofa, tu la segona, tu això, tu allò. I sí, va sortint. Sí, sí.
0: Quines edats ten, i que, més o menys, o...?
1: Doncs, mira, ara tenen... Aquests tenen 14-15. Quan jo havia fet aquest espectacle abans, utilitzava, diguem que, el meu grup d'adolescents grans, que ja en tenien més cap als 16-17. Però ara no tinc grup, jo, a tallers de teatre. Yeah. Aleshores, últimament, els que s'estan presentant a aquesta activitat extra... Són aquests grups, són d'aquestes edats, els de 14-15. I la veritat és que estic flipant, perquè jo el primer any que ho vaig fer, que va ser l'any passat, vaig pensar, ai, ai, ai, no? Perquè són més jovenets ja, i tal, ja. Però no, eh? No, m'estan sorprenent moltíssim. Les ganes, la passió que li posen i que els agradi tant veure que realment la poesia no és un rotllo, sinó que és molt més...
0: Escolta, i més nois que noies?
1: Doncs,
0: o més noies que nois?
1: Aquest any és més o menys meitat-meitat. Són poquets, eh? Són 5 i són 2 nois i 3 noies. Vull dir que... Bueno.
0: No, t'ho dic perquè segons quin tipus d'activitats ja saps què passa.
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: Noies, dones.
1: Sí, moltes dones i pocs homes. Sí. Jo ho he viscut. Sí.
0: Per això t'ho dic, perquè jo ho comprovo contínuament.
1: Sí, sí, l'últim any del Memory érem 7 noies i un noi. I el noi pobre estava cansat de fer escenes.
0: Molt bé, Marta. Doncs escolta'm, a veure com funciona aquest diumenge.
1: Uh-huh.
0: Aquest diumenge, doncs, que començarà, com dius molt bé, a la Sala Clavé i passarà després al pati del Centre Cultural La Unió.
1: Uh-huh.
0: I això es farà a partir de les 6 de la tarda?
1: 7, em sembla.
0: A les 7?
1: Crec que és a les 7. Ara...
0: A les 5, ara no. Aquí ho tinc. A les 7 de la tarda.
1: A les 7, oi?
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, sí.
0: Accés lliure, 90 minuts de durada aproximadament.
1: Uh-huh.
0: I gratuït. Molt bé, Marta, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui amb una mica a la distància,
1: sí.
0: Però les coses són com són. Gràcies.
1: Exacte.
0: I que vagi molt bé.
1: Vinga, un petó. Una abraçada. Adéu, Gràcies. Marta. Adéu.

0: Ja els deixo també amb un poema, però cantat. Serà poquíssim, un minutet, però està molt bo. Adéu.
1: Más tristes esta noche.

0: Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats el 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, ser intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables operacions de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, el Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
2: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
1: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
3: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
2: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Lletres i música a cugat.cat.
9: When you were here before, look in the...
10: Pues ya volvemos a estar aquí y ahora sí, ahora vamos a hablar del libro con sus personajes, los que, lo que podamos hablar de ellos. Hay...

0: A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
5: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
4: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament al 112 i en cas que no respiri, iniciar les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
6: La llanterna màgica.
7: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 396 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta onzena temporada. Amb només 14 anys, Naomi Watts es va traslladar amb la seva família a Austràlia, on va començar a estudiar interpretació. Després d'uns anys de papers secundaris, l'any 2001 va arribar al punt d'inflexió amb David Lynch i Mulholland Drive, convertint-la en una actriu reconeguda internacionalment. Amb 21 gramos, de Alejandro González Iñárritu, va obtenir la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. El 2012 es va posar sota les ordres de Bayona per protagonitzar Lo Impossible, interpretació que li va valer la segona nominació. Actriu de registres diversos, Naomi Watts ha construït una trajectòria marcada per la combinació de cinema d'autor, grans produccions i personatges dramàtics d'una considerable exigència interpretativa. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
6: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
7: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
6: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
7: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
7: Naomi Ellen Watts va néixer el 28 de setembre de 1968 a Shoreham, al comtat de Kent, Anglaterra. És filla de Peter Watts, tècnic de so i road manager del grup Pink Floyd, i de Mafandwy Edwards, antiquària i professional vinculada al disseny de vestuari i escenografia. Peter Watts va treballar durant anys amb Pink Floyd, especialment en l'etapa en què el grup va consolidar la seva projecció internacional. Naomi és la segona de dos germans. El seu germà gran és Ben, que posteriorment desenvoluparia una carrera professional com a fotògraf. Els seus pares es van divorciar quan Naomi tenia només 4 anys i la ruptura va donar pas a una infància marcada pels constants canvis de domicili. La mare es va encarregar principalment de la criança dels dos fills i la família va viure en diferents indrets d'Anglaterra. La mort del seu pare, quan Naomi només tenia 8 anys, va representar un episodi especialment traumàtic per a ella. Després d'aquella pèrdua, Mafandwy va traslladar els seus fills a Gal·les, on van viure amb els avis materns. Naomi va assistir a l'escola de parla galesa Skol Given Lagenmi, a la illa d'Anglesey.

El 1978 la seva mare es va tornar a casar i la família es va establir a Suffolk. Allà va ser on Naomi va estudiar al Thomas Mills High School. Durant aquests anys va començar a prendre forma la seva vocació artística. La influència de la seva mare va ser important, ja que ella sempre havia volgut ser actriu. Naomi recorda haver-la vist actuar en una producció teatral de My Fair Lady quan ella encara era molt petita. El cinema també va contribuir a consolidar aquella vocació d'artista. Watts ha explicat en diverses ocasions que la seva fascinació per la interpretació es va intensificar després de veure Fama l'any 1980, el musical dramàtic dirigit per Alan Parker, una pel·lícula que presentava el món de les arts escèniques a través d'un grup d'estudiants d'una escola artística de Nova York. Quan Naomi tenia 14 anys, la seva mare va decidir emigrar amb els fills a Sydney, buscant noves oportunitats professionals. Inicialment, Naomi no volia abandonar Anglaterra, però la seva mare la va convèncer amb la promesa de permetre-li estudiar interpretació un cop arribessin a Austràlia.

Un cop establerts, Watts va estudiar primer a Mosman High School i posteriorment a l'escola secundària North Sydney. En aquest últim centre va coincidir amb una altra jove que acabaria convertint-se en una de les grans estrelles australianes del cinema internacional, Nicole Kidman. La relació entre totes dues es va iniciar durant l'adolescència i s'ha mantingut al llarg de les seves respectives carreres. Watts va abandonar els estudis secundaris i va començar a treballar mentre buscava una vida d'accés al món de la interpretació. Paral·lelament, la seva mare havia començat a treballar en la indústria audiovisual del país, primer en anuncis televisius i, posteriorment, en el departament de vestuari de la sèrie Retorno a Eden. Abans de consolidar-se com a actriu, Watts va experimentar diverses ocupacions. Va treballar com a repartidora de diaris, en el revelatge i tall de negatius fotogràfics i en un establiment de productes de delicatessen. Als 18 anys va viatjar durant un període breu al Japó, però la cosa no va prosperar. De tornada a Sydney, va treballar en uns grans magatzems i després com a assistent d'edició de moda en una revista. Durant aquesta època va abandonar la feina per dedicar-se professionalment a la interpretació.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El 1986, amb 17 anys, Naomi Watts va aconseguir el seu primer paper cinematogràfic a For Love Alone, pel·lícula australiana dirigida per Paul Cox i basada en la novel·la homònima de Christina Stead, un paper modest però que li obriria les portes a la indústria. Però aquella feina no es traduiria immediatament en una carrera ascendent. Després de l'estrena, Watts va haver d'afrontar una etapa de formació i d'incertesa professional abans d'aconseguir una nova oportunitat per a consolidar-se com a actriu. Durant els anys següents va combinar treballs ocasionals amb la recerca de papers que li permetessin demostrar les seves possibilitats interpretatives. Un dels seus primers treballs a la televisió va ser amb la sèrie de comèdia Hey Dad. L'experiència televisiva li va permetre familiaritzar-se amb els ritmes de producció professional i, sobretot, mantenir-se activa en un moment en què encara no disposava d'una carrera cinematogràfica consolidada. L'any següent formaria part de la minissèrie Brides of Christ, produïda per la televisió australiana. La producció comptava amb actors com Brenda Fricker i Russell Crowe i representava una nova oportunitat de treballar en una producció dramàtica de major entitat.

Aquell any també va incorporar-se al repartiment de la popular sèrie Home and Away. Tot i ser breu, aquest període televisiu seria important abans de fer el salt definitiu al cinema internacional. El projecte, que va començar a donar-li una certa visibilitat dins del cinema australià, va ser la primera experiència dirigida i escrita per John Dugan. La pel·lícula, estrenada el 1991, era la continuació de The Year My Voice Broke. La participació de Watts, tot i ser un paper secundari, li va permetre coincidir amb la seva amiga Nicole Kidman, amb la que no havia tornat a coincidir des de l'adolescència. El 1992 va intervenir a Matinée, dirigida per Joe Dante, una producció nord-americana ambientada en plena Guerra Freda i protagonitzada per John Goodman. Un any després, forma part del repartiment de Conducta Immoral de George Miller i decideix traslladar-se a Los Angeles amb l'objectiu de trobar oportunitats dins de la indústria cinematogràfica nord-americana. Però les coses no van anar com ell esperava. Va començar a encadenar papers secundaris a la gran pantalla i a la televisió, acceptant papers de poca importància per mantenir-se dins del circuit professional.

Va ser als inicis del nou mil·lenni quan el director David Lynch va seleccionar-la per protagonitzar un projecte concebut inicialment com un episodi pilot per la cadena de televisió ABC. El projecte es convertiria finalment en una pel·lícula, Mulholland Drive. Lynch va confiar a Watts el paper de Betty Elms, una jove actriu que arriba a Los Angeles amb el somni de triomfar a Hollywood. Al costat de Laura Harring, que interpretava Rita, i de Justin Theroux com a director, Watts va construir una magnífica interpretació del seu personatge. Mulholland Drive es va presentar a Cannes a l'any 2001, on Lynch va obtenir el premi a millor direcció i Watts va obtenir el premi a millor actriu de la National Society of Film Critics i el reconeixement de la National Board of Review, situant-la en el primer pla del cinema internacional. La relació professional entre Lynch i Watts continuaria anys després amb Inland Empire i amb la tercera temporada de Twin Peaks. Després vindria The Ring, 21 Gramos, amb la seva primera nominació a millor actriu, la segona entrega de The Ring, King Kong, i una successió de treballs que consolidarien el seu prestigi internacional.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Després d'anys d'intentar obrir-se camí a Hollywood, l'èxit de Mulholland Drive va modificar radicalment la seva situació professional. El primer gran projecte després de Lynch va ser The Ring. La seva interpretació li va permetre passar del circuit del cinema independent a una producció de Hollywood. A 21 gramos, dirigida pel cineasta Alejandro González Iñárritu, Watts compartia pantalla amb Sean Penn i Benicio del Toro. El treball exigia una transformació física i emocional considerable i la seva interpretació va situar definitivament Watts entre les actrius de prestigi del cinema nord-americà. Va obtenir diverses nominacions de la crítica i, sobretot, la seva primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'any 2005 va reprendre el personatge de Rachel Keller a The Ring 2 i aquell mateix any participaria a Tránsito, dirigida per Mark Forster, un thriller psicològic protagonitzat per Ewan McGregor, Ryan Gosling i Watts. El 2005 també va arribar a les pantalles King Kong, una nova versió del clàssic de 1933 dirigida pel neozelandès Peter Jackson, que acabava d'obtenir un èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. El repartiment també incluïa Adrien Brody i Colin Hanks, entre altres intèrprets.

King Kong va obtenir 3 Òscar, tots en categories tècniques, 4 premis BAFTA i nombroses nominacions internacionals, però per a Watts va significar un esglaó més de popularitat.

El 2006 va tornar a treballar amb Lynch a Inland Empire, amb Laura Dern i Justin Theroux. El mateix període va consolidar la seva presència en produccions internacionals, destacant El vel pintat, dirigida per John Curran i protagonitzada al costat d'Edward Norton. El film va rebre diversos reconeixements, especialment per la seva música. El compositor, Alexandre Desplat, va obtenir el Globus d'Or a millor banda sonora original per aquest treball. Després de participar a Funny Games sota la direcció de Michael Haneke, Promeses de l'Est, de David Cronenberg, The International, Diners a l'ombra, i Casa a l'espia, de Duc Liman, el 2012 el director espanyol Juan Antonio Bayona li confiaria el paper protagonista a Lo Impossible, amb un guió inspirat en l'experiència real de Maria Belón i la seva família durant el tsunami que va afectar el sud-est asiàtic el 26 de desembre de 2004. Watts interpretava a Maria Bennett, una metgessa espanyola que es trobava de vacances a Tailàndia amb el seu marit i els seus tres fills quan es va produir la catàstrofe.

La interpretació va rebre una resposta molt favorable de la crítica internacional. Naomi Watts va ser nominada al Premi de l'Acadèmia a millor actriu, la seva segona nominació després de 21 Grammys. El 2013 va protagonitzar Diana, on Watts interpretava Diana, princesa de Gales, en una història centrada en els darrers anys de la seva vida. Un any després va formar part del repartiment de Berman, o la inesperada virtut de la ignorància, novament sota la direcció del mexicà Alejandro González Iñárritu. El seu paper, tot i ser secundari, formava part d'un repartiment coral d'alt nivell, amb noms com Michael Keaton, Edward Norton o Emma Stone. El film va obtenir 9 nominacions als Oscar i en va guanyar 4, inclòs el de millor pel·lícula i el de millor direcció. El 2014 també va protagonitzar Mientras seamos jóvenes, sota la direcció de Noah Baumbach, al costat de Ben Stiller. Paral·lelament al cinema, Watts també va començar a concedir una importància creixent a la televisió, fins que l'any 2017 torna a coincidir amb Lynch en el retorn de Twin Peaks, una nova temporada de 18 episodis emesa per

En l'àmbit personal, un dels períodes més importants de la vida adulta de Watts va ser la seva relació amb l'actor nord-americà Liepe Schreiber. Tot i que no es van casar, van mantenir una relació estable durant més d'una dècada. Van tenir dos fills, Alexander i Samuel. La parella va anunciar la seva separació el 2016. L'any 2017 va participar a El libro secreto de Henry i El castell de vidre, basada en les memòries de l'escriptora Janet Walls. El 19 de setembre, Naomi Watts va rebre el Premi de Nòstia del Festival de Sant Sebastià durant la 74a edició del certamen. El guardó li va ser lliurat pel director Juan Antonio Bayona. Watts va dedicar el premi a David Lynch, una figura fonamental en la seva projecció internacional. Després de la cerimònia, es va projectar La esposa perfecta, debut en el llargmetratge del director canadenc Ben Shinninian i protagonitzat per ella mateixa. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
2: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
1: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament al 112 i en cas que no respiri, iniciar les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: "Les vacunes no només salven vides, transformen societats." I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
5: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
4: Sí.
5: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
4: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
5: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
4: No, eh? De moment no. Bueno, doncs no. Va. Escolta, doncs tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, en què són una mica, explica'ns-ho.
5: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. Està... No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
4: Sí, això es que diu molt. De fet, home, i amb la de la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
5: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. A dins d'aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
4: De greix.
5: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
4: Però bé, sí, tu ets més tocant. De pedres, diguem.
5: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lipídica són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
4: Els greixos.
5: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
4: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament petita.
5: Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
4: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou. Oi que sí? Que ens havies dit
5: això? Es va calcular que la càrrega viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
4: Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer, eh?
5: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, eh, allò?
4: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
5: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors...
4: Llavors potser encara el guanyes i tot.
5: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica... Amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
4: Ah, veus? fixa't. O sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
5: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
4: Sempre entenen, eh? Sempre entenen,
5: Sí. No diré que no.
4: Són veritats inamovibles, eh?
5: Sí, la sabatilla a casa, sí.
4: Faltaria.
5: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma, a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta, doncs, explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba...
4: I és una cadena i es va extenent, no?, aquest... Això, precisament, el virus, no?, per això es diu així, també.
5: Ah, això. Aquesta seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells, doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
4: Bueno, és interessant, en tot cas, però, esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que, a més, sembla que ho has dit abans, no?, que poden ser certs molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no?, i que poden estar, doncs, segles, fins i tot. I això ens ho explicarà l'Albert, però ben bé un virus... pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com, sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
5: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats, i això sí, perquè els
4: això s'havia dit inclús de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després...
5: Virus i bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
4: Ah, respiraven de cop.
5: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
4: Tremendo.
5: De tantes que n'hi havia. És una mica demencial.
4: El saqueig va ser espectacular, sí.
5: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
4: Els ramaders, diguem. Sí,
5: havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
4: Uh-huh. Sí, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, ho havien patit.
5: Sí, una cosa era la verola i l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light. La versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort. Què va fer? Jenner amb picardia va agafar un nen, perquè en aquella època doncs, potser ens agafaven nens per fer coses.
4: Per experimentar, vols dir?
5: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
4: Déu-n'hi-do.
5: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. La Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen
4: nano
5: va agafar la verola de la vaca.
4: Se el va infectar, diguem.
5: El va infectar directament, el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar...
4: A la verola humana, que tots coneixem, com aquesta malaltia tan agressiva, no?
5: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Clar. És a dir, que s'havia immunitzat. I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
4: Ah, fixa't. Veus?
5: Veus, doncs...
4: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
5: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
4: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
5: Sí. Aquest és el principi.
4: Déu-n'hi-do. És interessant, eh?
5: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, eh?
4: Sí,
5: abans
4: va ser una pandèmia.
5: De ser eliminada. Veure això també és interessant pensar en... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
4: Sí, sí. Sí, realment va salvar moltes vides, no?
5: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
4: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
5: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
4: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
6: Ja, hola.
4: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
6: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
4: Ah, sí?
6: Sí, sí.
4: Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
5: Sí, sí. I l'agafes o no l'agafes?
6: Saps quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
4: A veure.
5: Quantes?
6: Cap.
4: Ah.
5: Ho dius de veritat?
6: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
4: Ets un fenomen... Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
6: Sí, no, jo...
4: Creus?
6: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
4: Sí.
6: I també que si t'ofereixen un medicament que funcioni i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
4: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però, escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
6: La vacuna, al final, és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus, i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
4: Uh-huh.
6: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus... Són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres. Els que són més estables, tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip. Sí,
4: clar,
6: sí.
4: Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades... la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
6: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen.
4: Uh-huh.
6: Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
4: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics, o com va això, ho saps?
6: No, això l'OMS ja ho té estructurat. Si l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, perquè les estacions no coincideixen.
4: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
6: No, ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
4: Ah, com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
6: Aquest serà el que tindrà èxit.
5: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
6: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
4: Que són poc estables, no?
6: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que dic, cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. Sí, no és
4: que deuen cobrir un percentatge molt alt de, sí, però de llavors, del que hi ha, no?
6: Sí, el que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos, ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària, i això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això... Uh-huh. I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè... Ja,
5: sí.
6: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
4: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, sí, sí. No, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
6: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canviï i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem. Una grip no és un refredat. O sigui, és
4: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí,
6: sí. Sí.
5: I els incas, els maies, aquesta gent.
6: Sí, sí, sí.
5: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, van arribar els espanyols allà.
4: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no?, que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
6: Sí,
5: és la més fàcil, la via més fàcil.
4: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
6: Sí, hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid, les van complir
4: totes.
6: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
4: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
6: No sé si... Ja, potser per... Val la pena fer una prèvia de... Si ara, imagina que ets... No sé... Tenim diners, però no sé si prou com per muntar una farmacèutica.
4: Jo diria que no, però bueno, no sé tu, però...
5: Jo t'hi puc posar 500 euret.
6: Bueno, una mica unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos, i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i a fer estudis de comparació amb placebo.
4: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
6: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema és molt llarg del tripartit això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
4: vendre-la, diguem.
6: Ja la pots vendre. Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plega.
4: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant. Diguem.
6: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de
4: d'anar-lo avaluant de forma sistemàtica. Ah, d'acord. O sigui que no, que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
6: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però com que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix. Llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
4: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats del ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
6: Sí, però de qualsevol medicament.
4: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
6: I ja l'has posat al mercat havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
4: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
6: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
4: L'únic
6: que...
4: Va ser rigorós.
6: Sí. Aquí hi va haver uns coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS. Tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
4: Sí, ja hi havia una feina prèvia.
6: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
4: La 1 estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
6: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. Sí, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
4: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
6: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que vés-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
4: Clar, i a tota velocitat, per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
6: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
4: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
6: Sí.
4: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
6: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
4: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
6: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció, però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
4: Clar, clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
6: No, segur.
4: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
5: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, tal com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, eh? Com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, és que et genera... Què fan tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
4: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
5: Exacte. Estigui a punt. I aquesta és la base de totes les vacunes. És preparar el cos. És preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
4: Ah, exacte.
5: Anem-los a ensenyar les fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Una és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altra és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
4: Que el teu sistema
5: típics.
4: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no? Perquè es pugui preparar, allò que dèiem.
5: El detecta i el combat, sí, el combat.
4: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa, és a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
5: Sí.
4: Però és que quan parlem de virus, molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han dit inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
5: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
4: Sí.
5: Està inactiu. Ha de seguir,
4: però fia-te'n, també. Fia-te'n que està inactiu.
5: No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, Ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus. Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Evidentment no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
4: Però suficient... Tens... suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
5: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
4: Entès.
5: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus, i replica no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos, i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
4: Estranys.
5: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
4: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
5: No,
4: és
5: té risc té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
4: Ja.
5: En aquest cas, aquest sí, per exemple. Aquest,
4: és aquell que et produeix febre, diguem.
5: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
4: Ah.
5: Doncs clar, són ja casos, fotut, casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no, sí, sé, no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
4: AstraZeneca, sí, sí. AstraZeneca. Sí, però s'havia dit, això de dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, sí, és veritat.
5: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'Ebola va... és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
4: Aviam.
5: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
4: Uh-huh. Aquest, allò de greixos, aquest, que deies.
5: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
4: Modifiquen l'ADN, efectivament. Sí,
5: et modifiquen l'ADN. No. Les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules.
4: Clar,
5: aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna, hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid, en dies o setmanes pots arribar
4: a fer
5: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema.
4: Uh-huh.
5: És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té... són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen és que t'has de posar el recordatori.
4: Ah, exacte.
5: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles espais. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi

0: Adjuvant.
1: T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-lo, provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són sals d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç, fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
0: Sí, et deixes morat, i fa mal.
1: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació. Vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant. Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
0: I a partir d'aquí ja tot va sol.
1: Saps què passa? Que el van desmentir.
0: Ah,
1: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. Sí. I l'altra
0: no
1: cosa...
0: No sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
1: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris
0: però,
1: independents.
0: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid
1: no.
0: La conspiració, allò que deia.
1: Home, i tant.
0: Està clar,
1: doncs,
0: està clar.
1: Aquest, doncs, esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
0: Clarament.
1: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
0: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
1: Sí.
0: Albert, va, per acabar, I el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Spider, si us en recordeu. Que li meti el microxip.
2: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
0: No ho sé, jo em vaig perdre. No sé per què, tampoc, ben bé.
2: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que s'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és, ni per què serveix de veritat.
0: Sí.
2: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant.
0: Que és que... Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
2: Manu, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
1: Jo sí.
2: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
0: Existeixen els cristalls antivírics?
1: No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
2: I a més, segur que ho tens.
1: Quin he de posar? Perquè digue-ho perquè ho faré.
2: Per la mucositat, quars rosa, i per la tos...
1: En tinc molt.
2: Per la tos, ametista.
1: Doncs no saps. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio, tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
2: Doncs ja està.
1: I estic tossint.
0: Home! Ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira, veus?
1: Sí.
0: Pitjor el remei que la malaltia, això.
1: No funciona.
2: No ho sé.
0: Punyet, home.
2: Pots provar.
0: Ara que ens havies descobert la sopa d'all.
2: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
0: Vale, sempre hi ha, És que necessites un expert.
1: Falta el cuenco tibetano i... Necessites un expert.
0: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
1: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer un programa, un dia, d'això.
2: Sí.
0: Sí, home. Ja.
1: Com també l'hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
2: Sí.
0: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
2: Bueno,
0: sí, o què?
2: No sé.
1: Vols fer primer el de les pedres?
0: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu deus tenir un munt de pedres curatives.
2: Sí, jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
0: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la

0: Part més immunoresistent del programa, avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos, Xavi Gorro, què tal?
1: Hola, molt bones. Què tal?
0: T'es veu, què?
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Tu, refredat, no.
1: De moment, no.
0: Tu aquí ho aguantes fort,
1: no prometo res, però de moment, no.
0: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
1: Treballar des de casa ajuda.
0: A través de casa ajuda. Bueno, no sé, que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
1: Falta que el deixi entrar, també.
0: Això també, també és veritat. Bueno, tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
1: Sí.
0: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
1: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
0: Ah.
1: Bàsicament, això de les antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, no us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament.
0: I dic
2: que no feia falta,
1: que no,
2: que no
1: calia. I dic 1796...
3: Però feien servinents.
1: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. No sé, queixaven menys. A l'any 1796 no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, vale?
0: Sí,
1: allò d'un virus d'una vaca, sí, més debilitat i tal.
0: T'ha explicat el Jordi amb,
1: sí, sí, sí,
0: amb el nen i tal.
1: Exacte. Sí, sí. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, uf, no m'estàs donant...
0: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
1: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
0: Clar.
1: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val?
0: Conta-hi.
1: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir... Va bé.
0: Això ja ens sona, eh?
1: Sí.
0: Tot això ens sona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i... Sí, sí. També va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona bàsicament del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
0: Clar.
1: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
0: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, és a dir, el fa que la malaltia es talli, no? Entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
1: Sí.
0: Però, de fet, amb la de la grip...
3: Tots o cap.
0: Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
1: Doncs bueno, però si no vols, bueno, sí, no es pot.
0: Sí.
1: L'any 1883...
0: Perquè Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
4: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
0: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
1: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
0: Sí.
1: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que no va, el senyor no va forçar...
0: Clar, que no el va exposar allà, pobret.
1: es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, pues, ja que estem, provem, no?, la vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que puig de la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en vida del senyor Pasteur, el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
0: Això es va dir, això és un rumor.
4: Sí, home, no, està tot inventat. Ara, també. Està tot inventat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. Uh-huh. I en aquests anys 20 també es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, m'estan ficant alumini, clar. No? Uah, això,
2: clar. Adjuvant.
1: Clar.
2: Adjuvant,
1: I això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no foten un tall d'alumini allà, saps?
0: No, home.
1: Doncs la gent es pensava...
2: Bona l'entrepà.
1: Exacte. La gent es pensava que sí, i aquesta sal d'alumini el que fa és que potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que en veritat eren toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
0: Home, fixa't.
2: Però això també es diu ara.
1: Sí. També es deia 100 anys abans.
4: Tot inventat.
1: Tot inventat.
0: Ja està tot fet, això, eh? Sí. I encara hi som, saps?
1: Sí.
0: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, eh? I es va repetint, eh? És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
1: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna.
0: Uh-huh.
1: La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
0: Sona això.
1: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
2: Aquest... Has dit el nom? Fort Dix.
1: Sí.
2: Vale, només volia sentir el nom. Ja està. No.
1: Doncs bé, aquest esclat d'infeccions es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que transmetia a les persones,
0: que havia saltat a
1: les persones, altres, sí. I que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat a un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
0: Ningú es va infectar.
1: No, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar... Bueno, va quedar desactivat, però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no n'estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
0: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
1: Sí.
0: I a més inútil.
1: Bueno, fallida no, perquè... Només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
0: No, però fallida vull dir perquè no era necessària,
1: en
0: tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li, com vulguem.
1: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé, jo que ho digui.
0: Aquí estàs donant ales al tema,
1: Jo no ho diré.
2: Això és el que se li deia la grip espanyola, o no? És una altra cosa?
0: No, és una altra.
1: El 18,
0: no recordo malament.
1: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
2: Ui, vera.
1: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, que també era un tipus, sí, de... Bueno, em sembla que això crec que era la grip A, no?
0: Sí, és la grip A. Sí, sí, sí. De fet, sí, ho anava a dir, correcte. Mm. Sí, sí.
1: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, sí, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva de, per, sí, sobretot, fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus, sí, va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
0: I... Cada any mor molta gent de grip, realment.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser, bueno, una grip més que va provocar, doncs, la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, es van volien vendre als estats perquè vacunessin a la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. No es van la gent no es va vacunar massivament i al final, doncs, va acabar, doncs, acabar
0: destruint-se. Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes, mm-hmm, i no se'n va parlar mai
1: no.
0: més.
1: Clar, que algú... Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, als Estats Units, entre la gent de peu i els... Mm-hmm. Els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear, bueno, una miqueta amb el rotllo de que si, a sí, veure, sí, si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i, en veritat, no serveixen per res. I, si et, sí, sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del, sí, 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
0: Ah, a veure.
1: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020, sí, a l'Àfrica. I, uh-huh, es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Va vacunar, sí, molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, bueno, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica, però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia, uh-huh, que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, sí, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
0: Ah, o sigui, que era un procés d'extermini,
1: sí,
0: diguem-ne.
1: Sí, però només a musulmans,
0: eh? Pensaven que anava per aquí.
1: De...
0: Ja, ja, bueno, que tenia, que era un virus, ja, diguem-ne, racial. O
1: bueno, era una vacuna, sí, una vacuna selectiva, que ets musulmat, ui, voy a por ti. I et transformava, ja, suposo, no ho sé. I ja està, i si, bueno, no hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, seria lo típic, però bueno, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, doncs de puta mare, perquè
0: sí, clar,
1: no heu
0: això...
1: de pagar. O sigui...
0: No, exacte,
2: jo sóc una antena, jo sóc com una antena. Sí, sí,
1: sí. A més, Bill Gates sap on esteu.
0: Irradiem wifi.
1: Jo m'imagino això a Bill Gates, sentat a casa seva, anant mirant, mira, hòstia, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha, sí, sí, sortit de casa, sí, seva, sí, a les 8 i encara no ha arribat, eh? Vaya pringat.
0: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts, han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural, la desinformació és viral i el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
2: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
1: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament el 112 i en cas que no respiri, iniciar les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Alfredo Bergua, recentment nomenat president del Partit Popular aquí a Sant Cugat, per uns canvis que ara explicarem. Primer de tot, Alfredo, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Pregunta obligatòria, començar preguntant què ha passat amb l'Álvaro, com és que ha marxat l'Álvaro Benejam. No fa ni una setmana rebíem un comunicat als mitjans a 8:45 del vespre que deixava l'acte de regidor, deixava la presidència i, per tant, deixava de ser l'alcaldable del PP a Sant Cugat.
1: Doncs efectivament, així ho has explicat molt bé. Realment, a veure, la política són etapes i crec que l'Álvaro ha arribat un moment que va considerar que el seu moment havia acabat. Vull dir que ell, com sabeu, té una professió, té una família i hi ha dies que, que no podia arribar allà on hagués volgut arribar. I per tant, ara venen dues campanyes electorals, pràcticament seguides, que comporten una dedicació plena. Per tant, ell va considerar que ja amb la situació de la feina familiar, que no podia donar a l'abast que requeriria l'ocasió. I sobretot amb unes eleccions municipals que requereixen una dedicació permanent al carrer. I ell va dir que creia que era el moment de donar el pas al costat. Ell deixa un gran equip a Sant Cugat, és el seu llegat. Jo li deia en el dia que ens comunicava oficialment aquesta renúncia, i que, per tant, tot el que vingui a partir d'ara és en gran part fruit de la seva feina i que, per tant, el que hagi de venir, que espero que sigui molt bo, tindrà sempre el segell de l'Álvaro Benejam com la persona que en el seu dia va reconstruir el partit quan pràcticament aquí no hi havia res.
0: La decisió us agafa per sorpresa? Perquè sí que tornem de l'estiu, parlarem més endavant, Previ a l'estiu ja havíeu començat part de la campanya amb aquella imatge que tots tres, no? L'Álvaro era el cuiner, vosaltres dos com els pinxes, no? De dir una mica que teníeu la recepta per Sant Cugat, tornem de les vacances, no passa res, i de cop i volta aquest comunicat. Entenc que internament potser no us agafa per sorpresa, però a la resta ens ha agafat per sorpresa.
1: A veure, en alguns més que altres. Vull dir, a veure, l'Álvaro, per mi, jo sempre ho he dit, és com un germà petit. I, per tant, el conec des de fa molts anys, el vaig afiliar jo fa quasi 20 anys, i, per tant, tenim una confiança més enllà del que pot ser la relació política entre dues persones. És una relació d'amics. I, per tant, és veritat que vam fer aquesta campanya, perquè sí que és veritat que la intenció de l'Álvaro Benejam, sobretot, venia amb molta força, perquè passar de 0 a 3 és un subidón. I més que ens van quedar a prop del quart, per tant, ell es veia amb ganes. Però, clar, al final, la feina i tota la situació personal el posa cadascú al seu lloc. A veure, les receptes per viure millor continuen vigents, Vull dir, perquè el projecte continua més enllà de les persones. La política és això, vull dir, les idees, els projectes, no tenen per què ser personalistes, en aquest cas. I el Partit Popular de Sant Cugat, afortunadament, cada cop són més persones i totes disposades a seguir el llegat que l'Álvaro Benejam ens ha deixat.
0: Ara parlarem del projecte de ciutat que té el Partit Popular. Permet-me que intenti una mica més, tot i que, si em permets una opinió personal, sé com de correcte ets, sé fins a on arribaràs. M'agradaria saber si aquesta decisió que ha pres l'Álvaro, si darrere també hi ha una mica de conflicte polític, si hi ha hagut malentès intern, si
1: mai.
0: És una trencada...
1: Mai, mai.
0: Perfecte.
1: Vull dir, impossible, vull dir, per què no? Perquè precisament és una de les coses que més ens enorgulleixen, no? La bona sintonia que hi havia entre els tres regidors i que hi ha, i també amb la resta de la Junta Local i amb el grup de simpatitzants i les joventuts del partit, vull dir, que anàvem tots a uns, és que som com una gran família, jo sempre ho he dit, és la meva segona família, el Partit Popular de Sant Cugat, i així ha estat. Vull dir que en algun moment, històricament, en algun moment hem tingut visions diferents, per suposat, només faltaria, com passa a totes les famílies, però... vull dir, és un secret a veus, vull dir que la bona relació que hi havia entre els tres regidors del Partit Popular i la resta de la Junta de militants del partit, vull dir, no... res.
0: Agafes tu la presidència del partit, com dèieu en el comunicat. No sé si després d'aquests 11 anys que comentàvem de l'Álvaro al capdavant del partit han deixat prou llegat com perquè sigui ara una línia continuista. Veurem canvis en el Partit Popular de Sant Cugat? Què teniu sobre la taula?
1: A veure, jo assumeixo la presidència perquè estatutàriament em correspon. Jo fins ara era el secretari general i els estatuts del partit deixen ben clar que quan hi ha una dimissió de president, en aquest cas el secretari general, assumeix la presidència fins que es renovin els càrrecs que això encara no sabem quan serà, perquè depenem de, jeràrquicament d'òrgans superiors. En aquest cas, s'havien de renovar ara aproximadament les províncies, tenien convocats congressos provincials, i al convocar Pedro Sánchez de les eleccions generals, tot això ha quedat suspès. Per tant, no sé quan renovaran els càrrecs a nivell local. El que sí que vaig tenir que començar a prendre decisions des del primer moment, i el primer que vam fer és proposar, que és una potestat que té el president, nomenar secretari general. Per tant, la figura que em substitueix en aquest cas a mi. I com no podia ser d'una altra manera, doncs vaig proposar l'Estrella Salanova, doncs que també té prou experiència ja en el grup municipal i bé, sap com funciona bé el partit, perquè ha sigut una de les meves persones de confiança des del primer dia, i per tant doncs, era el càrrec més lògic a l'hora d'afrontar les eleccions que ens venen i tot el que vingui per davant.
0: L'Àlvaro deixava, com dèiem, l'acte de regidor, per tant, dels tres regidors que hi ha al ple de Sant Cugat, ara estàs tu i està l'Estrella. No sé si d'aquí fins a les eleccions qui serà la tercera persona que ocuparà...
1: Això ja s'ha posat en marxa ja el procediment. Uh-huh. Vull dir, l'Àlvaro ja ha presentat la seva renúncia i els propers dies veureu qui ocuparà el càrrec que deixa vacant l'Álvaro.
0: Que ja ho veurem ara en el ple d'octubre?
1: No, en el ple d'octubre el que es fa és un canvi de portaveu. En el primer dels primers punts de l'ordre del dia, l'Estrella Salanova assumirà la portavocia del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, i en el darrer punt de l'ordre del dia es despedirà l'Álvaro formalment del consistori. I a partir de llavors l'entrada del nou regidor o regidora es produiria en el ple del mes de novembre.
0: Em queda preguntar, pel que fa a la marxa de l'Álvaro, teníem molt clar que era l'alcaldable a les eleccions municipals del 2027, no sé si us ha donat temps ja de pensar qui serà l'alcaldable del PP.
1: Bé, tu abans has preguntat si ja s'havien pres decisions en aquesta junta que vam tenir ara ja fa una setmana, pràcticament, dimecres de la setmana passada, i doncs puc afirmar que sí. Una de les decisions que es va prendre és proposar la persona que hauria d'encapçalar la llista del Partit Popular a les properes eleccions municipals i que farem públic en uns quants dies.
0: Us dona la impressió que estan a... No? Tenim octubre, el 29 de novembre tenim unes generals que, vulgueu o no, encara que són diferents de les municipals, els partits també us hi heu de bolcar per promoure el vot ciutadà. Nadal, Setmana Santa... Arrenqueu amb força aquesta nova campanya, com si diguéssim? Us veieu amb energies d'arribar al maig bé?
1: És que, a veure, nosaltres ja partim de la base que la mateixa nit electoral del 28 de maig del 2023, jo ja deia a tots els meus companys que l'endemà començava la campanya de les eleccions municipals de l'any 27. Per tant, el partit no ha deixat d'estar desmobilitzat. Vull dir, si és veritat que ara s'ha d'activar doncs, tot el tema de més presència al carrer, que potser l'haguéssim segmentat per setmanes, n'hi haurà més de presència, perquè òbviament hi ha unes generals on el Partit Popular s'hi juga moltíssim, però haurem de mobilitzar totes les persones que s'hauran d'estar a les taules electorals, però bueno, és una cosa que la portem bastant per la mà.
0: Havíem parlat, no?, abans de l'estiu d'aquesta campanya de que teníeu el PP, teniu la recepta que li falta a Sant Cugat. No sé si amb les notícies dels últims dies que han passat més a nivell de l'Estat, del cas de la Mari Carmen, el decret de l'habitatge, tota la situació com està de país, si continua sent la mateixa recepta aquí a Sant Cugat, què ens podeu dir? Els tres pilars bàsics del vostre projecte.
1: Nosaltres seguirem, és que n'hi ha més de tres, vull dir, diferents eixos, des de manteniment dels carrers, perquè per nosaltres és una qüestió, la neteja en general, és una qüestió que és bàsica, òbviament l'accés a l'habitatge, que no volem que la gent de Sant Cugat se n'hagi d'anar, per tant s'ha de construir, que és evident que en aquí també ens hi trobaran, i tot el tema fiscal, perquè per molt que diguin realment la pressió fiscal a Sant Cugat, per molt que digui el govern municipal, ha pujat. I mira, avui mateix em parlaven de Castelldefels. Castelldefels, el primer any de mandat, quan entra Manu Reyes, ve també d'un govern d'esquerres, i també els havien fet un forat econòmic important. Doncs ells es van veure obligats, és veritat, el primer any a pujar l'IBI, per compensar, no? Però és que ara, la setmana passada, divendres, van aprovar les ordenances fiscals a Castelldefels, i els ciutadans de Castelldefels pagaran menys impostos dels que pagaven quan va arribar el Partit Popular, ara l'any 23. Per tant, aquí a Sant Cugat, el senyor Brugaroles, l'alcalde, el senyor Vallès, per molt que diguin que la pressió fiscal no ha pujat, és mentira, perquè estan pujant cada any ara l'IBI segons l'IPC, quan el que haurien d'haver fet realment és compensar la taxa de residus amb l'IBI per tenir en marxa per fer-ho, perquè ara mateix estan ingressant molts més diners dels que estaven ingressant abans, perquè abans la taxa de escombraries es pagava a través de l'IBI, per tant, no només no han baixat l'IBI, sinó que a sobre l'estan pujant. I a més tenen el que recapten per la taxa aquesta de residus. Per tant, que no vinguin a dir que no s'ha pujat la pressió fiscal, perquè sí que s'ha pujat. I per tant, el tema fiscal és un altre tema que a nosaltres ens preocupa i molt. Ens preocupa molt el tema de la joventut en si, el tema de l'oci, de la cultura, i el tema de l'esport, òbviament. Per tant, hi ha molts eixos, per nosaltres n'hi ha molts d'importants, però...
0: Me'ls pots explicar, si vols,
1: no,
0: tenim temps.
1: Pues, no, podem parlar de seguretat ciutadana, que és veritat que tenim una ciutat que, en línies generals, podem dir que afirmar que és una ciutat que és segura, perquè així les dades policials així ho demostren. Si ho comparem tant amb l'àrea metropolitana, amb municipis del nostre entorn, els índexs diuen que, pues, que estem per sota en quant a delictes. Ara bé, això no ens podem caure i relaxar-nos, al contrari, nosaltres hem d'intentar arribar al delicte zero, que és impossible, sí, però que s'ha d'intentar, i que hem de tenir més presència policial als carrers. Cal complir les ràtios policials en quant a recursos humans, tant la policia local com Mossos d'Esquadra. Cal una efectiva col·laboració i coordinació entre dos cossos, perquè tenim un conveni que es va firmar quan van venir Mossos d'Esquadra, van a Terrassa, Sant Cugat, ja fa 20 anys. Per tant, no s'ha renovat. El tema delictiu és diferent al que hi havia en aquell moment al que hi ha ara. Noves tipologies delictives, noves formes de rob, de delinqüència. Per tant, tot això s'ha de treballar. I bueno, pues són coses que a nosaltres ens preocupen. Ens preocupa, que ja ho he dit abans, tot el tema del món esportiu. Vull dir, perquè no, o sigui, arribant, jo era dels que quan vaig veure el programa de Junts vaig dir, per fi Junts ha obert els ulls i creuran l'esport, no? Però és que no han fet res del que van prometre, al contrari. Vull dir, és que venen el que no han èxit aquest mandat és el tema del pla estratègic. Bueno, un pla estratègic que, recordem, van presentar quan ells mateixos governaven amb altres sigles l'any 17. Vale? Per tant, i que no l'han complert. I ara ens presentaran un nou pla que vés a saber el que diu i com el volen executar, no? A pocs mesos que potser canvia el govern. Per tant, hipoteca un govern que pugui venir després. Amb el tema del manteniment, ens deien que hi ha més de 30.000 incidències a la via pública. Sí, ara sembla que comencen a fer coses. No, és que clar, és que a Sant Cugat no hi ha hagut manteniment durant molts anys, i és cert, però hi ha figures destacadíssimes en el govern municipal, com poden ser el tinent d'alcalde Carles Bulgarola o la tinent d'alcalde de Cristina Paraire, que porten moltíssims anys aquí a Sant Cugat governant amb àmbits que són decisius a l'hora d'intervenir a la via pública a reparar incidències. Tant la Cristina Paraire com el Carles Bulgaroles, doncs no poden mirar cap a un altre costat, perquè ells són corresponsables de la situació que s'ha creat. Que en els 4 anys de tripartit no es va fer res, d'acord, però és que això no ve d'aquests 4 anys de tripartit, ve de molt abans, i estaven potser mirant un altre lloc, i ara tothom són a córrer i a posar-se medalletes que hem fet això o això altre. La pregunta és, si s'hagués fet quan tocava, estaríem en aquesta situació? Jo crec que no.
0: De fet, és una queixa que crec que gairebé tots els grups de l'oposició, podria dir que tots, teniu molt clara, no? En el moment en què ha fallat el govern actual o què podria millorar, tots teniu molt clar el pla d'equipaments que no hi és, tant equipaments culturals com esportius, i l'estat en el que estan molts dels equipaments. No,
1: de fet, en el primer ple del mes de juliol de l'any 23, crec, si no recordo malament, el Partit Popular presentava una moció que demanava un pla d'equipaments que es va aprovar. El govern va votar a favor.
0: I s'ha fet.
1: I crear-se una taula per treballar-ho conjuntament amb els grups municipals. Encara estem esperant a que ens citin. Vull dir, l'únic equipament que creuen, que anuncien a bombo platillo, no? Com es diu en castellà, és la famosa biblioteca central, per uns 14 milions d'euros. Que a veure, que no estem d'acord, no estem en desacord que es fes una biblioteca, però bueno, jo crec que hi ha altres prioritats a la ciutat, perquè ho estàvem parlant, o sigui, és que hi ha biblioteques que estan caient, vull dir, quan hi ha goteres, parlem de Volpelleres, per exemple, que no és tan vella, o la de Mirasol, que també que hi ha aigua per tot arreu, vull dir, i volen aventurar-se en projectes, quan jo crec que el que primer que haurien de fer és invertir realment en manteniment, i quan estigui tot, pues, no comencem la casa per la teulada, anem a arreglar que hi ha les instal·lacions esportives, pues, tres quartos de lo mismo. Instal·lacions que estan molt envellides, que necessiten un manteniment que no s'ha fet durant anys, i que sí, es van posant pegotes, no?, com es diu, però la realitat és que Sant Cugat ha anat creixent, estem pròxims als 100.000 habitants ja, i que els serveis de tot tipus no han crescut al mateix ritme que la ciutat. I, per tant, ens trobem amb un dèficit d'instal·lacions i equipaments esportius, culturals, socials... Sant Cugat, doncs, bueno, jo crec que pot aspirar molt més del que té. I, per tant, aventurar-nos en projectes d'aquests faraònics, perquè potser algú vulgui dir que aquest és el meu llegat, doncs, la veritat, nosaltres no ho veiem.
0: Ara et demanaré un doble exercici. Comencem primer, com si diguéssim, amb la part negativa. Si haguessis de dir una o dues coses, les que tu consideris, per si no ets capaç de seleccionar només una, que s'ha equivocat molt o que no t'han agradat gens des del Partit Popular, evidentment no us han agradat gens del govern durant aquest mandat, quina seria?
1: Bueno, una l'acabo de dir ara, perquè és la manca de diàleg amb les coses importants de Sant Cugat. Ens hem assabentat aquesta manera de governar fent anuncis, quan han hagut juntes de portaveus i l'endemà fer l'anunci i no s'ha dit res de junta de portaveus. Parlo, doncs, per exemple, anunciar a Can Camps habitatge o el mateix projecte que han en Matller, que el presenten sense haver explicat primer l'oposició. Pues aquesta forma de governar d'esquenes a la resta del municipi, no? I que després, bueno, jo penso que són cortines de fum tot plegat, i el temps ho dirà, perquè de Can Camps, doncs, fan un anunci sense estar ni consultar amb els propietaris del terreny, ni tan sols parlar amb els municipis afectats de la zona, doncs, bueno, sembla, doncs, un projecte que acabarà amb un calaix. I respecte a Can Ametller, per exemple, que sí, que queda molt bé, però nosaltres tenim seriosos dubtes amb moltes qüestions vinculades a la memòria econòmica. Vull dir, per nosaltres no hem vist la memòria econòmica, no sé si els números surten realment, perquè que els promotors privats se'n facin càrrec bueno, pràcticament de tot, doncs jo no sé si al final, si es vol fer tant habitatge públic, si al final els números sortiran. Sí, si vols posar pisos a 1 milió d'euros, doncs igual sí que surten, però no crec que sigui el tipus d'habitatge que s'hagi de construir allà, no?
0: I la part positiva d'aquest govern, si m'haguessis de dir, mira, això ho han fet bé, ha estat un encert...
1: Bueno, com a part positiva, perquè és veritat que es van trobar un forat, doncs van saber reconduir una miqueta, doncs, els números, no? Però realment... Tampoc se m'ocorreix gaires coses de positives que jo valorar ara mateix d'aquest govern municipal.
0: No ens queden gaires minuts. M'agradaria saber quins resultats, a hores d'ara, tenint en compte, no, l'anunci de que l'Àlvaro deixava, que estem pendents de qui serà el nou alcaldable del partit, que ens hem de preparar per les eleccions municipals, quins resultats serien acceptables o quins resultats són els que busqueu?
1: Mira, el Partit Popular és un partit de govern. I com a tal, sortim a guanyar les eleccions municipals. Vull dir, després els ciutadans diran, però nosaltres no ens conformem en tenir representació.
0: Perfecte. Més enllà d'això, també ho pregunto a tots els partits, arribats a la possibilitat de negociar per entrar a formar part del govern, amb qui sí i amb qui no?
1: Nosaltres només negociarem la nostra entrada de govern amb els ciutadans de Sant Cugat. El nostre programa, la nostra candidatura, i per tant seran els altres que s'hagin d'adaptar al programa del Partit Popular.
0: Molt bé, doncs Alfredo Bergua, nou president del Partit Popular de Sant Cugat, moltes gràcies. Digues.
1: No, que nosaltres no farem cordons sanitaris, vull dir que no ens agraden els cordons sanitaris i, per tant, crec que, i menys en política municipal, tothom que tingui coses que aportar i que siguin bones per Sant Cugat han de ser ateses, vinguin d'on vinguin.
0: Perfecte, doncs ara sí, Alfredo Bergua, nou president del Partit Popular de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns, estarem atents d'aquestes informacions que ens fareu arribar els pròxims dies per veure qui serà el nou alcaldable i com es desenvolupa el partit els pròxims mesos.
1: Doncs moltes gràcies i fins aviat.
0: Bon dia.

0: Avui estrenem una nova secció dedicada al món de les hipoteques i ens estrenem parlant d'un concepte que sentim constantment a les notícies, llegim als diaris, a les telenotícies, però que no sempre acabem d'entendre. Es tracta de l'Euríbor. En l'últim any ha tornat a repuntar. Al setembre aquest indicador va tancar amb una mitjana del 3,24%, el nivell més alt des del juliol del 2024. I això genera dubtes entre les persones que tenen una hipoteca o fins i tot els que estan pensant en comprar un habitatge i requereixen d'una hipoteca per fer-ho. Però què és exactament l'Euríbor? Per què puja? Quan ens pot afectar? I, sobretot, què podem fer davant d'aquest escenari? Avui en parlem amb la Montse Cespedosa, experta en hipoteques. Molt bon dia, benvinguda, Montse.
1: Bon dia, Alba, com estàs?
0: Molt bé, ens estrenem per ajudar tota aquella gent que té hipoteca o que està buscant una hipoteca, que l'ha de renegociar. Aquesta temporada comptarem amb la teva expertesa en el món de les hipoteques i també la divulgació, que també és un punt molt important, per entendre com això. Et preguntava, què farem aquesta primera secció? I dius, parlem de l'Euríbor. L'Euríbor, que és un mal de cap que el anem sentint, però que a vegades no acabem d'entendre exactament què és. Per tant, comencem pels més bàsics. Què és exactament l'Euríbor i per què és tan important per les famílies que tenen o volen una hipoteca?
1: És molt important. Bueno, l'acrònim d'Euríbor és European Interest Offered Rate. Bueno, European Interest Bank Offered Rate. En realitat, no, parlant col·loquialment, és el preu al que els bancs es deixen els diners. No? Si hi ha una, per exemple, en l'ambient desconfiança, normalment puja l'Euríbor. Però depèn directament de l'evolució que faci també el Banc Central Europeu i la inflació. No? Llavors vam tindre una pujada del Banc Central Europeu d'un 0,25. Al desembre probablement no, pràcticament segur, car que no canviïn molt les coses, tornarem a tindre una pujada, una altra vegada al 0,25, bàsicament perquè, com saps, les dades de la inflació estan pujant i bastant, i amb bastanta força, i a mi m'està recordant bastant, no?, fa uns quants anys, quan vam fer aquella pujada a l'Euríbor immediata. Recordem que l'Euríbor, no?, com bé parlàvem, ha pujat un punt en un any, que dius, és important.
0: Són molts diners. Se'ns han encarit molt els diners, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí.
0: No? Quan sentim que l'Euríbor puja, que l'Euríbor baixa, què està passant realment? Qui el fixa i de què depèn?
1: L'Euríbor fa una mitjana, d'acord? O sigui, per dir-ho d'una manera, els principals bancs d'Europa publiquen el preu del diner que ells tenen, no? I llavors, el que fa l'estament és agafar el 70%, fins al 70% més alt i fins al 70% més baix. Tot el 30% restant el treu fora, vale? per fer una mitjana molt més equilibrada. I aquí a mitjana fa un Euríbor intradia, fa un Euríbor diari. Llavors, a l'Euríbor intradia, que pots mirar a una pàgina per internet que es diu euribordiario.es, aquesta mitjana d'intradia cada dia, que jo la segueixo evidentment cada dia, és la mitja ponderada que fa a l'Euríbor a un any. Perquè recordem que l'Euríbor hi ha a 3 mesos, a 6 mesos, a 9 mesos i a un any.
0: Són moltes dades a tenir en compte, clar. També és veritat que hi ha gent que confon l'Euríbor amb el tipus d'interès, que són dos conceptes que no hauríem de barrejar. Explica'ns una mica la diferència i els tipus que marca el Banc Central Europeu.
1: Clar, a veure, els tipus del Banc Central Europeu és el que marca, per dir-ho d'una manera, el fons monetari. És la política monetària que emplea tota Europa, tota la comunitat econòmica europea, per dir-ho d'una manera col·loquial. Val? I l'Euríbor és el que afecta directament a la financiació. No només hipotecària, sinó, per exemple, l'Euríbor a 3 mesos o a 6 mesos es fa servir, per exemple, per les empreses. No? I l'Euríbor un any per les hipoteques. Llavors, ja que tindrà clar que tota Europa depèn d'aquest Euríbor, per exemple, un any a l'hora de fer la financiació hipotecària. O sigui, no només per les hipoteques variables, sinó també per als bancs per dictaminar a quin tipus, perquè pensem que l'Euríbor és, per dir-ho, el punt zero amb què els bancs a partir d'ahir guanyen diners, no?
0: Perquè també pot ser negatiu, tot i que això fa molt temps que no
1: fa
0: ho veiem.
1: Fa molts anys. Bueno, va estar 6 anys en negatiu, eh? Es diu ràpid, però va ser 6 anys que l'Euríbor va arribar a estar mig punt en negatiu, eh?
0: Els que tenien hipoteques variables devien fregar les mans aquella època.
1: Sí, home, van ser 6 anys, eh? Hi ha que recordar-lo.
0: L'últim any ho deies, eh? L'Euríbor ha repuntat en força, pujant més d'un punt percentual. Deies, la inestabilitat no agrada, no? És un dels factors que les guerres que tenim al Pròxim Orient, inestabilitat política en molts països del nord i també del sud global, és un dels factors que fan que aquest Euríbor segueixi pujant?
1: Indirectament, perquè el que fa realment que pugi l'Euríbor, a part de la tensió geopolítica que estem visquent, també pensa que tenim una pujada bastant important de la benzina, del petroli, amb molta inestabilitat, també de la cistella de la compra. I llavors, hi ha un encariment del preu. La inflació fa que encara hi hagi més encariment i, per exemple, aquí a Espanya, no, i a Catalunya, els sous no estan pujant exactament com deurien pujar, no? I llavors, clar, el que està fent és empobrint cada vegada més a la gent.
0: Tot costa més, els sous no pugen, la diferència entre el salari i la despesa, oi? És alta.
1: Cada vegada més alta.
0: Aquest encariment de l'Euríbor que veiem que està sent constant, l'hem d'entendre com un fenomen puntual o hi ha alguns indicadors que tu et facin pensar que això durant un temps seguirà a l'alça?
1: Jo faig molt d'anàlisi de dades perquè m'agrada molt i perquè m'agrada anticipar-me el màxim possible, no? Per de parlar amb gent del carrer, no? No guiar-me tant per les dades oficials que surten després. Llavors, per avançar-me, jo miro l'IRS, que és el mercat de futurs de l'Euríbor, que és el mercat de futurs de l'Euríbor a 25 anys i a 30 anys, que són normalment les hipoteques, no? Llavors, sempre va adelantat, no?, el mercat de futurs de l'Euríbor. Llavors, què passa? Doncs si tenim l'Euríbor al 3,5 en el mercat de futurs, vol dir que probablement arribarà al 3,5.
0: És com una bola...
1: No és una bola, és un anàlisi tècnic,
0: basada
1: en dades, però sí, és una avançada, per dir-ho d'una manera, del futur, de l'Euríbor.
0: Quan puja l'Euríbor, la quota de la hipoteca augmenta automàticament o ho fa només quan arriba la revisió?
1: Ho fa només quan arriba la revisió. Aquí hi ha que deixar-ho clar. Primer, les hipoteques que estan signades a fixa els dona exactament igual que pugi o baixi l'Euríbor, per això tenen una hipoteca fixa. I a l'Euríbor la pujada sempre la notem quan hi ha la revisió. Llavors, hi ha hipoteques que tenen la revisió semestral i hi ha hipoteques que tenen la revisió anual. Llavors, sempre hi ha que partir de la base de que la revisió sempre és en l'últim mes. Llavors, si tu revises a l'octubre, serà amb l'Euríbor de setembre. Si tu revises al setembre, serà amb l'Euríbor d'agost. Però sempre serà amb la revisió anual. Per exemple, qui tingui la revisió, jo m'ho invento, al març, ara mateix aquesta pujada no li està afectant com a la gent que tingui la revisió al setembre.
0: Ha de creuar els dits perquè no pugi gaire per quan li arribi
1: una pinta de pujar
0: la revisió. Deies que hi havia diferents tipus de revisió, anual o semestral. Això és una de les coses que ens hem de fixar quan signem la hipoteca. Ens explicaves l'altra vegada tots aquells punts que hem de tenir en compte.
1: Jo no és important? No, és importantíssim, no? Perquè en realitat la revisió semestral s'adapta molt més a l'evolució de l'Euríbor i la revisió anual queda com més congelada, no?, durant tot un any. Jo crec que és un punt que ja no hauríem revisar amb les hipoteques, perquè, sincerament, les hipoteques variables, que n'hi ha milions encara en Espanya i amb IRPH, trobo que haurien d'estar ja fora del mercat. No, perquè fer un producte, no, un contracte financer a llarg plaç de 25 o 30 anys que es faci amb una hipoteca variable, a veure què farà l'Euríbor, ho trobo amb una incertesa molt important, no? Llavors jo trobo que ara mateix es tenen que fer hipoteques mixtes a 10 anys, amb la previsió que durant aquests 10 anys canviem a fixa quan hi hagi un millor escenari de tipus, una hipoteca a tipus fixa. O sigui, les hipoteques variables realment estan pràcticament desapareixent del mercat.
0: Les carrega el dimoni, no? Sí, genera una incertesa de què ens pot passar, de si podrem pagar o no podrem pagar la hipoteca quan els tipus estan tan alts. Posem un exemple pràctic. En aquestes persones que encara tenen aquestes hipoteques variables i que els hi toca fer revisió ara el mes d'octubre, quants diners pot variar una quota d'una hipoteca?
1: És molt relatiu, perquè, bueno, a veure, pot variar molts diners. Val? Ara mateix estem parlant de que una mitjana d'una hipoteca de 150.000 euros a 25-30 anys pot variar ara mateix 900 euros anuals. I tu dius, val, és anual. No, però... baixeu al mensual igualment, tenim que mirar, no? Tenim que valorar que estem pagant 900 euros de més. Jo trobo que ara potser és un bon moment per fer un canvi encara i en tipus als bancs. Jo vaig reunir-me ja amb els bancs i vaig fer un directe a xarxes i encara hi ha bons tipus d'interès als bancs si tens un bon perfil. Llavors, qui tingui un perfil raonable i una hipoteca de més de 100.000 euros, jo li recomano que faci un canvi a tipus fixa ja.
0: Quan ens ho hem de plantejar, això? Tenim una hipoteca variable, estem patint perquè estem veient que l'Euríbor va pujant. Tenim aquest neguit cada vegada que ens toca anar a revisar el tipus d'interès. Quan ens val la pena fer aquest canvi a un altre tipus de producte, a una hipoteca fixa, Montse? Què hem de tenir en compte?
1: A veure, dona igual. Tens una hipoteca variable, encara que no tinguis un Euríbor més 0,25, però dona igual, estem al 3,2, més un 0,25, bueno, ja ens posem en un 3,5, pràcticament, o sigui... parlant clar català. Llavors, el que tenim que tindre clar és que el canvi d'hipoteca, quan tens menys de 100.000 euros d'hipoteca, és més, no impossible, però és més complicat fer-lo perquè el banc no li surt rentable. Val? Perquè té que assolir els gastos. D'acord? No? I sobretot inclús de les hipoteques. Pensa que a partir del 2019 tots els bancs fan càrrec dels gastos de la constitució d'hipoteca. Llavors, si la teva hipoteca és d'abans i tu vas pagar els gastos, doncs encara. Val? Però si el banc va assolir aquests gastos, quan tu fas la subrogació, l'altre banc té que pagar els gastos a l'altre banc. Llavors, això la gent no ho sap. Llavors, als bancs no els interessa fer subrogacions. D'acord? Però jo sempre recomano que qui tingui una hipoteca variable vagi al seu banc a negociar el tipus d'interès, perquè la banc ara mateix sí que estan per feina de car-se amb les hipoteques que tenen.
0: D'acord.
1: De millor, no perdre.
0: Millor renegociar que anar a buscar una altra banca, perquè probablement els números no li sortiran ni al banc i, per tant, a nosaltres
1: no,
0: tampoc.
1: I a vosaltres tampoc, perquè no surt rentable en molts casos. Car que no sigui una hipoteca que sigui relativament nova, que tingui 3 anys, 5 anys, i que sigui d'un import important, 200.000, 300.000, 400.000.
0: Quin és l'error més habitual que fem quan estem mirant hipoteques? És que mirem només la quota final que ens queda?
1: Et seré franca. Jo trobo que, a part de mirar només la quota, jo ara trobo un error bastant garrafal, i és que la gent es guia molt. O sigui, s'ha posat molt de moda, i jo ho entenc, no pagar els seguros. Val? I llavors, no li donen importància als seguros, i, per exemple, no, assolir una assegurança de llar, que estàs assegurant el teu patrimoni, la teva vivenda i la teva llar, per d'alguna manera la gent va a preu, en comptes d'anar a cobertures. Val? I amb el segur de vida estic veient moltes hipoteques d'imports molt importants que no volen fer l'assegurança de vida per estalviar diners, cosa que jo entenc, però que després, si a un dels dos els hi passa qualsevol cosa, no podran assolir la hipoteca. Llavors, jo l'error més garrafal, honestament, que estic veient és que la gent ha perdut la por a les conseqüències de no tindre assegurat correctament, no?, a tot això, i estic veient les conseqüències en problemes molt grans.
0: Fixar-nos en el preu i no tenir en compte que a la vida poden passar determinades coses que poden regirar la situació i fer que no et puguem fer front al pagament d'una hipoteca, sobretot quan és molt elevada. Quin consell li donaries a una família que li toca ara revisió a l'octubre o als pròxims mesos?
1: Si té una hipoteca variable, jo trobo que si té... A veure, depèn de l'import, no? Per exemple, jo honestament, no?, per posar-te un exemple, a mi em queda hipoteca, però jo la tinc a l'1,75 i després vaig comprar abans de 2013, per tant, tinc la desgravació fiscal. Llavors, jo no la cancel·laria mai, per exemple, ni faria res perquè em queda res. Jo pago pràcticament tot capital, ¿vale? I hi ha que recordar també, no?, la desgravació fiscal abans de cancel·lar, no? Però jo ara mateix, si tinc més de 100.000 euros d'hipoteca i tinc, dona igual, un Euribor més en variable, jo és que la canviaria ja. Ui, sempre i quan em quedin més de 10 anys.
0: D'acord. Tenim aquestes dades per tenir-les en compte.
1: Sí, 100.000, 10
0: anys. El capital que ens queda i els anys que ens queden per pagar-la. Hem parlat fins ara de la gent que té una hipoteca, sobretot la gent que té hipoteques variables i que estan patint aquestes pujades de l'Euríbor. Però és un bon moment ara per demanar una hipoteca. Volem comprar-nos un pis, hem comprat un pis sobre el Planell, ens volem emancipar. És bon moment per anar al banc a fer una hipoteca o és millor esperar-se?
1: A veure, aquesta pregunta és una arma de doble fil, perquè nosaltres no sabem... Jo sempre parlo molt clar dient que jo no sé quina evolució farà l'Euribor, però és que no la sap ningú. Ens podem guiar en el curt pla sapiguent que, a veure, Banc Central Europeu diu que pujarà els tipus, l'Euribor està pujant, l'IRS està disparat. No, tenim unes dades de la inflació que les últimes fan por. Val?
0: I llavors, 5 dècimes ha pujat al setembre a Catalunya fins al 4,5%.
1: És molt bèstia. No volia comentar-lo, però és molt bèstia, el 4,5%. A mi m'escandalitza, no? I dius, ostia, és que estem igual que quan l'Euribor va arribar al 4%, sincerament. Llavors, ara el que sí que tenim molt clar és que la tendència és a l'alça, i bastant a l'alça, molt contundent, d'acord?

0: objectius finals, i tal com l'any passat anaven passats, aquest any no arriben. Llavors estan dient, escolta, que necessitem hipoteques per quadrar els marges, no? I llavors demanen hipoteques, llavors és un bon moment encara per negociar hipoteques. Aquest mes, més que mai.
1: Consell estrella, jo diria, del dia.
0: Sí,
1: Tenir-ho en compte, perquè més el futur és incert. I tu deies, ens plantegem en aquest cas aquesta família o aquestes persones que volen fer una hipoteca, dius, és el moment per fer-ho, tenim aquests objectius que ens explicaves en l'altra ocasió, a més que es marquen amb l'any anterior, per tant, sempre. Aquest any els objectius eren ambiciosos. Quina hipoteca demanem? Fixa, variable, mixta. Variable ja l'hem d'estar.
0: Variable fora. La mixta, o la mixta 10 anys, amb la clara intenció de buscar després un escenari de tipus a la baixa o una hipoteca fixa. Jo recomano demanar les dues i fer una comparativa del que ens donen. Perquè trobo que si et donen una hipoteca fixa per sota del 2,5, jo agafaria una fixa.
1: Per què? És per la tranquil·litat?
0: A veure, partim de la base de que la quota de la hipoteca, no, o la del lloguer, no, és el gas recurrent que té, més important que té qualsevol família catalana. D'acord? Mm-hmm. Llavors, partint d'aquesta base, jo no em puc planificar financerament quin estalvi tindré, si podré pagar els col·legis dels nens, si depenc de la quota de hipoteca em puja 200 euros, 90 euros o en baixa. Llavors, jo trobo que un gas recurrent tan important com és aquest té que ser estable. Mm-hmm.
1: Hem parlat de la part dolenta de la pujada de l'Euríbor, no? Que és en la despesa hipotecària, però hi ha una altra cara de la moneda.
0: Correcte.
1: Que és per aquelles persones que poden tenir diners i els poden estalviar, no? Explica'ns una mica com funciona això i per què és dolent per una cosa i és bo per l'altra.
0: Bueno, és molt bo per l'estalvi, perquè, per exemple, tots els neobancs han pujat bastant, no?, les comptes remunerades. O sigui, que t'estan pagant entre un 2,5% i un 3% per tindre els diners en una compte corrent. Recordem que hi ha, no sé si eren 940.000 milions d'euros, o sigui, que és una barbaritat, amb comptes corrents de diners dels estalviadors. Llavors, dir, home, si no vols risc, poses a una compte remunerada o fas un plaç fix o fas bonus, no?
1: Per tant, tu recomanaries a les persones que tinguin una mica d'estalvi posar-los en aquest tipus de producte? I quin interès ens hauríem de marcar a dia d'avui,
0: home,
1: que estigués sobre la taula tenint en compte aquestes dades?
0: Home, jo aniria al 3, clar, no? I sobretot, a veure, el truc més antic, no?, que es feia a la banca i que els clients saben de tota la vida és els diners nous, els bancs els paguen molt més, doncs et canvies de banc i t'ofereixen, doncs, potser un 2,75 o un 3 amb un dipòsit a tipus fixe, no? Llavors dic, home, jo trobo que està molt, molt interessant, no?, de tindre-ho al 0, tindre-ho al 2,5 o al 3... Compte.
1: Són diners que no ens ajudaran a aquesta inflació que tenim al 4,5%.
0: Clar, és que no, clar, jo sempre dic que una cosa és estalviar i una altra cosa és invertir. Això ho parlem, si vols, la pròxima vegada.
1: Ens ho guardem, sí.
0: Ens ho guardem.
1: Ens quedem amb aquest consell de si tenim estalvis, buscar aquests espais que ens els remuneraran. Deia la Montse, demanem el 3%. I, si vols, parlem de la inversió de cara a la pròxima sessió,
0: perfecte,
1: que en mereix un capítol a part, de ben segur.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Montse.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants

0: quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
1: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
0: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua, i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores, entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
1: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
0: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines, que són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres, que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises, que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
1: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Sí. Per què és aquest contaminant el que més us preocupa?
0: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
1: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
0: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant i irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any deguts a la mala qualitat de l'aire.
1: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
0: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
1: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
0: Perdona?
1: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona, tots aquests canvis?
0: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí, sí.
1: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis, o és que ja podem observar alguns indicis?
0: Bueno, penso que ja amb la calor que estem patint aquest estiu ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100, si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
1: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
0: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús de fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de, perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació, i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis i per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
1: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
0: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexe molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
1: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 50 i, bueno, 25 i 75 anys vista?
0: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
1: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
0: A veure, sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
1: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
0: Bueno, ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sol de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures, i també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com què ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
1: I en el teu cas en particular, ja per acabar, fins a quin punt, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
0: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
1: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies per l'oportunitat.
1: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
4: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
2: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
4: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents i, de vegades, contradictòries.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
2: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
1: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament al 112 i en cas que no respiri, iniciar les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem, i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 15 d'octubre, i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, a causa d'un accident, hi ha dos carrers tallats a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit Tarragona. Hi ha també més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès, i a causa d'aquesta incidència també afecta de retruc el que seria l'enllaç amb la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, per entrar a Barcelona es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 i la C33, i a l'A2, a Cornellà de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, també va carregada en aquests moments, sobretot en sentit Barcelona, per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona també detectem circulació congestionada en els dos sentits de la marxa, i a la demarcació de Tarragona es troba tallada la N340 al Vendrell, en sentit Barcelona, arran de l'accident d'un camió. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

0: I al Connectats parlarem de la lectura. De la lectura a la primària. Ho farem amb Mònica Nadal, de la Fundació Equitat.org. Continuarem amb patrimoni i la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf castellarenc Ramon Llinares, amb Llorenç Genescà, que és historiador. Ens n'anirem fins a Castellar del Vallès. I acabarem parlant de l'inici de Filmets, el Badalona Film Festival, amb Marc Orts, director artístic del festival, i amb l'Agustí Rodríguez, que és conseller delegat de Badalona Comunicació. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Quina és l'actualitat? La informació més destacada de la jornada als diferents municipis del Connectats. Comencem per la Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte torna el Festival Sam Sam a Terrassa, una iniciativa cultural que reunirà a la Sala Rasa 64 els directes d'en Paranoia, El Niño de la Hipoteca i Sandra Bautista. Són tres propostes artístiques completament diferents que s'han consolidat com a referents a l'escena actual. El Sam Sam Festival va més enllà d'una programació musical i, impulsat per Acció Sam Sam, activisme cultural per a la cooperació, la cultura connecta territoris. Enguany Terrassa quedarà unida al barri de Sam Sam 3, Estacat, Senegal, amb la destinació dels fons recaptats a iniciatives solidàries. En aquesta edició, els projectes educatius de Ferran Sants a Dakar, a través de l'ONG Amics d'en Ferran i Open Arms, entitat que aquest any ha rebut el reconeixement Sam Sam Internacional 2026 per la seva tasca humanitària. En aquesta edició s'incorpora també un nou projecte, la Casa de la Música i la Cultura de Sam Sam, a càrrec del professor de música senegalès Eric Colli. L'endemà, el 17 d'octubre, el festival continuarà a les Borges Blanques amb una jornada que combinarà activitats culturals, propostes familiars, participació comunitària, gastronomia i també música.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La prestigiosa associació Water Europe ha reconegut el projecte Sabadell Aigua Circular, impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la companyia d'aigua Sabadell. Es tracta d'una iniciativa capaç de reutilitzar fins a un 20% de l'aigua que es consumeix en tot un any. De fet, Water Europe ha destacat justament la innovació i la capacitat de transformació del projecte, fet que ha enorgullit enormement el director general de la companyia, Lluís Jordan.
3: La nostra aposta per l'autosuficiència hídrica, per apostar per noves fonts d'aigua, com les aigües freàtiques que tenim en els pous i mines del Ripoll, o l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec, ha estat, en aquest cas, galardonada amb aquest prestigiós premi.
2: El de Water Europe no és l'únic reconeixement que ha rebut el projecte Sabadell Aigua Circular. Ara ja fa un any va ser distingit a escala europea, també per Water Reuse Europe i a principis d'any per l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
5: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
4: Des del Parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.
0: Gràcies, Martí. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, fins a la plaça Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil, que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia, que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida actual i que cada cop impacta més a gent jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
7: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
6: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app, que també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Tarragona i la Canonja van acollir durant el cap de setmana passat els Special Olympics, en què diversos esportistes pertanyents a l'entitat castellarenques van participar en diferents disciplines amb el suport del TEP Castellà i la Federació Acell. Amb el jurament "vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", aquestes Olimpiades adaptades van ajuntar més de 1.600 esportistes que durant el cap de setmana han participat en els diferents esports i que formaven part dels 61 clubs participants arribats des d'11 comunitats autònomes i 7 països europeus, gràcies a la tasca de 380 entrenadors i més de 600 voluntaris. El gruix dels esportistes ho van fer en futbol, on l'equip del TEP Castellà va quedar quart. En pàdel també hi va haver representació amb la dupla formada per Glòria Colomer i Beatriu Cavaller, que van quallar una bona actuació, acabant en cinquè lloc, mentre que en petanca, David Pazos, Àlex Hernández i Sergio Álvarez van aconseguir la tercera posició. Pel que fa als tècnics, per part del TEP Castellà, van participar els locals Luz Gil, Pablo Vilches, Oriol Serra i Alba Mat, mentre que Daniel Cejudo va dirigir l'equip de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. L'actor rubinenc Oriol Borés ha estat de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana, que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure el mateix Borés, i que es va endur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del Teatre Catalunya. De fet, es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Oriol Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
10: Bona tarda. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Vall d'Oreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Vall d'Oreix, que han compartit amb Cugat Media el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa 2 setmanes, alguns carrers propers a aquest espai d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot algunes de les cases de la zona. Una de les preocupacions del veïnat és la capacitat dels elements de drenatge per absorbir l'aigua quan plou amb intensitat. Eduard Casas, valldureixent que viu a prop de la Riera, explica que a l'embornal del seu carrer s'hi forma una piscina quan es produeixen episodis de pluja intensa. Segons relata, ja s'havia advertit a l'EMD de la situació arran d'un episodi de pluja el novembre de l'any passat.
11: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys és capaç de llegir textos llargs i complexos. Una dada demolidora del darrer informe PISA publicat fa un mes i pocs dies. La Mireia Sanz, des de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta problemàtica amb la Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org.
1: Espanya recula en els tres àmbits analitzats, la ciència, la lectura i les matemàtiques, i se situa per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Són, de fet, els pitjors resultats de l'Estat en aquesta darrera dècada. D'aquestes dades en volem parlar amb la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem que el retrocés en Espanya, el de Catalunya, és difícil de calcular. Ja sabem amb aquestes dificultats que hi ha hagut en aquestes dades, però bàsicament hi ha una realitat molt plaent en el tema de la lectura, no? Molt, molt evident que passa alguna cosa, no? Què ens diuen aquestes dades de l'informe PISA?
2: Doncs aquestes dades de l'informe PISA ens diuen per Espanya, però pel conjunt dels països. És a dir, és un fenomen que no només s'ha produït a Espanya, el que passa que a Espanya de manera molt més acusada. I és que tenim un problema en la comprensió lectora de l'alumnat de 15 anys. Sobretot en els textos que són més complexos, aquells que requereixen més reflexió, que necessiten més processos cognitius, no? I més esforç, més atenció, més lectura pausada. I aquí els nois i noies puntuen bastant malament. És com si no tinguessin la capacitat, per dir-ho així, de fer l'esforç cognitiu que requereix per poder-los entendre i fer bones respostes. Llavors donen respostes molt accelerades, poc meditades. I això és, en bona mesura, el que explica no només la davallada en lectura, sinó també la davallada en altres matèries, en part, perquè també hi ha un problema de comprensió dels enunciats i dels plantejaments de les qüestions. No?
1: Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres tenim una tertuliana, que és la Margarida Arboix, que és l'exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de segon de carrera, i moltes vegades ens explica que hi ha molts alumnes que suspenen perquè no entenen l'enunciat, en el seu cas fa farmacologia. És a dir, al final no és només en assignatures de lletres, no?, que ens pot passar a factura no ser capaç d'entendre el que estem llegint, no?
2: Efectivament, és que jo crec que tenim tots plegats una percepció de que aprendre a llegir i la comprensió lectora és una cosa que l'assoleixes en un moment concret, l'assoleixes o no l'assoleixes i després ja està, tires tota la vida amb això. I això no és veritat. De fet, tota la recerca ens diu que la comprensió lectora, o sigui, aprendre a llegir s'exercita, s'aprofundeix al llarg de tota la vida. I, per tant, quan més llegeixes, més capaç ets d'entendre les coses que llegeixes i els textos més complexos i més profuns. I quan parlem de llegir, no és només llegir literatura, que és el que nosaltres associem, no? El plaer de llegir, i que pressuposat és extraordinari, no? I hauríem d'aspirar que tots els nens i nenes tinguessin ganes de llegir i la gaudissin. Però no és només això. Estem parlant de ser capaç de llegir tot tipus de text. És igual, és tan important llegir una bona novel·la com ser capaç d'entendre una factura, un contracte, un manual d'ús d'algun aparell o un manual de jardineria. És a dir, la comprensió lectora abasta molts àmbits de la vida i si no s'entrena, i tenim molta evidència de que en el nostre sistema educatiu s'entrena poc, doncs es va perdent. Uh-huh. I això és el que està passant i, a més, en un context on ens hem acostumat a un consum molt immediat d'inputs, no?, informatius i de coneixement molt curts, molt sintètics, molt superficials, etc. I això, doncs, ens debilita la capacitat cognitiva per entendre coses complexes.
1: Mm-hmm. Per tant, això com s'ha de corregir? És a dir, de quina manera podem fer front a aquesta realitat? Entenc que això és feina de formiga des de molt petits, no? Des de quan assoleixen la lectoescriptura entre primer i segon de primària, mentre es va evolucionant tot plegat educativament, no?
2: Efectivament. És a dir, primer hem de garantir que els nens i nenes surten de la primària amb les competències de comprensió lectora ben consolidades. I ja tenim dèficits en això. Ja veiem a l'acabar sisè de primària que hi ha molts nens i nenes que tenen un nivell competencial de comprensió lectora molt baix i molt just. Si això no ho has consolidat, com que és una matèria, per dir-ho així, instrumental, que és la que et permet seguir aprenent, no? A la primària aprens a llegir i després el que fas és aplicar la capacitat de lectura per seguir aprenent altres coses, no? Doncs ja veiem que hi ha molts nens i nenes que no ho assoleixen. Per tant, hem de garantir que de la primària no surt ningú sense unes bones competències lectores, en aquest sentit. I després, quan passem a la secundària, hem de seguir entrenant aquest múscul. I no només a les àrees de llengua, perquè, com dèiem abans, no va només de llegir literatura o poesia o teatre, va de ser capaç d'entendre textos. I això vol dir que també en les matèries de ciències, de biologia, de geologia o de història de l'art, és a dir, les matèries que siguin, també s'ha d'entrenar i segurament hem de dedicar més temps a aquesta lectura pausada. Hem de fer llegir més als nois i noies tot tipus de materials, no? I després, finalment, un problema, un dèficit que té el nostre país és que tenim una baixa cultura lectora. És a dir, en el nostre entorn hi ha molta gent que no llegeix. No està problematitzat el fet de que hi ha gent, molts adults que no llegeixen mai. Hi ha moltes cases on no hi ha llibres, etc. No? Llavors, promoure la lectura entre tots, garantir que a l'escola es llegeixi, hi ha 50.000 excuses per llegir, tot tipus de materials i de nivells de profunditat diferent, i només d'aquesta manera els nois i noies li donaran valor i sortiran als 15 anys, doncs, sent capaços de comprendre allò que llegeixen, que al final és el món que els envolta.
1: Clar, i en aquest sentit, quines són les causes? És a dir, per què ens ha passat això? Per què ha anat perdent aquest pes la lectura? Perquè aquí assenyalem factor Covid, les pantalles, les xarxes socials, fins i tot els tuits d'aquests 144 caràcters, que ara ja no són així, però que ho eren, no? Els missatges de text curts. Què ha passat? Per què?
2: Doncs segurament són molts factors. Està clar que ens encantaria a tots trobar la raó per la qual passen les coses i totes són molt complexes, no? Tal i com tu assenyales, l'entorn comunicatiu, no? Força missatges molt curts, molt sintètics, parles dels 144 caràcters que ens hem acostumat tots a dir, llavors idees molt, molt simples, molt resultones, però a vegades molt buides. És igual els TikToks, els Instagrams, però també els posts, els blogs, etc. Són continguts que són molt curts i tots ens hem acostumat a llegir aquest tipus de coses perquè si requereixen més esforç hi ha el temor de que la gent doncs, ja no se'l llegeixi. No? Aquest és un element, però també és veritat que vivim en un món que és molt accelerat, on estem bombardejats constantment de mil informacions i de mil inputs que fa que la nostra capacitat d'atenció, de lectura reposada també disminueixi perquè anem d'un lloc a l'altre. Vull dir que no és una cosa que només els hi passi amb els nens i nenes. Jo crec que si ens mirem els adults, la quantitat d'inputs que rebem i com saltem d'una cosa a l'altra i quina capacitat tenim realment de prestar atenció i d'esforçar-nos en entendre les coses, veurem que també ha disminuït enormement, no?
1: No, i fins i tot la capacitat que tenim de llegir textos llargs, no? Com això ens passa molt als que redactem per premsa, no? De dir, quan més curt facis el text, pràcticament saps que més gent enganxaràs, no?
2: Clar. Efectivament. I això és molt important perquè podem pensar és que els joves d'avui en dia no volen, no tenen problemes d'atenció, no volen fer l'esforç en entendre coses difícils, però que ens ha passat als adults. De fet, hi ha molts països on es veu que els adults comencen a llegir menys del que llegien ells mateixos fa 5 o 6 anys, no? Perquè requereix un esforç, perquè no tens temps, perquè et fatigues més, perquè és més fàcil doncs, que llegir-te un resum que llegir el text complet i fer aquest esforç cognitiu d'entendre profundament les coses, no? Entendre-les per tu mateix. No? I això, doncs, segurament, ara que ho tenim identificat com un problema, no hem de fer escarafalls. Per això serveixen aquestes proves. No? No és important en quin lloc en el rànquing, vull dir, no és per això que fem les proves, les fem per entendre una mica millor què passa, on estan els problemes. I ara hem identificat no només a Espanya, sinó arreu del món que aquí hi ha un problema. I segurament doncs, l'escola haurà de ser més intencional en la promoció de la lectura, no només a la primària, sinó a la secundària, no només a les llengües, no? Les matèries de llengua, sinó també segurament en altres matèries, destinar temps a la lectura en veu alta, en fi, dissenyar estratègies que garanteixin que els nens i nenes i els nois i noies surten de l'escola amb capacitat per entendre coses a vegades complexes que requereixen reflexió, no?
1: I què ens passa amb les matemàtiques? És una mica en la mateixa línia? És a dir, és aquesta dificultat de tenir un pensament més elaborat o de comprendre coses més complexes que fan que també a l'hora del pensament matemàtic també ens costi tenir-lo?
2: En matemàtiques ens passen coses una mica diferents, no? Els problemes són els mateixos, és a dir, molt alumnat amb competències molt baixes, molt elementals, i poc alumnat realment excel·lent, no? I l'alumnat que està al mig, doncs, bastant, deixeu-me dir així entre cometes, no? Bastant mediocre, diguem, els que estan en el mig, no? I això és un problema. El que sí que s'ha detectat és que, de nou, potser a la primària els nens i nenes no consoliden prou conceptes matemàtics bàsics, fundacionals, no? Que els que els habiliti i els capaciti per després, quan passen a la secundària, poder seguir acumulant coneixement, no?, i raonament matemàtic fins al final de l'escolaritat obligatòria. Si no tens ben consolidada la base, és difícil després seguir, a mesura que es va sofisticant les matemàtiques, doncs poder seguir el pas. Però també veiem en els informes internacionals que les matemàtiques ens passa que els nens i nenes acostumen a dominar bé la mecànica de la resolució de les operacions, per dir-ho així, però, en canvi, són bastant fluixos en el raonament matemàtic, en entendre què fan, per què ho fan, i en aplicar aquest coneixement a problemes reals. És a dir, hem d'entrenar més la dimensió competencial de les matemàtiques. És a dir, això no fas aquestes operacions i aprens que això es fa d'aquesta manera, sinó que entens quin és el sentit, per què. O sigui, això es veu en moltes d'aquestes proves internacionals, perquè es formula un problema i quan es posen algunes dades en el problema, no? Que són irrellevants, que realment no són importants per la resolució del problema, els nois es perden, perquè estan acostumats a que en un problema les dades que hi apareixen en la formulació del problema són dades que has de tenir en compte per resoldre'l. No? Mm-hmm. Quan apareix informació que no és rellevant, no saben distingir-ho, perquè apliquen molt bé la mecànica, però no estan entenent exactament. Llavors, a les matemàtiques ens passa això. I ja fa molts anys que les associacions de professionals de les matemàtiques diuen que les matemàtiques s'han d'ensenyar diferent. La mecànica és important, però sobretot la comprensió del per què i sobretot el raonament matemàtic. És el
1: Però
2: que
1: en aquest sentit, eines com l'Innovamat estan anant en aquesta línia o no? Perquè també hi ha molta polèmica al voltant de l'Innovamat.
2: Hi ha molta polèmica a nivell de l'Innovamat. A mi no em correspon avaluar-ho, però és veritat que l'Innovamat va precisament a atacar aquest problema. Diu, ja entrarem en la mecànica de les matemàtiques o de la resolució de problemes, però primer hem d'intentar que entenguin quin és el raonament que hi ha al darrere, quina és la lògica que hi ha al darrere de les operacions matemàtiques, perquè d'aquesta manera desenvolupin el pensament matemàtic més que no pas aprenguin a fer operacions. El que passa és que Innovamat, com que precisament és un mètode bastant diferent del que com vam aprendre, almenys
1: sí, sí.
2: Jo, seguríssim,
1: sí,
2: no?
1: Jo també, sí.
2: Clar, genera molt desconcert en les famílies perquè de sobte també senten que no poden que no poden acompanyar els seus fills en les matemàtiques, que tothom creu que és una matèria molt important. I això genera molt desconcert perquè els nens i nenes fan coses i aborden les matemàtiques d'una manera bastant diferent a com nosaltres ho vam fer i ens sembla que llavors no en sabran, no? Jo, pel que sé, les avaluacions que s'han fet d'Innovamat apunten a que els nois i noies surten bastant més competents en l'adquisició d'aquest tipus de... en l'aplicació, no?, de les matemàtiques, però no em correspon a mi, no?
1: Sí, perdona, t'he fet ara aquí un salt,
2: salt
1: mortal d'un tema a l'altre.
2: Però precisament és veritat que Innovamat, com altres iniciatives, el que van és abordar aquest problema de dir hem de fer que els nens entenguin les matemàtiques perquè si les entenen i són capaços d'aplicar-les també les estimaran perquè veuran quin és el valor i la utilitat que té i com els serveix a la seva pròpia vida. I això és el que va, diguem-ne, atacar iniciatives com aquestes.
1: No? A Catalunya no ho podem analitzar perquè hem tingut aquest problema amb l'informe PISA, però les dades que tenim què ens diuen?
2: Les dades que tenim no les hem ni de mirar ni de tocar-les. I, de fet, així ho ha dit l'OCDE, per favor, ni se les mirin. I fins i tot l'agència d'avaluació ens diu no, o sigui, ni ens les mirarem. Per què? Perquè si en una mostra que està construïda per ser representativa un de cada quatre alumnes no respon, i és probable que la raó per la que no hagin respost és perquè no són, diguem-ne, els alumnes més... o més bons o que tenen més facilitat, clar, està tan esbiaixada que ens les hem de mirar. Però això ens hem de treure del cap. És a dir, el que no sé què ens hauria dit PISA si haguéssim fet, si s'hagués fet. Segur que bones notícies no ens hauria donat, perquè ni el PISA anterior ni totes les proves intermitges que s'han fet, PILS, TIMS, que també et comparen internacionalment, no, el nivell competencial del teu alumnat, ens donaven bones notícies. I no hem fet res diferent, per tant, les notes no haurien sortit diferents. Llavors, jo crec que les dinàmiques de les coses que han passat a l'Estat són bastant aplicables per Catalunya, segurament amb algunes diferències, però diguem-ne, no necessitem PISA per prendre cap decisió. De fet, el sistema educatiu català està molt ben diagnosticat en els seus problemes des de fa molts anys.
1: I
2: el
1: la radiografia
2: problema
1: seria
2: no són les dades,
1: similar,
2: sinó
1: no?
2: l'acció, saps?
1: Dic que la radiografia seria similar al que hem estat parlant, perquè de la lectura n'hem parlat molt, de les dificultats de comprensió lectora també, de la dificultat en la resolució de problemes també, per tant, estaríem una mica en la mateixa línia, no?
2: Estaríem en la mateixa línia, absolutament. Potser amb alguns agreujants, perquè en alguns temes Catalunya tenia problemes importants, no?, que ja s'havien assenyalat. Tenim una complexitat social a les aules que dificulta bastant la tasca dels docents, no? I no s'han implementat polítiques prou decidides per abordar-ho, no?
1: Doncs, Mònica Nadal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Bé, doncs a l'Espai de Patrimoni d'avui ens volem aturar en una iniciativa com la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf de Castellà, Ramon Llinares, que va documentar la vida quotidiana dels castellarencs. Anem fins a Ràdio Castellà, on tenim a punt el Guillem Plans, amb la persona que segurament millor ens pot parlar d'aquesta iniciativa. Oi que sí, Guillem? Bona tarda.
1: Doncs sí, bona tarda, Carme. Sóc aquí amb el Llorenç Genescà, que fa que no amb el dit, i és perquè ell és molt humil, però també pot parlar d'això algú altre, no?
2: Em sembla. També em podria parlar més gent, de fet. Bona tarda, Carme, bona tarda, Guillem.
0: Bona tarda.
2: I bona tarda als oients. Em podria parlar, de fet, millor, seria la gent que conforma l'arxiu, l'entitat Arxiu Ramon Llinares, que són la filla del propi Ramon i els seus nets, i que és una de les potes que ha articulat tot plegat del que parlarem avui, eh?
0: Molt bé.
1: En qualsevol cas, és un expert, Carme.
0: Sí, sí.
1: El tenim aquí. Doncs anem a revelar qui era Ramon Llinares, i el més extraordinari jo crec que és que era una persona anònima i que ara ens arriba a la seva feina. Explica'ns tot plegat com ha anat.
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de dir algú que és anònim, no?
1: Sí, sí, sí.
2: En realitat, ningú no és anònim per ningú i tots som una mica el mateix. Hi ha gent que surt més en llocs que són més la palestra, no? Bé, no m'enrotllo per aquí. Ramon Llinares era un castellarenc molt normal i corrent, com apuntaves, que va néixer el 1923 al nostre municipi, fill d'una família treballadora de Castellà, amb familiars que van ser fusters i han sigut fusters a posteriori prou coneguts també al nostre municipi. Un senyor que va treballar tota la seva vida laboral a Can Barba, a la fàbrica Tolrà, un senyor discret, amant de la lectura, amant de la seva família i de les seves petites coses, no? Com deia la cançó. La cosa extraordinària, no encara, però un element important va ser que als anys 60, que va ser un moment en què l'arribada a l'estat espanyol, especialment a Catalunya, de tot aquest nou volum d'electrodomèstics i de béns de consum que la gent podia ja començar a comprar després de la postguerra, de la lamentable i trista postguerra que es va viure aquí, va fer que el Ramon Llinares, com molts homes a Catalunya, es comprés una càmera de fotos. I en Ramon va començar a fer fotos, moltes fotos. Va fer moltíssimes fotos.
1: Com era la seva mirada i, per tant, les seves fotos?
2: Al Ramon li passava una cosa que també, com a molts homes i dones de la seva generació, va créixer amb el cinema com a entreteniment, com a manera de mirar el món moltes vegades. I ho dic perquè la seva generació pràcticament on anaven a ballar o anaven al cinema, no? I un cop a la setmana doncs anava al cinema a fer la sessió doble, i això li va crear doncs un gust estètic, un gust visual, una manera de mirar, i aquestes fotografies tenen molt de cinematogràfic. De fet, n'hi ha algunes que jo moltes vegades insisteixo, i ho dèiem aquest cap de setmana en els itineraris que vam fer per les jornades del Patrimoni Europeu, tenen molt de Bergman, per exemple, eh? O tenen molt de cinema realista italià de l'època. És a dir, hi ha molts referents. És un fotògraf humanista, és un fotògraf del quotidià, és un fotògraf d'allò petit, d'allò que veiem sempre, quotidianament, però que no ens hi fixem. I és un fotògraf que, en aquest marc dels fotògrafs humanistes, que és un corrent dins la fotografia, té un respecte infinit, sagrat pràcticament, per allò que està fotografiant. Un exemple d'això és que ja Ramon va fer una sèrie de fotografies amb un campament gitano que es va instal·lar a finals dels 60 aquí a Castellà, com era molt habitual jo quan era petit, i no fa tant de temps això, encara se'n podia veure algun de campament gitano instal·lat. El Ramon, quan feia aquestes fotografies, no les feia amb un tele i les robava. El Ramon anava al campament, demanava permís per fer les fotos i feia aquestes fotos. I una altra característica d'aquestes fotografies és que són unes fotografies que d'alguna manera tenen una capacitat d'aturar el temps d'alguna cosa que està passant. I aturen literalment el temps i creen una atmosfera molt, molt màgica.
1: El que em sembla a mi fascinant d'aquesta història és el mateix que aquella fotògrafa nord-americana.
2: Correcte.
1: La Vivian Maier, em sembla que es diu. En el seu cas, la seva mirada era irònica i tenia tot un altre univers.
2: També ho és, en Ramon? A vegades s'assembla molt a la Vivian Maier.
1: Sí? Doncs el que m'hi fa pensar és que per un fet atzarós de la vida, això ens ha arribat a les mans. I quantes Vivian Maiers deuen haver-hi, quants Ramons Llinares? I em sembla fabulós i extraordinari... No pels que no ens han arribat, sinó precisament perquè ells ens hagin pogut arribar. I per això et comentava el fet de la persona anònima, no un personatge públic, perquè n'hi ha molts, de qui també es destaca. També era fotògraf i aleshores es rescaten les seves fotos. No, sinó algú que per un fet atzarós de la vida ens arriba. Doncs imagina't tu, gairebé 50, 60, 70 anys després...
2: La potencialitat de trobar grans creadors o obra amagada és, jo crec que és infinita. I gràcies a coses com la càmera fotogràfica s'ha multiplicat molt més. Ja no parlem del mòbil. Són gent que no tenien formació, però en tenien molt.

0: per casualitat, com en aquest cas, s'han descobert. Però el cas del Ramon encara és pitjor, perquè, de fet, el Ramon era una persona molt discreta i quan va tenir un desencontre una vegada, doncs es va trobar que algú li havia agafat alguna de les seves fotografies sense demanar-li, la família el va aturar cremant els negatius de totes les fotografies del pati de casa.
1: Uau.
0: És a dir, encara reblem el clau més.
1: Ara estaria emprenyadíssim, el si parlava
0: Ramon,
1: de nosaltres.
0: A veure, el Ramon, i això ho explica molt bé la Montserrat, la seva filla, jo crec que si veiés tot això que s'està fent ara amb la seva obra, no hi estaria gens d'acord.
1: Doncs jo abans t'ho he dit de broma, que hem tingut problemes tècnics i he dit, aquí hi ha una interferència del més enllà que algú no vol que parlem.
0: Segurament és ell. Segurament és ell, perquè ell i ho diu la Montserrat, no hi estaria gens d'acord. Trobaria absurd que les seves fotos estiguessin penjades al carrer, d'això se'n fes un itinerari i ara se'n plantegessin fer alguna cosa més, no? No ho entendria, perquè, repeteix, una persona extraordinàriament discreta, extraordinàriament, però amb una qualitat en allò que feia, en aquest cas, en les fotografies que feia, que a mi, jo no sé on t'arribarà això, no en tinc ni idea, això el temps ho dirà, però el situa com un... Bé, com algú que en sabia i molt, en sabia i molt. Vull dir, a hores d'ara ja hi ha algun expert a nivell català que s'ho ha mirat i donen, doncs, un cert valor a aquests
1: fons. Sí, pot ser que tingui més recorregut.
0: Esperem que el tingui. Mm. Esperem que el tingui. Si més no, amb l'Ajuntament hi ha un conveni que s'està tancant ara mateix i la voluntat és de fer més iniciatives que seguiran cap al 2027 i que d'alguna manera Castellà faci bandera, en aquest cas, de, no d'una persona, sinó de tenir un fons fotogràfic com aquest. I si això encara seria la bomba, si servís per destapar altres possibles fons i altres possibles artistes anònims, com dèiem abans, doncs benvingut serà.
2: Doncs escolteu una cosa, Llorenç, Guillem, ens hem quedat amb ganes perquè és apassionant el que esteu explicant. He pogut veure alguna de les fotografies que hi havia en aquell itinerari que es va fer per Castellà. I sí. La veritat és que són realment extraordinàries. I és veritat, com comentaves abans, sembla que capta perfectament aquell moment. Em sap greu perquè ja no ens queda més temps i encara tenim altres continguts compartir amb la nostra audiència. En tot cas, qualsevol altre dia podem continuar parlant.
1: Per descomptat, i tant.
0: Us convido, això sí, a fer l'itinerari aquí a Castellà, tots els que vingueu,
2: encara
0: que trobareu el mecanisme. Sí, serà durant molt de temps, es preveu que duri mesos.
2: Doncs és una bona recomanació.
0: Fins i tot algun any, si és possible.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies a tu, Carme, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bé, doncs, tot just avui comença el Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, una 52a edició amb més de 200 produccions d'arreu del món. En parlem amb en Marc Orts, director artístic del festival, i l'Agustí Rodríguez, el conseller delegat de Badalona Comunicació. Els tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Aquí des de l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona tinc el Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, just avui comença el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, la 52a edició ja. Imagino que arribar a aquesta xifra vol dir que Filmets està més viu que mai, no?
2: Doncs mira, per nosaltres és un autèntic orgull arribar a 52 edicions, no? Això ens ha convertit en un festival que jo crec que és referència no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també internacional, i a més s'ha convertit en referència no només pel món del cinema i dels curts, etc., sinó per l'àmbit també formatiu, de nou talent, de gent jove, formatiu, etc., no? I per tant, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'orgull arribar a aquests 52 edicions, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, que es diu que

0: Passava fa 52 anys,
1: eh? Es diu molt ràpid i, bueno, ja és el meu segon any aquí dintre i realment es diu 52 ràpid, però al final hi ha milers i milers de pel·lícules, no?, presentades al festival, que jo crec que és el reclam més... vull dir, on es veu l'èxit, no?, total d'això. Evidentment, després estarà tota la setmana i mitja, no?, de festival, on podrem gaudir, pues, bueno, de la millor selecció, que s'ha fet amb molta cura, amb molta energia, amb molta paciència, i que realment creiem que el resultat es veurà segur al dia de la inauguració.
2: Quin és el secret perquè Filmets segueixi sent un referent?
1: A veure, jo crec que apostar per al talent, no? I inclús també donar llum pues una mica el que deia l'Agustí, no? Sobretot també a la gent que està a escoles, perquè hi ha hagut ara, últimament, en els últims anys hi ha hagut un boom molt bèstia de creació d'escoles, màsters, de gent professional, i tot això jo crec que per ells, i sobretot Filmets, que és el referent aquí a Espanya, pues ells puguin tindre aquesta visibilitat, és com una borsa de treball, una continuació a aquesta aposta que s'ha fet per la docència, no? I això és com que és el primer format, no?, que presenten molts directors, pues clar, això per nosaltres és un orgull poder estar en aquest pas.
0: Perquè et facis una idea amb això que comentava el Marc, no? Nosaltres tenim diferents sessions, per exemple, a les biblioteques de Badalona, que es podran veure en totes les biblioteques diferents sessions, però també tenim sessions a primària i a secundària. I en aquest sentit, prop de 5.000 alumnes, no?, veuen el Filmets o les produccions de Filmets, i molts d'ells participen en aquestes creacions, no? Per tant, a més de ser un motor des del punt de vista del món del cinema, també és un motor des del punt de vista d'inici o de motivació a molta gent jove que probablement es podrà dedicar en la seva vida professional també al món del cinema. El cinema no és només ser actor i director, com bé sap el Marc, no? Sí. Hi ha so, hi ha il·luminació, hi ha maquillatge, hi ha efectes especials, hi ha edició, hi ha moltes variables, no? I això jo crec que, no?, forma part d'aquesta filosofia, no?, de que la professió, de que el món del cinema, no?, tingui en el Filmets també una masia, eh? Una masia, si ho portem a l'àmbit futbolero.
2: Justament sobre les noves generacions em volia parlar més endavant amb prou temps, però abans, sobre l'edició d'enguany. Quantes propostes han arribat? Quantes se n'han seleccionat? Quantes sessions hi haurà durant aquesta setmana de festival?
0: Si mira, jo tinc alguns números per aquí que sí que em sembla interessant que la gent que ens escolta ho pugui saber. En aquests dies, és a dir, a partir del dia 16, que és quan hi ha la sessió inaugural, o sigui, menys de 48 hores, i fins al dia 24 s'exhibiran 230 pel·lícules. Perquè ens fem una idea, el festival de Sitges, per exemple, no?, que té un renom internacional indiscutible, se'n projecten 128. A Màlaga, que està de pujada en aquests últims anys, 82. A Sant Sebastián, que és el festival de referència, 59. O a Osca, no?, cap al tamany es podria comparar una mica a Badalona, 70. Per tant, fixeu-vos que en alguns casos fins i tot tripliquem aquestes xifres, no? Però no només això, sinó d'aquestes 230 pel·lícules, hi ha 212 que estan en competició internacional i que provenen de 51 països. Per tant, demostrem una mica la vocació també internacional, no?, i de llarg recorregut que té el Filmets, que no només es queda en el nostre àmbit de Badalona, en el nostre país, sinó que va més enllà, no?, fora de les fronteres, no?
2: És un festival que s'ha guanyat el seu lloc al mapa.
0: S'ha guanyat el seu lloc. Mira, hi ha 52 estrenes mundials, hi ha 64 estrenes internacionals, jo crec que són dades molt interessants, hi ha 110 estrenes espanyoles, hi ha 143 estrenes catalanes, per entendre'ns, i hi ha 77 òperes primes.
1: Estic al·lucinat perquè, clar, té tota la informació, està molt ben informat a l'Agustí, que així, això no m'agrada molt perquè... Sí, perquè jo no controlo de números, aleshores jo sé que n'hi ha moltes, que n'hi ha hagut moltes, però tindre aquestes dades crec que són molt, molt rellevants, no? I fer aquesta comparativa amb altres festivals, doncs, és veure, no?, on estem. Aleshores, tenim 26 sessions competitives, no?, que són una mica intentant seguir la línia l'any passat, que són molt marcades, no?, i tots amb un apartat de contingut especial. El que sí que hem fet aquest any, hem reduït alguna sessió, no? Perquè els timings ens apuraven molt. Jo crec que hem fet una cosa que crec que és un bon exercici i crec que també haurem d'anar fent proves amb el temps, que és treure alguna sessió, perquè ja farem alguna cosa pel mig, alguna presentació, xerrades, que normalment s'allarguen. Això és el que, això el que donem és molta comoditat i molta més participació, no? I al final la gent, quan entra a una sessió de marxar, de tornar a entrar, aleshores, doncs, bueno, jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant, perquè menys és més, en el sentit de tenim moltes coses a veure, però tenim molta qualitat, no? Que jo crec que és el...
0: En aquest sentit, m'agradaria recordar que el Filmets és totalment gratuït. Les entrades es poden adquirir al nostre web, perquè el Filmets té vocació pública, com no podia ser d'una altra manera, i té aquesta vocació sobretot per dues coses. Una, el recolzament de l'Ajuntament de Badalona, sense el qual aquest festival no es podria portar a terme, però també m'agradaria dir que és molt important la participació dels sponsors. Els sponsors, els patrocinadors, la gent que fa aportacions, és fonamental perquè el festival tiri endavant, perquè el festival guanyi alçada, perquè guanyi prestigi. I, per tant, aquest recolzament, jo voldria fer un reconeixement express a aquest recolzament. I també voldria fer un reconeixement, aquest recolzament, a altres mitjans que col·laboren amb nosaltres, com pot ser la xarxa, a la casa on estem ara, La Vanguardia, que també ens recolza, Televisió Espanyola, l'Agència Catalana de Notícies o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sense aquest recolzament, el festival tindria potes, diguem, que no, sí, sí, que no encaixaria.
2: Seria un altre festival. És un resultat producte de tota la feina.
1: A mi també afegiria, no, que, evidentment, és superimportant aquesta part, no, de finançament. És la part de jurat de selecció, el jurat internacional, no, l'equip de Badalona Comunicació que treballa intensament, pues, l'Ester, el Marc, o sigui, tota la xarxa que han creat, i sobretot, pues, aquest valor, no? Perquè al final el jurat de selecció, pues, al final han fet una feina pues, molt potent, i que també gràcies a ells, no? I aquest equip construït, pues, això tira tant endavant.
0: I els voluntaris, no? Correcte. Oblidem els voluntaris, sí, sí, importantíssims.
1: Hem dit que els hi portarem coca de Can Bertran.
0: Els hi portarem coca de Can Bertran i alguna sorpreseta més.
1: Sí?
2: Això encara no ho direm.
0: Això ho reservem.
2: Sobre l'edició d'enguany, quines propostes destacaríeu? Quines són les grans tendències i temàtiques del Filmets?
1: Mira, jo vull posar com a exemple l'any passat, que jo entrava totalment naïf, no? Desconeixedor una mica de quina era la fórmula. Vaig tindre el suport màxim de tot l'equip. Aquest any he volgut marcar una mica ja el meu criteri, no? Normalment el criteri a seguir ha estat una mica identificar també aquest jurat de selecció, que pogués veure el cinema de la mateixa manera que ho veig jo, que a mi al final m'agrada el cine d'entreteniment, el cine ben fet. Jo crec molt en el cine, evidentment, de qualitat i divertiment. Evidentment, els missatges han de ser, hi ha pel·lícules molt profundes que crec que són molt rellevants i estan molt ben fetes i han de ser, però que també que no ens emmarquem, no, en un entorn totalment sesgat, en el sentit de dir, ostres, no, anem a veure la profunditat de les vides de cadascú, i que sí, que és rellevant i s'ha d'aprendre a fer cine d'aquesta manera, però... I això es veurà en la sessió inaugural, es veurà aquest estil, no? Evidentment, ens hem hagut de dedicar aquestes sessions temàtiques a les temàtiques que són, òbviament, però buscar una mica més d'entreteniment, que crec que és important.
0: Voldria dir, perquè la gent que desconegui Filmets doncs també tingui una idea clara, més enllà, diguem, de la part competitiva de la secció oficial, no?, de les pròpies pel·lícules, hi ha també una altra part que és molt interessant, a la que el Marc apuntava ara, que és l'Off Filmets. Això què vol dir? Això són activitats paral·leles que es desenvolupen al llarg de els propers 10 dies, a partir d'avui mateix, d'aquesta mateixa nit, i són o sessions, diguem, Filmets Pro, o taules rodones per parlar i debatre determinats temes, o els Filmet Talks, per exemple, no?, que són converses al voltant de professionals, del jurat internacional. És a dir, hi ha tota una sèrie, hi ha algunes masterclass, per exemple, aquest any que també hem organitzat al voltant de l'animació, no?, del món de l'animació. Sí. Per tant, hi ha altres activitats debats, que també estan al nostre programa, que es pot consultar al nostre web, que van més enllà, diguem, de les pròpies pel·lícules.
2: No? Sí. I una d'aquestes activitats que més abans comentàveu sobre les generacions més joves són els filmets a les biblioteques i els filmets en família, que són el clar exemple de voler apropar els curtmetratges als infants. Són propostes que triomfen? Quina és la resposta de la gent?
1: Espectacular, perquè jo crec que al final també això sí que ho porto jo dins a la sang, o crec que també ha de ser aquesta part de l'ideari de filmets, de tindre, diguéssim, la cantera jove, no?, que vegi cinema, que es culturitzi, no?, però no només és aprendre un sesgo a vegades ideològic, sinó que no, és aprendre a un respecte al que estàs veient, a la feina que ha fet a l'altre, a les històries que s'expliquen, històries d'amor, històries potser tràgiques, a nivell infantil tot, no?, però crec que és important que ells absorbeixin, i més avui en dia, amb els continguts tan ràpids que tenim dins de les plataformes o de les xarxes. Aleshores, jo crec que aquesta feina que fa filmets, per mi, és un 50%, no us ho veig així, no? I poder treure totes les escoles de Badalona, doncs això és un orgull per Badalona, sincerament, perquè és que està Badalona volcada en filmets. Una altra cosa, que estaves parlant de la part d'off filmets, una mica que explicava l'Agustí, hem de destacar, no?, el que tenim al Filmets Lab, no?, que és aquest laboratori que estem creant, també, justament amb això, pel nou talent. Aleshores, tenim 27 projectes, els quals ja me'ls he començat a mirar, i aleshores seleccionarem, bueno, estem preparant que vingui tots els que s'han presentat allà i que sortiran 5 a presentar el seu projecte, no? I això després tindrà un recolzament tant de producció com d'execució, com de desenvolupament, com de postproducció, i que això és un...
0: Això és com un... El Filmets Lab és com un laboratori, no?
1: Correcte.
0: Diguem, d'audiovisual i cinematogràfic, i sobretot va adreçat a talent jove, a buscar... Sí. A buscar i a trobar talent jove.
1: Correcte.
2: Doncs amb aquesta mirada professional acabem l'entrevista. Recordem el Filmets d'aquí de Badalona, que estarà disponible durant aquesta setmana de festival, i les entrades gratuïtes per tothom qui ho vulgui.
0: Absolutament.
2: Les poden aconseguir a la web. Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies a vosaltres.

Doncs amb aquesta nova proposta, nova perquè és una nova edició, però el Filmets el coneixem prou aquí al Connectats i per tant és una recomanació que fem des d'aquí molt vivament. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Us hi esperem a tots quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. Cada dia el sistema d'emergències mèdiques atén una mitjana de 8 aturades cardiorrespiratòries a Catalunya, unes 2.900 cada any. Saber com reaccionar durant els primers minuts pot marcar la diferència entre la vida i la mort o evitar seqüeles neurològiques irreversibles. Així de clau explica Francesc Rossillo, formador en primers auxilis de la Creu Roja, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que se celebra cada 16 d'octubre.
2: En cas d'una aturada cardiorrespiratòria que s'hagi d'aplicar les tècniques de RCP, més mal és no fer res. Hi ha una frase que diu, intentant s'han salvat més vides, no? Intentant-lo.
1: Davant d'una situació d'aquest tipus, el formador recomana seguir els següents passos. Comprovar que l'entorn sigui segur i no posar-nos en risc. Verificar si la persona està conscient i respira. Si no està conscient, alertar immediatament al 112 i en cas que no respiri, inicia les compressions toràciques com més aviat millor. El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del 29 de novembre entra en la recta final. Les persones que vulguin votar per correspondència tenen fins dijous 19 de novembre per fer la petició. La sol·licitud es pot fer telemàticament a través del web de correus amb identificació electrònica o presencialment a qualsevol oficina postal. Un cop rebuda la documentació electoral, el vot es podrà dipositar fins al 25 de novembre. El grup santcugatenc Indubio ha publicat Anades i tornades, el seu primer senzill després del llançament del disc On el món s'atura el març passat. La nova cançó, que parla de l'amor i el desamor, suposa un canvi d'estil respecte al rock habitual de la banda, amb ritmes de samba i influències del pop festiu. El tema ha estat produït per Arnau Moreno i compta amb un videoclip autoproduït. I la Floresta ja té el seu propi club de curling. La nova entitat, impulsada per l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, ha debutat a la Festa Major de Sarrià en una jornada esportiva amb la participació del Vallvidrera Curling Club i el Curling Sarrià Internacional. La iniciativa neix amb l'objectiu de fomentar la cohesió veïnal i crear vincles entre els tres barris a través de l'esport. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.